0: Oh, diria que molt bé. A més, avui tenim aquí un especialista que ens posarà a to.
1: O sigui, que si no estem bé, ens acabarà posant bé.
0: Jo crec que sí, però ja veureu. Però
1: mira que content estic.
0: Sí, sí, sí. Avui ens atrem un nou tema que té a veure amb els medicaments. De la seva preparació i dispensa, de la manera doncs, que es dispensen, perquè ho diuen així.
1: Bueno,
0: dispensar.
1: Però estarà bé, no?
0: Jo crec que sí. D'aquí uns moments us ho acabem d'explicar. I també, com sempre, volem saludar en Jordi Sugranyes, que està al control tècnic i que fa possible que aquest programa us arribi a casa vostra. Jordi, tot a punt?
2: Hola, Josep. Hola, Rafael. Ho tenim tot a punt. Tenim ja les veles totes desplegades i sí? Només falta treure amarres.
0: Vale.
2: Hem de buscar qui les tregui, però quan les traiem podrem tirar cap
1: endavant. Un dels Jordis.
2: Ja ho farem.
0: No, però esclar, un dia ens va dir que teníem que anar amb res. Tu.
1: Ah, sí? Mira, no me'n recordo.
2: Bueno,
1: ja
2: sí.
1: M'he oblidat.
0: Avui ja t'has oblidat?
1: Sí.
2: Avui anem de vapor.
0: O sigui, avui anem de vapor. Molt bé, amb tocs d'humor, sí senyor. Avui a Temps de Salut ens atenem un nou capítol relacionat amb les farmàcies i els farmacèutics i ens preguntarem quina és la funció d'una farmàcia, com també parlarem de medicaments. Tant dels que tenen propietats per prevenir, diagnosticar, com els de tractar i curar. I coneixerem quin tipus de medicaments hi ha i com utilitzar-los adequadament. I per això hem convidat en David Picallo, Araguas, farmacèutic d'Arenys de Mar, perquè ens en parli. Ell és llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona, té un postgrau en farmacologia i nutrició de l'esport, monitor de musculació, fitness i culturisme, cinturó negre, segon dan de taekwondo i viu a Arenys de Mar. Per entrar en el nostre programa d'avui, ho farem amb un fragment d'una notícia que hem escollit del diari elsocial.cat, el diari digital de l'Acció Social a Catalunya, publicada l'11 de febrer del 2014 i que comença amb aquest titular. Les farmàcies de Barcelona vetllaran per les persones grans que viuen soles. Les farmàcies de Barcelona s'han incorporat al projecte Radars de l'Ajuntament de Barcelona que vetlla per les persones grans que viuen soles a casa seva, amb la signatura d'un conveni entre el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Institut Municipal de Serveis Socials del Consistori. Per tal d'incloure'ls en aquest projecte, s'ha considerat que els professionals farmacèutics són persones amb un perfil idoni per fer aquestes tasques del projecte Radars. Aquest projecte s'adreça a persones majors de 75 anys que viuen soles o acompanyades d'una altra persona de més de 65 anys. I el que pretén és facilitar que les persones grans puguin continuar a casa seva amb la complicitat de l'entorn. D'aquesta manera, els farmacèutics podran dur a terme diferents accions previstes en el projecte, segons tres modalitats de col·laboració. D'una banda, podran identificar i comunicar situacions de risc aconsellant i derivant les persones a la xarxa de serveis socials. També podran intercedir i fer que la farmàcia sigui un punt de trobada i mediació entre la gent gran i els serveis socials. Finalment, i en tercer lloc, els professionals també poden complementar la tasca dels serveis socials treballant en els casos en què calgui una actuació de tipus sanitari. I amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui, coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem. En primer lloc, David, donar-te la benvinguda al nostre programa de Temps de Salut. Què tal?
3: Hola, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Molt bé, esperem rebre la teva màxima saviesa perquè estem ja a punt amb un ventall de preguntes, no, Rafael?
1: Tota una bateria.
0: Tenim tota una bateria. A veure si ens dona temps amb aquests 55 minuts. Segon lloc, agrair-te que avui estiguis aquí amb nosaltres, que hagis acceptat la nostra invitació, que per la teva feina ja sabem que ens has buscat un forat i gràcies de tot cor.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs comencem l'entrevista. I, a veure, és una pregunta que ens agrada fer-la a tots els professionals, dit d'una manera o d'una altra. Per què vas escollir l'ofici de farmacèutic i no un altre? Què et va frapar?
3: Bé, la carrera de farmàcia és una carrera multidisciplinar. tractes molts temes, toques moltes línies, química, toques fisiologia, toques medicació, i el que t'arriba a portar a nivell de coneixement és molt, molt important.
0: Vale, perquè tu quants anys fa que ets farmacèutic?
3: Llicenciat en farmàcia fa 21, que treballi a oficina de farmàcia aproximadament uns 24-25.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, tota la teva vida ha girat entorn a la farmàcia, els medicaments, els tractaments i ajudar la gent, no?
3: Exactament.
0: Molt bé, Rafael, alguna pregunta? Comences a disparar tu o continuo
1: bueno,
0: ja mateix?
1: Que diu que fa tants anys que està a la farmàcia, volia preguntar-li quin canvi ha vist important al món farmacèutic durant aquests 25 anys?
3: Bé, jo trobo ara mateix que els principals canvis és que hi ha molta més proximitat del farmacèutic amb el pacient. Mm-hmm. Molta més professionalització. La gent que està darrere el taulell està molt ben preparada per poder ajudar a qualsevol pacient que s'hi presenti.
1: O sigui, té molta més informació, no solament del producte, sinó de les característiques i les necessitats dels pacients.
3: Exactament, i també coneixement del propi pacient, que això és tan important, només...
1: Sí, és important que el pacient vagi sempre a la mateixa farmàcia, pugui ser clar.
3: Sí, a veure, hi ha gent que
1: es
3: va...
1: Es crea una relació.
3: Exacte, és una relació una miqueta interpersonal molt important.
1: Molt bé.
0: David, la definició de la farmàcia que he trobat a Viquipèdia. A Viquipèdia, què ens diu la Viquipèdia? Diu, és la ciència i pràctica de la preparació, conservació, presentació i dispensació de medicaments. Però a veure, això d'aquí, un que no hi entén massa, dius, bueno, si em quedo bastant igual, perquè jo vaig a comprar a la farmàcia i em despatxen els medicaments que em diu el metge.
1: Es mereix inclús una petita definició.
0: No? Bueno, en definitiva, espera, no, la pregunta és quina funció té la farmàcia.
3: Bé, el que diu la Viquipèdia en part és correcte. Realment el que fem a la farmàcia és una difusió de la salut, és un correcte, ensenyar a la gent un correcte ús dels medicaments, amb seny, sempre darrere d'un professional, assessorament, evidentment, i seguiment dels pacients. I també tenim una funció, el que seria pedagògica, d'ensenyar a saber usar de forma correcta o no usar, si cal, algun medicament.
0: Això és molt important, perquè a vegades el metge, com que van molt atabalats i molt enfeinats, ells et recepten, et diuen, mira, això d'aquí ho prens 3 cops al dia i després veurem a veure què passa. Una farmàcia que pot vendre i que no pot vendre avui, perquè, com t'ha dit el Rafael, o t'ha preguntat, clar, amb aquests 25 anys segur que ha canviat moltíssim, que ja ens ho has explicat. A veure, jo invento medicaments, pasta de dents, sabons, flors de Bach, homeopatia... A veure, per on van els trets avui?
3: Generalment ara estan anant pels medicaments, l'homeopatia i sobretot funció serveis, és a dir, atenció al pacient en quant seguiment del sucre, seguiment de la pressió, fer analítiques bàsiques de tipus colesterol, bueno, és una mica fer un seguiment del pacient a un nivell no tant com un CAP, però que sí que serveix com a mètode de registre de com està el pacient.
1: A veure, hi ha una cosa que és important, perquè jo m'hi vaig trobar en un moment determinat, i és que les persones que són grans i viuen soles o tenen dificultats de memòria, etc., vosaltres els hi feu un seguiment de les dosis amb unes caixetes. Explica una mica això, perquè això és important.
3: Bé, això és el que nosaltres anomenem el sistema personalitzat de dosificació, mm-hmm. I això és agafar la medicació del pacient, tota aquella medicació que es pugui emblistar, és a dir, allò que no sigui ni efervescents ni inhaladors, tot allò que es pugui col·locar en un blister se li col·loca, de manera que té tota la medicació col·locada per cada dia durant una setmana. És a dir, el que toca al dematí, el que toca al migdia, el que toca al vespre i el que toca abans d'anar a dormir. De manera que el pacient es despreocupa totalment de tenir caixetes de medicació a casa, que ara no me'n recordo com es pren això, ara això m'ho he pres, ara no. Amb aquest sistema està tot molt més controlat pel pacient i per la família del pacient.
1: I li doneu cada setmana?
3: Entre cada setmana, cada 15 dies.
1: Cada 15 dies. Sí. És un servei interessant que
0: no,
1: potser
0: interessant.
1: Alguns no en saben exactament què es fa així.
3: El que sí que us matitzaria és un servei que, malgrat que quan se li entrega al pacient el blister... es veu un blister amb la medicació col·locada dins, això requereix un temps molt profund de seguiment. Des d'entrada de lots al medicament, a fer seguiment d'interaccions,
1: O sigui, us dona molta més informació també a vosaltres.
3: I molta feina, informació i feina.
1: I bueno, bueno, pues, escolta, ja que us dona tanta feina, descansem una mica i sentim música, què te sembla?
3: Perfecte.
2: Doncs, si us sembla, comencem aquest viatge i ens anem al món anglosaxó per conèixer el grup America, una banda de folk rock que es va formar, curiosament i paradoxalment, a Londres, a Anglaterra, l'any 1970. Escoltarem una de les seves grans cançons, un dels seus grans èxits, que es titula, i és de l'any 1975, m'oblidava, es titula Sister Golden Hair.

0: Fantàstic, aquest grup Amèrica. Amèrica va ser un grup que es va fer popular entre els començaments de l'any 1970 fins als inicis dels 80. Aquesta peça que acabem d'escoltar, Sister Golden Hair, va ser escrita l'any 1974 per un dels seus components, en Jerry Beckley. I en diverses entrevistes que li van fer, comenta que es va inspirar, sabeu amb qui? Amb en George Harrison, My Sweet Lord, diu, per la guitarra acústica de 12 cordes, que la tocava en George Harrison en aquell moment i li va cridar l'atenció. Doncs bé, amics oients, després d'aquests apunts musicals retornarem amb en David Picallo per parlar de les farmàcies i els medicaments. I com dic, ara parlarem de medicaments perquè quan anem a la farmàcia, què fem? Comprem medicaments. David, el que dèiem, no? Una de les funcions és dispensar medicaments, entre altres, a part de fer pedagogia, com dius tu molt bé. Exactament què són els medicaments? A veure, quina funció tenen els medicaments?
1: A veure, un medicament bàsicament és una substància que està correctament vehiculitzada amb una forma farmacèutica, de manera que volem obtenir un efecte. Tant pot ser un efecte preventiu, pot ser un efecte de tractament, pot ser un efecte de diagnòstic. La idea d'aquest vehicle és que sigui el menys agressiu pel cos i que tingui la màxima efectivitat del principi actiu que estem vehiculitzant.
0: Del principi actiu. Mira, que aquí entre nosaltres tenim aquí un company, és en Jordi Collet, que ha aixecat el dit perquè et vol fer una pregunta.
2: David, de quines maneres preparen aquests medicaments?
1: Mira, jo t'explico. Jo he estat un any treballant en indústria i la fabricació de medicaments és molt més complexa del que sembla. Tenim el que diuen les formes farmacèutiques, que són la manera de vehiculitzar el principi actiu. Tenim des de xarops, el que tothom coneix com a xarops, poden ser solucions, poden ser suspensions, que s'han d'agitar, poden ser extemporànies, que s'han de preparar al moment. Això és per el que farien a les parts líquides, diguem-ne, no? Les formes sòlides oral, tenim càpsules, comprimits, que tot això s'obté fent unes pòlvores, després es comprimeixen per fer comprimits, s'encapsulen per fer càpsules. És molt complexa, no és una cosa senzilla.
3: Llavors, jo, segons això que tu dius, que ho comprenc perfectament, perquè jo sóc químic, no tinc importància, però t'entenc, els prospectes, aquests paperets tan llargs que van junt a les medicines, fins quin punt l'hem de llegir, fins quin punt el tenim que creure i fins quin punt ens tenim que prevenir de nosaltres mateixes, perquè diu moltes coses.
1: Bé, ja la paraula dispensació implica no només una venda del producte, sinó hi ha una explicació sempre darrere, una explicació tècnica.
3: Fins quin punt el tenim que creure i fins quin punt ens tenim que prevenir de nosaltres mateixes, perquè diu moltes coses.
1: Bé, ja la paraula dispensació implica

0: costum avui en dia inclús d'entrar a internet.
1: Perillós.
0: Perillós. Per què perillós?
1: Fàcil. Jo faria un símil. Jo puc entrar a internet a mirar uns plànols de com es fa una casa, però no la construiria mai. Sempre ha d'haver-hi algú que tingui el coneixement necessari per poder fer l'explicació adequada. Perquè de vegades podem veure en un prospecte una indicació principal que no és la que vol el metge, vol una altra. Llavors podem malinterpretar coses. I a més, internet no sempre té una informació fiable.
0: Sí, s'ha d'anar al tanto, atenció, eh? Totes les explicacions, de vegades són poques, però normalment són masses, també.
2: Exacte. Mira, jo he portat aquí un prospecte, bueno, no, tres, que hi ha tres medicaments aquí sobre la taula perquè en podem parlar i perquè tu també t'inspiris, no?, a l'hora de comentar-ho. I, a veure, jo tinc aquí un llençol sobre la meva mà, i ens parlem, ara parlarem un moment del Nolotil, 575 mil·ligrams, càpsules dures. Què ens explica? Ens explica què és el Nolotil. Diu, abans de prendre Nolotil, què hem de fer? Diu, tingui especial cuidado amb el Nolotil, i aquí és quan ja t'acolloneixes, ja t'espantes.
1: Exacte.
2: Ja t'espantes perquè...
0: Ja comença, sí, a fer efecte el medicament abans de prendre.
2: Sí, ja t'espantes... I aquí haurien de posar, doncs, una sèrie de calaveres, perquè, clar, sembla que fins i tot et dona la sensació de que et fa una mica de cosa de prendre aquest medicament, tot i que és pel dolor, en aquest cas, no? Aleshores, tu has dit molt bé que, clar, llegir el que entenem, però a vegades hi ha també una mena de prevenció, efectes secundaris. Això també és aconsellable, que hi fiquem l'ull?
1: S'ha de fer un cop d'ull, sempre s'ha de tenir una miqueta d'informació, però sempre insisteixo en el tema de confiar en el metge prescriptor, que és molt important, que és el que sap, el que ha fet un diagnòstic, el que ha fet una detecció, el que sigui, i després qualsevol consulta, jo insisteixo molt a anar a la vostra farmàcia i consultar-li al farmacèutic, que és el que us explicarà
2: ell
1: realment.
2: Ell és el que ens ho ha d'explicar-ho.
1: Us pot ajudar a interpretar coses, evidentment.
2: Clar, clar. Ara jo tinc aquí la capsata aquesta del Nolotil, en tinc una altra que diu Micetal, que és una crema dèrmica. A veure, què hi trobarem o què hi hem de trobar-hi sí o sí en una capsata d'aquestes?
1: Vale. Bàsicament, trobareu el nom, la substància, la dosis, trobareu també un còdic de 7 xifres amb un punt, això és el còdic nacional, que és el DNI del medicament, que és la identificació oficial. Trobareu el codi de barres i els medicaments ja a última hora ja s'està aplicant el que és el QR.
2: El QR, què és el QR?
1: El QR és un sistema per establir la traçabilitat del producte, és a dir, des de que surt la matèria primera, es fabrica, fins que es passa pel majorista, fins que acaba a l'últim terme el pacient, passant per la farmàcia.
0: Però això el pacient del QR i tot això no ha de prescindir, això és una cosa més aviat per vosaltres.
1: Evidentment.
0: No?
1: També tenim que surt la caducitat, surt el lot de fabricació, això és molt important, perquè si hi ha una retirada de mercat per lo que sigui d'un medicament, és molt important que tinguem el lot, perquè podem identificar ràpid qui l'ha pres, qui no l'ha pres.
2: Clar, perquè ara fa poc, per exemple, s'ha retirat el medicament com ara, a veure, és un que jo prenc habitualment, el Iluprotet, que són unes gotes pels ulls, després també un familiar del Omeprazol, o sigui, es van retirant i llavors es van reponent aquests medicaments, perquè, clar, això surt del mercat, però llavors què fem?
1: Vull dir, s'ha de mirar exactament el per què s'ha retirat, si és un problema de fabricació, si és un lot que s'ha fabricat que ha sortit un defecte,
2: clar,
1: es detecta,
2: clar.
1: Si és un problema de que s'ha fet un estudi i s'ha detectat que això pot ser perjudicial, s'ha de valorar, entre altres coses. Per exemple, llavors, en el moment que nosaltres tenim un QR i tenim una traçabilitat, sabem perfectament a què se li ha donat aquest
2: medicament. A través del QR detecteu i sabeu el lot, sabeu la bueno, tot, no?
0: I diàriament us informen de totes les coses.
1: Via col·legi farmacèutics, via majoristes, sempre tenim aquestes notificacions.
0: Una cosa jo et volia dir. De vegades hi ha farmàcies que sí, que veus que el farmacèutic està davant i està a tot arreu, una mica. Jo crec que és la vostra feina. Ara, hi ha també dependents.
1: Sí.
0: I els dependents, però, lògicament, en saben, però no tant com vosaltres. Quins són els requisits mínims que té que tenir un dependent d'una farmàcia?
1: Bueno, ja el dependent jo penso que ja ha passat a un segon terme, ara són auxiliars o tècnics de farmàcia.
0: Bueno, jo he dit dependent per dir alguna cosa.
1: No, és que aquest concepte és el de fa 40 anys i és correcte.
0: Sí.
1: Inclús havia parlat del mancebo i coses d'aquestes. Realment ara la gent que està darrere un taulell sempre està supervisada per un farmacèutic. I a més tenen una titulació d'AFP o de graus que els hi donen un nivell mínim per poder estar rere un taulell, sempre, insisteixo, supervisats per un farmacèutic.
0: Però tenen una preparació bàsica.

0: explica per poder entendre tot el que feu.
1: Exactament. I sempre insisteixo que darrere hi ha un farmacèutic que davant de qualsevol dubte actua.
0: Perfecte. No, això ja ho veig, eh? Normalment sempre esteu per allà com el burinot darrere de les mosques.
2: Sí, no, quan de fer-ho, quan de fer-ho. Hi ha medicaments, David, que estan finançats pel CatSalut. I és això, quan venim allà amb la recepta, mira, que el metge m'ha demanat això, i sempre esperem un descompte important, no? Primer de tot, quins són aquests medicaments, bàsicament, perquè crec que tots no entren, i una miqueta, si després te'n recordes, o si no t'ho tornaré a preguntar, quin és aquest tant per cent que ens estalviem?
1: Bé, els medicaments són els que s'aproven al concert del CatSalut, en aquest cas. Normalment, quasi totes les comunitats tenen el mateix concert, hi ha medicaments que de vegades estan finançats amb una comunitat autònoma, amb una altra no, però bé, el concepte bàsic és que els que estan finançats, cada pacient, en funció de la seva, del seu estat, tant si és pensionista, si és actiu, segons la renta, hauran de fer una aportació, no és un descompte, és una aportació respecte a lo que financia el CatSalut, en aquest cas.
0: És un percentatge, en general, molt petit respecte al preu del producte, no és així?
1: Bueno, va una miqueta en funció, des de hi ha gent que no paga res, que és un 0% d'aportació, mm-hmm. i hi ha gent que paga un 40% de forma sense tenir topall, hi ha altra gent que té un topall fins a 8-23%, altra gent que té un topall fins a 18%, això dependrà una miqueta de la renta i de l'estat de la persona.
0: Escolta, que complexa s'ha fet tot plegat, menys mal que funciona, però que complexa. Què et sembla? Una mica de música, doncs, ara?
1: Endavant.
3: Doncs continuem el nostre viatge i ara ens quedem ben aviat, ben a prop, vull dir, al Vallès, per conèixer un grup de casa nostra nascut a Terrassa l'any 2015. Es tracta del grup Doctor Prats i el tema que escoltarem és de l'any 2016 i porta per títol Singalele. Tants

0: temps tan clau.
1: Acabem de sentir Singalele del grup Doctor Prats. Aquesta formació catalana va néixer amb la intenció de ser únicament un grup virtual, però què va passar? Que la cosa es va embolicar i l'any 2015 van treure el seu primer disc, Patates amb Peix, que va suposar la seva aparició en la música, i per l'abril d'aquest mateix any realitzen el seu primer concert a la Sala Factoria d'Arts de Terrassa, i fins avui que van fent gires i que no paren per arreu de Catalunya. Curiosament, us diré alguna cosa, que el nom d'aquest grup em fa pensar en un metge que jo havia tingut de menut, el doctor Prats, que va ser molt conegut a Arenys de Mar, bueno, ja fa una pila d'anys, poder, a veure, poder fa 40 anys, imagineu-se. Però poder que el nom d'aquest grup sigui inventat o sigui un petit homenatge que li fan al doctor Prats de Terrassa, no ho sabem, però m'agradaria ser-ho, saber-ho. Si algun oient ens en pot fer 5 cèntims, que ens truqui aquí a l'emissora. De res, deixarem de banda Singalele, una de les receptes musicals del doctor Prats, per retornar de ple amb la nostra entrevista d'avui, parlant amb en David Picallo, farmacèutic d'Arenys de Mar. Parlàvem de medicaments. A veure, a vegades hi ha confusió amb els medicaments que ens recepten els metges i que serviu a les farmàcies. Quina diferència hi ha entre els medicaments genèrics i els medicaments originals o de marca?
2: Bé, malgrat les llegendes urbanes, podem estar tranquils. La biodisponibilitat dels uns i dels altres pràcticament és la mateixa, per no dir la mateixa. No hi ha diferències.
3: Però potser hi ha algunes qüestions de matisos en quan el recipient, un tipus o un altre, ens pot sentar millor o pitjor.
2: Podria variar en algun cas algun tipus d'excipient que es fa per fer el vehicle, és a dir, el medicament en general, però de fet l'efecte principal del producte serà exactament el mateix. Pot trigar una miqueta menys, pot trigar una miqueta més a l'hora de fer l'efecte, però l'efecte final és el mateix.
3: També pot dependre una mica de la susceptibilitat de l'organisme de l'individu, no?
2: Exactament, del metabolisme de cadascú individual.
3: Escolta, i una cosa també que tinc dubte. Quins medicaments podeu receptar vosaltres i quins no?
2: Bé, a la caixa, com parlàvem abans, hi ha un cerclet petit al costat del Codi Nacional, que això indica que és amb recepta mèdica. Mm-hmm. Això només es pot dispensar sempre i quan vinguem una recepta mèdica, i després hi ha medicaments que es poden donar sense recepta, però sempre, insisteixo, amb la supervisió d'un professional que sàpiga exactament que aquell medicament no interacciona amb la medicació que està prenent el pacient i que és adequat per ell.
3: O sigui que hi ha medicaments que de cap manera és convenient, si no es coneix molt bé el malalt i des d'un punt de vista metge, poder-lo rebre directament.
2: Exactament. Ara mateix, per exemple, a la televisió surten els antigripals, que són medicaments que porten 4 principis actius, la qual cosa ja es considera polimedicació. Imagineu-vos una persona que té la pressió alta, que s'està prenent un aspirina infantil pel cor i se li està donant, per exemple, un medicament que porta aspirina a dosis altes i, a més, porta substàncies que pugen la pressió. Què passa? Doncs que aquí està dintre el farmacèutic a dir: miri, senyora Pepita, això no us ho pot prendre perquè li pujarà la pressió, li alterarà l'efecte de l'antiagregant. Estem aquí una miqueta per controlar aquestes petites coses que poden causar una urgència en un moment determinat.
1: Clar, a vegades dona la sensació que sabeu o doneu més informació vosaltres als farmacèutics, que esteu al taulell, que el mateix metge. Vull dir, el metge sí que dona informació, però dona la justa. Poder perquè té masses coses al cap, no ho sabem. Però sí que fa molt ben feta la seva feina, i vosaltres també, que ens doneu explicacions. Això és correcte, això és incorrecte. Consultiu de nou, doncs, en el metge. Mira, jo, arran d'això, tinc un dubte amb el tema de les marques comercials. És a dir, si m'estan tractant amb un medicament, amb una marca comercial, me'l puc substituir per un de genèric?
2: Si és exactament el mateix principi actiu, evidentment que sí.
1: Vale, llavors ara entrem amb el tema de medicaments que utilitzo i que no utilitzo. A veure, medicaments que tinc vigents i que no utilitzo, què puc fer?
2: En principi, a no ser que sigui un analgèsic, un antiinflamatori, parlem d'aquells que ens cobreixen un mal de cap o un mal articular, per dir alguna cosa, la resta són medicaments que s'haurien de portar al punt sigre de la farmàcia, és a dir, el punt de recollida d'aquells medicaments per gestionar-los de manera correcta.
1: Vale, doncs vosaltres ja els tramiteu, que els envieu a indústria o què feu?
2: S'envien en un punt per fer un reciclatge adequat sense perquè contaminin el mínim possible aquests medicaments.
1: Vale, mira, en Jordi el tenim aquí, que també m'ha aixecat el dit, que vol fer una pregunteta.
4: David, un medicament es pot reciclar?
2: A veure, en principi, a nivell hospitalari es fa molt sovint, quan un pacient deixa de prendre un medicament se li recull, se li retira perquè ha estat en un entorn relativament controlat, però jo el que no puc fer en una farmàcia és donar un medicament d'una persona que m'ha portat de casa seva, que no sé com l'ha conservat, i intentar donar-li a un altre. Aquí podríem tenir un problema, perquè podríem perdre efectivitat, no sabem com s'ha conservat, si ha agafat humitat, etc.
3: Bueno, hi ha una altra cosa també. Suposem que a un individu li fa massa efecte el medicament i de cop i volta necessita una resposta. Vosaltres podeu variar les dosis?
2: En principi no podem variar les dosis. El que sí que podem fer, i cada cop és més habitual, és parlar directament amb el metge. Es truca al metge i se li comenta: mira,
3: m'està passant això. Vosaltres podeu parlar directament al metge?
2: Evidentment.
3: A pesar de que sempre estan molt embolicats, amb gent esperant i tot
2: bé,
3: això.
2: Bé, el que passa és que no és el mateix que truqui un usuari, un sí. pacient, que el que truqui un professional amb un dubte. És com tot.
3: Sempre... Hi ha prioritat, en aquest cas.
2: No és que hi hagi prioritat, simplement el metge interpreta que el que està trucant és algú que li ha de fer una consulta tècnica i pot ser important en aquell moment.
1: I escolta, i al revés, els metges us truquen a vosaltres per afinar la punteria amb un medicament?
2: Sí, cada cop més.
1: Per cada saber cop si més, fixa't.
2: Per saber si està finançat, per saber la dosis, per saber si es pot trencar o no es pot trencar. De vegades trenquem comprimits i no es poden trencar perquè porten un recobriment especial... I nosaltres som els que ens encarreguem de posar una miqueta al dia amb aquestes
1: molt
2: coses.
1: Molt bé, molt bé. Escolta una cosa, jo ara sé que es canviaria de registre, hem parlat de medicaments, però parlarem d'un tipus de medicaments que són molt interessants i que sovint els utilitzem, principalment quan tenim grip. Què et sembla si parlem dels antibiòtics? I ens expliques una miqueta què són i què fan en l'organisme els anti, perquè tot va d'anti, antigripals.
3: I tota la fabulació que hi ha al dels antibiòtics, que n'hi ha molta.
1: A veure, mira, què són i per què serveixen?
2: Per començar, el concepte de tractar una grip amb un antibiòtic és un gran error. Una grip és un procés víric, amb la qual cosa un antibiòtic no li farà absolutament res. I és una de les principals consultes que tenim, per exemple, en aquesta època de la tardor hivern. La gent es troba malament, té un refredat, dona'm un antibiòtic. No, és un procés víric i l'antibiòtic no farà res, mata mosques a canonades. Llavors, això és una de les pedagogies que fem a la farmàcia. En un moment determinat, dir, no cal antibiòtic.
1: Però els metges el recepten.
2: El recepten quan veuen que hi ha una infecció per un microorganisme potenta. Que no és un virus.
1: Que no és un virus.
2: Ah, exacte.
1: Però quan tens 39 i 40 de febre...
2: Depèn, pot ser un procés víric i no calgui l'antibiòtic. Això és molt freqüent en nens.
1: Perdó, que t'hagi trepitjat. Sí, sí. Però com se sap això, si és víric o no?
2: Hi ha la clínica. Evidentment, el metge, que és el que sap d'això, és el que fa la detecció de si hi ha plaques de pus, per exemple, amb una amigdalitis, o per la clínica mateixa del procés, ells tenen prou coneixement per dir si és un virus o és un microorganisme.
3: Però vosaltres podeu realment receptar antibiòtic?
2: En principi, no.
3: En principi no, perquè si no, jo em pregunto, tota aquesta campanya que es fa de que no es prenguin antibiòtics deu significar que algú aconsegueix antibiòtic directament o no a través del metge. Què passa aquí?
2: Això és un procés que venim, que arrosseguem de fa anys, però això pràcticament no es fa. A la pràctica, evidentment, no puc dir el 100%, però no es fa.
3: Vale, o sigui,
2: a mi m'ha vingut gent coneguda a demanar-me un antibiòtic i li he negat.
3: O sigui que més que res els mentalitzen perquè no demanin ja d'entrada antibiòtic.
2: L'antibiòtic és el que us comentava abans, s'ha de donar quan hi ha molt clar un procés infecciós que requereixi l'antibiòtic, o el metge el pot preveure i decideix que s'ha de donar un antibiòtic.
3: Vale. I en el cas de virus, en comptes de l'antibiòtic hi ha? Perquè clar, coneixem molt l'antibiòtic, però no el que va contra el virus.
2: A veure, pels virus actuals, els més freqüents, és tractament simptomatològic i punt. En el cas de que es compliquin, normalment sí que acaben complicats amb un procés bacterià, llavors sí que cal l'antibiòtic, però sempre amb la supervisió dels professionals, que són els metges i les infermeres.
3: Aclareix-me això del tractament simptomàtic. Què vol dir això?
2: Bé, el tractament simptomàtic és molt senzill. Què provoca, per exemple, una grip? Doncs febre, malestar, rinitis... Doncs bé, s'ha de tractar cada cosa amb el medicament adequat, que no sigui un antibiòtic, evidentment.
3: O un producte de l'àvia, que en diem.
2: També pot ser. En fitoteràpia, evidentment.
1: I tant. Mira, jo tinc un altre dubte, perquè tots són dubtes avui. Quina diferència hi ha entre un bacteri i un virus?
2: Bé, a veure, un bacteri és una cèl·lula, pot ser patògena o no, un virus és acel·lular, i un virus és una mena de microorganisme que necessita sempre ser paràsit, necessita sempre del mecanisme cel·lular de la cèl·lula hoste. És a dir, ell per si mateix té un codi genètic però no el pot reproduir. Llavors què entra? Penetra dins de la cèl·lula, li roba el material de treball, és a dir, totes les eines per fabricar i replicar-se, i llavors o destrueix la cèl·lula o fa que canviï la seva funció, aquesta cèl·lula, la inutilitza.
3: Ui, que és complicat, això. Jo tinc alguna pregunta també amb això a fer-te, però necessito, ara la necessito jo, una mica de música, perquè això dels virus m'ha tocat tu.
0: Doncs continuem el viatge i acabarem el nostre passeig per la música escoltant la veu i la música de Grace Jones, una cantant, compositora i productora jamaicana, i escoltarem un tema que va ser tot un èxit l'any 1977. Aquest tema porta per títol La Vie en Rose.

0: Chris Jones, qui no l'ha sentida, qui no l'ha escoltada, és un artista amb majúscules, de veritat. És cantant, compositora, supermodel, productora i actriu. Gairebé ho té tot. Per a mi, a més, és una artista que sempre m'ha sorprès i que m'ha cridat l'atenció pel seu caràcter rebel, innovador, transgressor. Un caràcter que no es pot comparar amb altres transgressores que segurament coneixerem, com la Madonna o Lady Gaga, que sempre van extravagants.
1: Però Lady Piaf era una altra història. També s'hi ha de dir,
0: Sí, perquè aquesta cançó és original de Lady Piaf.
1: Exacte.
0: I la Vien Rose, de la cantant francesa Edith Piaf, i en aquesta cançó ens parla d'un home del que està enamorada, de les sensacions que li produeix quan abraça el seu amor, de quan li expressa paraules d'amor i de com tot això fa que les seves penes doncs es vagin bimbant. Vull dir, una cançó molt maca, és d'amor, no? Que parla doncs del seu estimat, poder, romànticament i metafòricament. Després de la Vien Rose ens enfilarem amb l'últim tram de la nostra entrevista i continuarem parlant de farmàcies, farmacèutics, de medicaments, però teníem dubtes amb els virus, perquè això d'aquí ens ha aixecat noves preguntes. Es muten els virus, David?
2: Sí.
1: Què vol dir que es muten? Que es transformen en una altra cosa perquè ells aprenen a defensar-se?
2: Exactament. Seria un resum ràpid. Ells aprenen a defensar-se sobre les defenses pròpies del cos, canvien les seves estructures de membrana, amb la qual cosa o l'expressió, un cop infectada una cèl·lula, canvia l'expressió, de manera que els nostres anticossos o el nostre sistema immunitari no els reconeixen com a tal i no els eliminen.
1: Això pot determinar que cada any les vacunes siguin diferents i donin resultats diferents?
2: Resultats diferents, no. El que sigui, per exemple, la més freqüent, que és la vacuna a la grip, trobem que cada any hi ha una mutació. Tenen dos proteïnes que expressen, que és la neuraminida semaglutimina. Són dos proteïnes que van variant una miqueta la seva estructura, llavors el nostre cos no sempre la reconeix. Llavors cada any hi ha una petita modificació i la vacuna s'ha d'adequar a aquestes proteïnes de membrana.
0: Però escolta una cosa, com se sap això? Perquè cada any hi ha vacunes. Aleshores, com es pot saber aquesta mutació?
2: Es fa l'estudi in situ sobre el virus o pacients afectats a l'inici que comencen normalment a la part asiàtica.
1: O sigui que a la part asiàtica?
2: Generalment,
1: o sigui,
2: sí.
1: La culpa és dels xinos?
2: No.
1: Però estudien els laboratoris cada any i us retiren a les anteriors?
2: Sí, de fet cada any hi ha una vacuna diferent.
1: Segons el que hi ha als ambients de tot el món.
0: Però una cosa, el factor climàtic pot influir en aquesta mutació?
1: Ara sí que l'hem liat.
0: No, això és veritat. Pot influir.
2: Evidentment que influeix, també hi ha el factor climàtic.
0: Pregunto.
2: El factor climàtic també influeix en el fet de que en zones on no es reuneixen els requisits perquè aquell virus o aquella infecció sigui viable, resulta que amb el canvi climàtic i amb els vectors que hi ha en aquell moment pot ser que es faci viable en una altra zona que abans era impossible.
1: I amb els transports turístics que massa, que això també deu influir.
2: Això ajuda, però perquè hi hagi una infecció i un virus o una infecció sigui viable, s'han de donar més d'un requisit.
0: Clar. Escolta, poder tanquem caixa, no?, amb aquest tema.
1: Sí, i és una llàstima, perquè aquí sortirien coses, però bueno, deixem-ho
0: dir. Aquí som ja dos francotiradors i mig, perquè en Jordi Collet també a vegades aixeca el dit.
1: Però ell té per dos i per tres,
0: Sí, té corda per rato.
1: Es nota que aquí el David domina el tema.
0: Domina. Jo aniria una miqueta per treure'ns les confusions mentals que tenim amb el tema de probiòtics i prebiòtics. Explica'ns una miqueta d'entrada els probiòtics, què són i per què serveixen.
2: Generalment són microorganismes beneficiosos que normalment també es poden donar per via cutània, normalment es donen per via intestinal, perquè arribin a repoblar la zona intestinal. Beneficis que donen?
0: Això.
2: Doncs des de potenciar defenses a desplaçar flora microbiota patògena, perdoneu, perquè el tema flora s'està desplaçant, es diu microbiota, ajudar una miqueta a la síntesi d'algunes vitamines.
1: Per què s'associa normalment amb els antibiòtics, els probiòtics?
2: Bé, és una associació que té la seva lògica. Un antibiòtic és antibiòtic, vol dir anti a algú que té vida.
1: O sigui,
2: bàsicament.
1: Es carrega coses.
2: Generalment es carrega bacteris. Bacteris i part de la microbiota del budell. Què passa? Que nosaltres deixem despoblat el nostre budell. Què hem de fer? Repoblar-ho de forma correcta amb les soques de bacteris i llavats que siguin necessaris.
1: Però en pre o en pro?
2: En pro, que serien la...
1: Biòtic, vull dir, exacte, és que d'aquí ja estem amb noms tècnics i potser no, també hi ha una mica.
2: Una cosa són els, el que serien els...
1: Els
2: bacteris o els microorganismes que repoblen, i una altra cosa és els nutrients que els hi afegim perquè tinguin el creixement adequat.
0: Vale, llavors, aquí, para un momentet. A veure, jo prenc un iogurt. Sí. Aquí, què passa? Té propietats probiòtiques el iogurt?
2: Sí, el iogurt està portant segurament el lactobacillus i algun altre soca, un bifidobacterium, que són beneficiosos.
0: El xucrut?
2: No t'ho sé dir, t'enganyaria.
0: Ara l'hem
1: mirat. Sí, és germànic,
0: no, és raro, no, xucrut, això ho sé per la qüestió informàtica, no? Bueno, hem investigat, però també és com un iogurt, diguéssim, no? Sí. Aleshores, tot el que són iogurts i aliments
1: i el kefir,
0: fermentats...
1: El kèfir també, ja entens, sí, tot això? El kèfir també, sí.
0: Molt bé, o sigui que hi ha aliments que afavoreixen, que donen aquests nutrients... perquè doncs, la flora intestinal doncs, estigui doncs, a to, no?
2: Exacte. També s'ha de tenir en compte que tampoc es poden prendre amb excés. Això forma part també del nostre consell. Perquè un probiòtic, en segons quins casos i segons quines patologies del colon, tampoc és adequat i s'ha de vigilar. O podem tenir síndromes associades a un excés de probiòtics.
1: Diarrees o restrenyiments o alteracions amb un sentit i amb l'altre.
2: Exactament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, els prebiòtics, a veure, tornem a insistir, que sóc una miqueta...
1: És complexa, això.
0: És que és complexa, no? Llavors, el prebiòtic, què són? Els nutrients,
2: exacte,
0: que alimenten?
2: Sí.
0: O... I quins són aquests prebiòtics?
2: Dependrà de la soca de microorganisme que posis, des d'inulines a substàncies que siguin capaces de digerir el propi microorganisme.
0: O sigui, és necessari prendre'n, també?
2: Si és possible, sí.
0: Per exemple, parlant ara en plata, no? En plan de carrer, que serien carxofes, llegums, què sí, què no. La cosa aniria per aquí?
2: Exacte, els iogurts mateixos.
0: Els iogurts mateixos.
2: El propi aliment processat no sempre és estèril, evidentment, i sempre porten també la seva pròpia...
1: Infecció, petita.
2: No, la seva pròpia flora.
1: La seva pròpia flora.
0: Molt bé, no sé quins temes més ens queden pendents, perquè ja ens queden 4 minutets per entrar al racó del conte.
1: Aquest home contesta tant a tot.
0: No, que ens ho diu tot molt
1: bé. Em té esgotat, com a preguntador, em té esgotat.
0: Doncs una miqueta, tornant una mica als medicaments, fent una mica de síntesis, no? Quan surt un medicament nou... Qui és el primer que us ho comunica? Això és una curiositat, no? El fet aquest d'aquí. Surt un medicament nou, atenció, que és interessant per això altre, està legalitzat. Qui ho comunica?
2: El Col·legi de Farmacèutics i després també els comercials. Però generalment l'aprovació d'un medicament, com és una aprovació a nivell estatal, això ha de sortir... És oficial.
1: Ha de sortir abans de que surti l'anunci. Perquè si
2: exacte,
1: no, valiem.
0: Molt bé, llavors ara una pregunta, poder, si et sents pressionat o si no vols contestar-la, no la contestis, no?
1: Ui, a veure...
0: No, però el fet aquest d'aquí, tenim un medicament que interessa vendre'l. A veure, qui és el que ho diu? Perquè suposo que també hi ha d'haver-hi algú que econòmicament li interessi. Pot passar això, que el metge et digui, mira, David, o farmàcia tal, escolta, ara és qüestió d'anar per aquí, com passa amb moltes empreses que ens col·loquen productes perquè doncs, els tenim en estoc, perquè són interessants econòmicament per uns o per als altres...
2: Bé, evidentment, dins d'una mateixa, per exemple, una mateixa patologia d'aquestes que són lleus, en el nostre cas, sempre escollirem aquell producte que tinguem en estoc, és evident. O sigui, dins de la mateixa patologia, sabent el tipus de producte que tenim, escollirem aquell que tinguem en estoc.
0: Clar, o sigui, tu no mires ni afavoreixes a ningú, sinó afavoreixes a l'usuari, al client,
2: sí,
0: amb el que li vagi molt millor, no?
2: El primer criteri sempre és solucionar un problema.
0: Exacte.
2: Després, en funció de l'estoc que tens, és quan decideixes donar un o donar l'altre, que sigui adequat, evidentment.
0: Vale, vale.
1: Jo tenia una última pregunta, si em dóna temps, que és la següent. Les persones grans, quan més grans, més medicaments prenen. Arriba un moment que es produeix tal saturació que em sembla que el mateix cos es deu fer un lío. Què aconselleu als farmacèutics a aquestes persones que estan en aquest marge de població?
2: Bé, jo el que recomanaria, evidentment, la seva farmàcia de confiança, demanar-li, en el cas de que sigui una complicació, la preparació, el que parlàvem abans, els blisters, els CCPDs, i, si no, un seguiment acurat del farmacèutic en funció de les receptes, de dir-li això sí, això d'aquesta manera, això de l'altra, i també pel metge, evidentment.
1: I les hores també deuen ser importants, sí, que segons l'associació d'un medicament amb un altre també pot donar efectes, sobretot quan se'n prenen massa, oi?
2: No, no massa, o sigui, si es pren el que marca, la posologia que marca el metge supervisada, no ha d'haver-hi cap problema.
0: Sí, i una última pregunta abans de passar en aquest conte que sempre llegim abans d'acabar l'entrevista. Per acabar, és millor fer la consulta d'un medicament al metge o a un bon farmacèutic de confiança?
2: Depèn. Generalment, si és per saber si és per una patologia concreta o per què ens ho ha receptat el metge, també se li pot preguntar al metge. Pel tema tècnic, és a dir, com s'ha de prendre, si es pot tallar, si no es pot tallar, si es pot triturar, si no es pot triturar.
0: Exacte, exacte.
2: Aquí el farmacèutic.
0: Sí, sí. Doncs res, els minuts que ens queden els dedicarem doncs al racó del conte i a la nostra recomanació setmanal. Endavant, Jordi, amb aquest conte que tots esperem.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
4: El somni del sabater, rondalla anònima inclosa en la novel·la Les set aromes del món. Un geni se li va aparèixer un sabater de Bagdad, de condició humil, mentre somiava. El geni va convidar el sabater a anar a cercar un tresor al Caire. Tal dit, tal fet, es va desplaçar fins a la capital egípcia, però només arribar al sabater fou atracat i estomacat per una banda de brètols que el van deixar estès en el terra i sense ni cinc. Un mercader que se'l va trobar en aquell estat es va fer càrrec de l'home durant uns dies a fi i efecte que es pogués refer de la pallissa. Entre les nombroses converses que van compartir tots dos, el sabater li va explicar el somni que l'havia dut fins al nord d'Àfrica. El mercader, amable, li va dir que fer cas d'una aparició onírica, d'un somni, era actuar des de la ingenuïtat. Amb tot, el mercader va haver d'acceptar que ell també havia tingut un somni similar, semblant. En un pati d'un indret que no podia precisar, presidit per una palmera que estava a guerxa, hi havia amagada tota una fortuna. Un cop recuperat de l'incident, el sabater va fer camí de tornada cap a Bagdad. I al poc de ser-hi, a Bagdad, mentre s'acostava cap a casa seva, va recordar que en el pati, on havia jugat tantes vegades de petit, hi havia precisament una palmera guerxa. Discretament, cap al tard, una nit, s'hi va tensar amb una aixada i va començar a remoure el terra del voltant de la palmera. I vet aquí que tot d'una va localitzar el tresor que el geni del somni li havia descrit.
0: Carai, no?
1: Bueno, és una mica rebuscat, eh? Jo no sé si trobaria tantes coses, però bueno, no està malament, no està malament.
0: Sí, és com dir, a veure, que a vegades les coses les tens a davant teu i no les veus, ni caus. I fixa-t'hi que a través d'un somni,
1: i quan et creus que ja no les tens, llavors apareixen.
0: Sí, això és un conte, com deia el Jordi, de la novel·la Les set aromes del món. És una rondalla anònima, no sabem qui és l'autor, però bueno, ens ha agradat. Doncs res, ara ja donarem pas a la nostra recomanació setmanal i ens la llegirà en Jordi Collet. Endavant, Jordi.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre amb clau d'humor que recull divertides anècdotes viscudes en un taulell de farmàcia. L'editorial Martínez Roca publica Ha llegado la bisagra i otros disparates farmacéuticos. És el primer llibre de Guillermo Navarro, publicat el 24 de gener del 2017, en el que recullen una infinitat d'històries i anècdotes que ha anat recopilant al llarg dels seus 30 anys com a farmacèutic, i en què ha viscut de tot: senyors que practicaven, vivien a la farmàcia, la por de demanar la pastilleta blava, compradors compulsius de tot el que apareixia a la televisió, i el pitjor de tot, atracaments. Amb l'ajuda del guionista Mario Alvelo, l'autor ens explica totes les anècdotes que recorda, i traurà molts somriures, quan no rialles, a tots els que treballen en una farmàcia i els que freqüentem les farmàcies. Guillermo Navarro va estudiar farmàcia a la Universitat Complutense de Madrid l'any 1978. Va obrir la farmàcia Navarro, la que va regentar durant 30 anys. Ara ja està jubilat i ha estat quan ha decidit posar-se a escriure i publicar aquest llibre.
0: Molt bé, però a veure, tenim aquí en David que segurament
1: això
0: ens pot explicar.
1: Això de la bisagra a mi m'ha deixat molt molt tocat.
0: Sí, sí. Però llavors, una cosa, David, ens pots explicar un parell d'anècdotes divertides que hagis viscut a la teva farmàcia? En tens alguna per explicar?
2: Sí, sempre, n'hi ha moltes. Teníem una llibreta i tot que les apuntàvem.
1: Ah, que bé.
2: Una molt... que fa molta gràcia és una senyora gran que em ve i em va demanar un sexe oral.
0: Un sexe oral?
2: Clar, en aquell moment la resposta va ser: miri, en aquest moment no estic disposat, eh? Però realment el que volia era un Xeroxat, que és un medicament que és un antidepressiu. I un altre, per exemple, un noi que va venir que un medicament no li agradava gaire, que no tenia bon gust, i resulta que s'estava prenent per via oral uns supositoris.
0: Un dia!
1: Déu-n'hi-do. El devia lubricar la boca.
2: Sí, una mica.
0: Doncs res, ara sí que hem de tancar faixa, que diem, tancar la barraqueta... I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, David, de veritat.
2: A vosaltres.
0: Ha estat esplèndid.
1: Fantàstic, el programa.
0: Sí, esperem reveure't amb un altre tema, que ja el tenim mig perfilat, però no el direm. No el direm fins passats un parell o tres de mesos. I res més, fins la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació dels qui han fet possible aquest programa perquè us arribi a casa vostra un servidor, en Josep Torrents, en Rafael Caro, en David Picallo, en Jordi Collet i el control tècnic, en Jordi Sugranyes. Procureu ser feliços i fins la propera.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Com esteu tots? Benvinguts, benvingudes, nova edició de Jazznàtics, repassant els grans de la història de la música. Jazznàtics, programa 341, avui dedicat a Phineas Newborn Jr., pianista de jazz, nascut el 14 de desembre del 1931 a Whitville, a l'estat de Tennessee, i que ens va deixar el 26 de maig del 1989. Parlen que les seves principals influències van ser gent com Art Tatum, Oscar Peterson o Bud Powell. Provenia d'una família musical. El seu pare, Phineas Newborn Sr., era bateria en bandes de blues, i el seu germà petit, Calvin, guitarrista de jazz, va estudiar piano, així com trompeta, i saxòfon tenor i baríton. Abans de passar a treballar amb Lionel Hampton, Charles Mingus i altres, Newborn va tocar per primera vegada en una banda de rhythm and blues dirigida pel seu pare a la bateria, amb el seu germà Calvin a la guitarra, Tough Green al baix, Brent Branch i la futura estrella de High Records, Willie Mitchell. El grup va ser la banda de la casa del ja famós Plantation Inn Club a West Memphis, Arkansas, de l'any 47 a l'any 51, i va gravar com a banda de B.B. King en els seus primers enregistraments el 1949, així com també a les sessions de Sun Records el 1950. Van deixar West Memphis el 51 per fer una gira amb Jackie Brenston, com els Delta Cats, en suport del disc Rocket 88, gravat per Sam Phillips i considerat per molts com el primer disc de rock and roll de la història. Va ser el primer disc número de Billboard per a Chess Records.

Entre els primers enregistraments del nostre protagonista del dia d'avui, de principis dels anys 50, hi ha els de Sun Records amb l'harmònica de blues de Bill Walter Horton. A partir de l'any 56, Newborn va començar a actuar a la ciutat de Nova York, gravant el seu primer àlbum com a líder aquell any, Here is Phineas, per Atlantic Records. Els seus trios i quartets en aquell moment incloïen el seu germà Calvin a la guitarra, els baixistes Oscar Pettiford, George Joyner i els bateries Kenny Clarke i Philly Joe Jones. En Phineas Newborn va despertar prou interès internacional per treballar com a pianista solista a Estocolm el 1958 i a Roma l'any següent. Va rebre molts elogis de la crítica, tant per la seva tècnica lleonina com per la seva meticulosa interpretació artística a qualsevol tempo. La característica més destacada de la interpretació de Newborn és la improvisació paral·lela a tempo ràpid, amb dues octaves de diferència, a la manera d'Oscar Peterson, que requereix una gran àmbit d'extremitat.

El 16 de març de 1960, Phineas Newborn, aleshores amb 29 anys, va substituir Thelonious Monk i va interpretar It's All Right With Me a la sèrie de televisió de l'ABC, Music for a Spring Night. Newborn es va traslladar aleshores a Los Angeles aquell any i va gravar una seqüència d'àlbums de trio en piano per al segell Contemporary. Els crítics sovint van comentar que el seu estil de tocar era massa tècnic i, com a resultat, Newborn va desenvolupar problemes emocionals. Va ser ingressat a l'Hospital Mental Estatal de Camarillo durant alguns períodes i va patir una crisi nerviosa relacionada amb conflictes amb un segell discogràfic durant la seva carrera. Més tard, Newborn va patir una lesió a la mà que va dificultar la seva interpretació.

El treball posterior de Newborn va ser intermitent a causa de problemes de salut que va patir de manera contínua. Això és més cert en el període comprès entre mitjans dels anys 60 i mitjans dels 70. Com va desaparèixer de la vista, va ser infravalorat i poc enregistrat. Va fer un retorn parcial a finals dels anys 70 i principis dels 80, tot i que aquest retorn, finalment, no va millorar gens la seva situació financera. En Phineas, el nostre protagonista, en Newborn, va morir el 26 de maig de 1989 a Memphis, a Tennessee, d'un càncer de pulmó, i està enterrat al Cementiri Nacional de Memphis.

Malgrat tot el que hem explicat avui a Jazznàtics, la seva obra continua inspirant noves generacions de pianistes de jazz i encara és reconegut entre molts crítics que han redescobert el seu geni. Segons l'historiador del jazz, en Nat Hentoff, la mort de Newborn va impulsar la fundació el 1989 de la Jazz Foundation of America, un grup dedicat a ajudar amb les factures mèdiques i altres necessitats financeres dels grans del jazz ja jubilats. A principis dels anys 90, els pianistes Harold Mayburn, James Williams, Mulgrew Miller i Geoff Keyser van formar el Contemporary Piano Ensemble de quatre músics per retre homenatge a Newborn. Va gravar dos àlbums i va fer gires internacionals.

Malgrat els revessos que li va donar la vida, molts dels discos de Newborn, com ara el Finesse Rainbow, de Great Jazz Piano, Finesse Newborn Jr., i també el Harlem Blues, continuen sent molt apreciats. El comentarista de jazz Scott Yanow es va referir a Newborn com un dels pianistes més hàbils tècnicament i més brillants de la història del jazz. Es poden escoltar proves de la seva destresa tècnica en temes com ara Sometimes I'm Happy, de l'àlbum Lookout, Finesse is Back, en què Newborn interpreta solos extensos, complexos i enèrgics, amb les dues mans a l'uníson. Leonard Feather va dir d'ell, en el seu millor moment, va ser un dels tres millors pianistes de jazz de tots els temps. L'Oscar Peterson va dir, si hagués de triar el millor pianista en tots els sentits de qualsevol que m'hagi seguit cronològicament, inequívocament, diria Finesse Newborn Jr.

Hem acompanyat aquesta explicació de la seva vida i carrera amb algunes de les peces que van registrar al llarg dels anys. Però anem a fer un petit repàs amb alguns dels seus àlbums, com per exemple del disc anomenat No Easy Way. Extraurem aquesta interpretació que va fer del clàssic Autumn in New York.

Programa especial 341 amb la música d'un excel·lent personatge que avui ens acompanya a través de la nostra sintonia. Així hem sentit peces d'en Finès Newborn Jr. Què ens queda per arribar fins al final del programa? Doncs aquests 17 minuts els cobrirem amb interpretacions seves que hem triat per la seva vàlua. Moonlight in Vermont.

Gràcies per haver-nos acompanyat avui amb el nostre espai. Espero que hagi estat del vostre agrat recordar la figura d'aquest gran pianista, Phineas Newborn Jr. M'acomiado de Jazznàtics amb aquesta edició, desitjant-vos que passeu una bona setmana i ens retrobem la propera Afternoon in Paris. Soc Rafael Corbí i això ha estat Jazznàtics.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs

dels podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu,
1: Calella,
0: i tot el que hi passa,
1: t'ho
0: explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: parets empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort.
1: I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys, al teu costat.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes. Altra volta amb una nova edició de Ràdio Havanera, el vostre espai que us condueix un servidor, Rafael Corbí. Avui recuperem un disc a la nostra discografia de l'any 1999. Per començar el nostre espai, és el disc que van portar a terme el grup Barcarola, societat coral, batejat aleshores allà en l'Havana. És el primer dels temes que hem escoltat d'aquest disc, que n'inclou de moltes i molt diferents, com per exemple aquest allà en l'Havana, o per exemple també la balada d'en Lucas. Seguim doncs amb aquest programa que acabem de començar, que esperem que sigui del vostre agrat.

Escolta Ràdio Habanera, amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Grup Barcarola, societat coral, molt vinculada amb aquesta societat coral del Penedès, el coro de Vilafranca del Penedès, amb un repertori clàssic i en temes destacats de cançó de taverna i havaneres populars, aquest en disc editat originalment, que avui recuperem el 1999, El vell pescador. És un dels seus àlbums més coneguts. Després d'haver escoltat aquest tema, aquest Salió de Jamaica, tancarem el record d'aquest àlbum, el qual tornarem possiblement amb un altre programa, amb aquest tema que per mi era força desconegut. Es diu Els vaixells des Jan Carrasi, si es pronuncia així.

El grup Engavina, del qual ja hem escoltat en diversos àlbums al llarg de la nostra discografia, però aquest, en concret, no l'havíem escoltat cap vegada, el Nit de Festa i de Cançons, del 1988. També és un d'aquells àlbums que pensem recuperar a càrrec d'una gent, els dos germans, que ens varen visitar moltes vegades aquí, tant a Ràdio Venera com a Ràdio Palafrugell, fa moltíssims anys enrere, quan ens acompanyaven amb aquesta terra. El grup Gavina, un grup fundat l'any 1975, si no vaig errat, i que estava format, recordem, per en Lluís Maria Noviola i la Maria del Carmen. Noviola, amb dos germans, el tenor i la guitarra, i la Maria del Carmen, la Mari Carmen, mezzosoprano i percussió. Ferran Pérez i Jesús Lardín també havien format part de la formació, tot i que va tenir diverses etapes i canvis de veus. Aquesta és la seva música i així l'hem escoltat des d'aquest àlbum amb el primer dels temes, que és aquest Alabana, me voy niño, però també escoltarem No vull ser pescador.

Interpretacions del grup Engavina, recordant el seu disc en Nit de Festa i Cançons, des del 1988 aquí a Ràdio Avenira, amb Cubanita Preciosa, i òbviament amb aquesta cançó, aquesta peça menys coneguda, però que donava nom al disc i que, de fet, l'obria. Grup Gavina, recordant-los una vegada més, el Cel Cien, amb aquest Nit de Festa i de Cançons.

Segona part del nostre espai i un altre disc dels Pescadors de l'Escala. Hem escoltat molta música en tots els nostres programes i a través dels anys, però aquest disc en concret el recuperem en el dia d'avui, perquè mai l'havíem escoltat. La Rosa dels Vents, un disc que van publicar l'any 1997 i que contenia aquesta peça anomenada La Colombiana. Els Pescadors de l'Escala, un dels grups de veneres i cançó de taverna més emblemàtics i antics de Catalunya, fundat oficialment l'any 1960, i és un dels referents absoluts de la música popular marinera. En gent com en Quim Mas, l'Ernesto Llero, l'Albert Plat i en Jordi Cabarroques, però amb tot un llegat de gent, amb els primers integrants, en Ferran Català, en Llucià Carbó, en Joan Ferrés o en Carles Mallart. Més de 30 enregistraments discogràfics al llarg de la seva història. Aquí els escoltem ara mateix amb una segona peça que es diu El Llop de Mar.

Sí, ens aportaven aquesta peça, Zim Azu, Azdu, crec, sovint escrita correctament en euskera com Zim Ahadzu, una peça, òbviament, de producció basca, que es podria traduir com No puc oblidar o Inoblidable. Destaca per ser una incursió en la tradició musical d'Euskal Herria a càrrec dels Pescadors de l'Escala. Excel·lent aquesta interpretació que ens portaven, si no m'erro, des d'aquell 1997, aleshores, la formació dels Pescadors de l'Escala, que estaven en un moment de transició important cap a la creació pròpia, eren l'Albert Prat, en Quim Mas, en Josep Joli i en Joan Ferrés. Aquests eren els integrants, crec, a la formació en aquell moment. Bé, doncs, acabem d'escoltar aquest tema, aquest Zim Azdu dels Pescadors de l'Escala, i tancarem el repàs d'aquest disc, que retornarà també ben aviat amb altres peces, amb el Mariner de Terra Endins.

Doncs no sé si els heu reconegut, però també és un disc que no havíem escoltat mai en el nostre programa avui. Ha vingut bé de recuperar aquests quatre àlbums. 15 anys de Llops de Mar, un disc editat l'any 2001, del qual hem escoltat aquest Blanques como palomas per començar. També una altra de les trajectòries indispensables en formacions històriques de casa nostra, de Sant Feliu de Guíxols, fundada a finals del 1983. L'impuls original a la formació el van donar el tio, en Pepe Fernández i en Pep Giró. Recordem que fa uns anys varen viure un relleu generacional prou important per tornar als escenaris. El disc 15 anys de Llops de Mar també hi ha altres peces. És un disc publicat l'any 2001 i quan encara la formació mantenia bona part de l'ànima dels seus fundadors. Escoltem d'aquest disc la peça anomenada Entre les barques.

El grup Llops de Mar tenien previst 4 cançons, però se'ns ha allargat, n'escoltarem només 3, però prometo tornar-hi. Crec que en aquella època d'aquest disc, d'aquest 2001, el tio, en Pepe Fernández i en Pep Giró formaven part de la formació, encara, òbviament, i en Narcís Bartra i en Narcís Suárez. Aquells eren els integrants d'aquest recull celebratiu dels 15 anys de la formació. Ens acomiadem amb Rosina i us deixem fins a una propera edició de Ràdio Habanera. Recordeu que sempre ens podeu escoltar en tot moment les 24 hores del dia a radiohabanera.cat. A reveure.

0: Hola, bones. Bueno, sóc l'Enrique Iglesias i t'oferé 5 cèntims del que és l'exposició. Bueno, l'exposició es diu Obre els ulls, que és un toc d'atenció a tot el jovent que vol votar aquests partits polítics de la ultradreta, sense tindre ni idea de les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares o els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que bueno, que no ha valgut per res, saps què vull dir? En fi, és un toc d'atenció a tot el jovent i sobretot els que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls, que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis i els nostres pares.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Clam matinal. Clam matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook matinal, Rafael Vicenç Matinal Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clam matinal, cada dia a partir de 2:15 del matí.
2: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
3: Molt bon dia, són les 8.
2: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
4: Hola, Ferran.
3: Què tal, com esteu? És dijous 14 de maig, comencem el Supermatí, moment per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui amb diversos temes sobre la taula, com per exemple el tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro, que ja s'ha inaugurat, o també que Creu Roja Joventut acompanya més de 1.200 infants hospitalitzats a Girona. Aquestes seran algunes de les qüestions que tractarem avui al bloc informatiu del Supermatí, però també tindrem una entrevista per parlar d'unes jornades que tenim avui a Cap Roig. Són les que ens porta la Fundació Jordi Comas Matamala, de fet ja la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat. De fet, doncs, d'aquí una estona parlarem amb Martí i Sabrià perquè ens expliquin en què consisteixen aquestes jornades, i com que és dijous també repassarem totes les estrenes que ens arriben aquests dies tant a les plataformes com també als cinemes. Tot plegat en un matí, ara mateix amb sol, almenys aquí a Palafrugell, tenim una temperatura de pràcticament 15 graus a Palamós, 16 a Begur, 13 i mig a Calonge i també 13 a Torroella o 14 a la Bisbal d'Empordà i 13 i mig a Castell d'Aro. Però, com dèiem, tenim diversos titulars per destacar que anem a fer tot seguit. Maria Alsina, bon dia.
5: Hola, Ferran, bon dia.
3: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró inaugura aquest dimecres el tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro.
5: Aquest nou tram de passeig s'ha renaturalitzat per ser un espai més resilient i respectuós amb el medi ambient. A més, vol contenir els efectes del canvi climàtic que han afectat el litoral del municipi en els darrers anys.
3: Berta Roura, bon dia.
6: Bon dia, Ferran.
3: Creu Roja Joventut acompanya més de 1.200 infants hospitalitzats a Girona.
6: Creu Roja Joventut ha atès més de 1.200 infants, adolescents i famílies a l'Hospital Trueta de Girona, amb activitats lúdiques, reforç escolar i suport emocional. El projecte Infància Hospitalitzada es desenvolupa des de fa més de 30 anys.
3: A més, també tindrem doncs altres temes sobre la taula, perquè la Generalitat acorda destinar els últims 2,26 milions d'euros de l'herència dels germans Enlló al Departament de Cultura i Drets Socials. Carla Soló, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ferran.
3: Es destinaran els recursos a parts, es repartiran els recursos a part igual, tal doncs com ha avançat el Diari de Girona.
7: La decisió es va prendre aquest dimarts durant la reunió de la Junta Distribuïdora d'Herències, que ha servit per tancar definitivament el llarg procés de gestió del llegat dels hotelers de Sant Feliu de Guíxols morts l'any 2002 i sense descendència ni testament.
3: Les 8 i 3. La Bisbal reforça la brigada municipal amb 3 noves incorporacions formades en cursos ocupacionals.
5: Les 3 incorporacions provenen d'un curs especialitzat en manteniment d'espais públics, jardineria urbana i neteja viària, impartit durant l'últim trimestre de l'any passat. Totes les persones participants es trobaven en situació d'atur abans d'iniciar la formació.
3: I els vins de la denominació d'origen Empordà participaran aquest any al Wine Festival de Barcelona, una proposta que combina vi, gastronomia i música en diferents espais urbans de la capital catalana.
7: Els festivals es faran durant els pròxims mesos en diversos barris de Barcelona i tenen format de petites celebracions a l'aire lliure dedicades al món del vi. L'objectiu és acostar els vins catalans al públic en un ambient festiu i informal.
3: Enric Iglesias inaugura una exposició dissabte al Mercantil de Palafrugell sobre l'auge de la ultradreta. L'autor fa una crida especialment al jovent perquè reflexioni sobre les conseqüències d'aquestes ideologies i la proposta també reivindica les lluites i els drets aconseguits per generacions anteriors després de guerres i conflictes. I el Castell de Calonge acollirà dimecres de la setmana vinent una nova jornada informativa i de portes obertes del campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. Una proposta universitària dirigida a majors de 50 anys.
7: La sessió té com a objectiu donar a conèixer aquesta oferta formativa i captar nous alumnes de Calonge i Sant Antoni i dels municipis de l'entorn. La jornada també servirà per presentar el quart curs del programa al municipi.
3: I municipis del Baix Empordà s'il·luminen aquests dies per celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, un va ser Palafrugell, però també Palamós, en aquest cas, que també ha il·luminat de color lila la façana de l'Ajuntament. Maria.
5: L'acte va comptar amb la participació de representants de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central al Baix Empordà, una entitat amb seu a Palamós que treballa durant tot l'any oferint suport a les persones afectades de la comarca.
3: I avui també parlarem de música. Joan Coll, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
3: Perquè Miquel Abres presenta la seva nova cançó, El meu país és l'Empordà.
4: En una entrevista al Supermatí, Abres explica que la cançó neix en un moment de bloqueig creatiu i de desconnexió amb el que estava fent musicalment. Segons relata, tenia entre mans una cançó que no sentia seva i que responia més a la pressió de publicar nou material que no pas a una necessitat artística real.
3: I Xipre publica el seu primer disc, Perenne i per sempre.
4: El treball inclou 11 cançons amb un discurs crític sobre problemàtiques socials actuals, com la crisi de l'habitatge, la gentrificació o l'explotació laboral. L'àlbum obre la llum demà, divendres 15 de maig.
3: Doncs bé, aquestes són algunes de les notícies referents al Baix Empordà i que us ampliarem d'aquí uns minuts.
2: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
3: Però ara és moment de sortir de la nostra comarca a les 8 i 6 i parlem del judici a la família de l'expresident Jordi Pujol, que quedarà avui vist per sentència a l'Audiència Nacional després de 6 mesos de sessions i 12 anys d'investigació. Encara falten alguns dels informes dels advocats defensors i el torn de l'última paraula dels acusats, tot i que no es preveu que hi intervinguin. La Fiscalia manté que la família va actuar com una organització criminal aprofitant la influència política de l'expresident, mentre que les defenses insisteixen que no s'ha pogut demostrar ni l'origen il·lícit dels diners ni els delictes de blanqueig i associació il·lícita. I els Mossos d'Esquadra investiguen els incendis gairebé simultanis de 14 vehicles, una moto i un contenidor al barri de la Sagrada Família de Barcelona. Els focs es van declarar dimarts de matinada en diversos punts molt pròxims entre si i la policia no descarta l'acció d'un piròman. No hi ha hagut ferits, però alguns vehicles han quedat totalment destruïts. Els cotxes continuen precintats al carrer mentre els perits valoren els danys i s'identifica els propietaris afectats. I també pel que fa a l'actualitat catalana, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona. Parlon ha qualificat de desafortunada i ha anunciat una investigació interna pel que fa a aquesta operació i també doncs, per aclarir-ne les responsabilitats. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha defensat que aquestes actuacions busquen prevenir situacions de risc i garantir el dret de manifestació. I els sindicats educatius, però, consideren insuficients les explicacions i mantenen les peticions de dimissió. De fet, la comunitat educativa, també aquí a la nostra comarca, doncs també ha estat de vaga en el dia d'avui. De fet, el personal educatiu també està cridat a participar en una mobilització que recorrerà els carrers de Girona coincidint amb la celebració de Temps de Flors. Una manifestació que començarà a les 12 del migdia davant de l'edifici de Correus de Girona. La convocatòria porta per lema, per Temps de Flors, ens plantem i reclama més salaris, més recursos per als centres educatius, més democràcia interna i una reducció de la burocràcia i les ràtios a les aules. De fet, és una mobilització que també se suma al calendari de vagues que s'han convocat també aquests últims dies i també els que vindran aquestes pròximes setmanes. Els sindicats asseguren que les mobilitzacions també arriben després de la manca de retorn de les negociacions amb el Departament d'Educació i Formació Professional. també doncs, tot això pel que fa a l'actualitat educativa, però és que d'altra banda també hem de parlar d'enclau social, perquè l'ONG Open Arms ha començat al port de Barcelona la seva primera travessa a l'Atlàntic amb la destinació final de Cuba. En aquest cas, amb un vaixell astral que transportarà plaques solars, aliments i medicaments per ajudar als hospitals de l'Havana. Tot plegat doncs, en un espai, en un moment en què a la ciutat doncs, també doncs, estan afectats per la crisi energètica. L'entitat denuncia el deteriorament humanitari que viu l'illa i assegura que la missió vol donar visibilitat a aquesta situació. I també hem de parlar, en aquest cas, del Tribunal Suprem que ha demanat al Parlament Europeu que aixequi la immunitat a l'eurodiputat Luis Albice Pérez per continuar investigant-lo per presumpta revelació de secrets i assetjament a dos excompanys del grup. Recordem, s'ha acabat la festa. El magistrat Manuel Marchena considera que la difusió de dades personals i els missatges publicats a les xarxes excedeixen els límits de la confrontació política. I tornem cap a casa nostra. Moment de parlar del temps amb l'Isaac Vilà.
8: Aquesta setmana continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat, d'aire fred en alçada i de força nuvolositat al cel. Ens arriba un front una mica fred, ens arriba més aire fred en alçada, i això farà que els núvols siguin força abundants de cara a aquest dijous, divendres i part de dissabte. De fet, avui, aquesta matinada, hem tingut un petit ruixat enfront de la costa, al voltant de Sant Feliu de Guíxols, quatre trons, però és el preludi d'aquesta inestabilitat i de que aquests ruixats aniran a més de cara a aquesta tarda i sobretot la matinada de demà divendres. Ara mateix la temperatura és força fresca, estem al voltant dels 14 i els 15 graus i una temperatura que si fa no fa no es mourà gaire d'aquí, pujarà una miqueta més al migdia, però en general valors força frescos els que esperem avui dijous i demà divendres, amb possibilitat, com diem, de ruixats i fins i tot d'alguna tempesta. Un temps força tapat i fresc que es mantindrà com a mínim fins dissabte, on dissabte ja començarem a veure una mica més el sol.
3: Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. Demà ens actualitzes tota la informació meteorològica. Nosaltres ara fem una pausa publicitària i tot seguit tornem amb el comentari d'opinió. Fins ara.
2: Supermatí.
9: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
10: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
11: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
10: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
11: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
10: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
12: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
13: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
14: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
15: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
16: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
17: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
18: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
19: A on?
18: El rei de la rajola.com.

0: I ara és el moment del comentari d'opinió, avui amb Maria Àngela Vilallonga.
1: El carrilet, Maria Àngela Vilallonga. Acostumada com estic a anar en tren de Barcelona a Girona i viceversa, trobo a faltar el carrilet, aquell tren petit que unia Girona amb Sant Feliu de Guíxols. Es va inaugurar l'any 1892 i va durar fins a 1969, 77 anys transportant viatgers. A la revista de Girona de juliol de 1892, l'historiador gironí Joaquim Botet i Sisó es va congratular de la posada en marxa del ferrocarril, que necessitava 2 hores per recórrer els 39 quilòmetres que separen ambdues ciutats, comptant que s'aturava a pobles i a peaderos, és clar. Sant Feliu, S'Agaró, Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Fontpicant, Llagostera, Esclet, Cassà de la Selva, Llebrers, Llambilles, Quart, La Creueta i Girona. Botet i Sisó explicava també que Sant Feliu va organitzar una exposició de belles arts per celebrar la posada en marxa del tren. Quasi 500 quadres a l'oli d'artistes procedents de Barcelona, València, Palma, Sevilla, Sitges, Cadaqués, Olot, Girona i el mateix Sant Feliu. Entre ells, el d'un jove Prudenci Bertrana. 55 escultures i una sèrie de fotografies de Rafael Patxot. Amb art saludaven el progrés que representava l'arribada del tren. No era l'únic tren de via estreta de les Terres de Girona. Justament, Aurora Bertrana, el volum Memòries fins al 1935, publicat l'any 1973, va dedicar un capítol a els trens en miniatura. Es referia al d'Olot a Girona, el de Girona a Sant Feliu de Guíxols, el de Girona a Palamós i el de Girona a Banyoles. I deia, cito: aquestes línies ferroviàries no representaven únicament un eficaç mitjà de transport al servei d'homes de negocis o de turistes apressats. Més aviat eren una mena d'institucions d'utilitat sentimental i romàntica. En el de Girona a Sant Feliu de Guíxols també hi vaig pujar, però molt més tard. D'aquest carrilet, tothom en parlava sense gaire respecte. Deien que, a les pujades, els viatgers, quan n'hi havia, havien de baixar i empènyer-lo costa amunt. A les dones, als vells i a les criatures, hom els permetia restar dintre el cotxe mentre eren empesos pels braços, pels flancs i per les espatlles dels mateixos parents i companys de viatge. La locomotoreta feia també facècies més o menys pesades. El fum i les flames que pervocava la xemeneia s'hi afegien sovint trossos de llenya encesa. Entraven per les finestres i calaven foc als vestits i als cabells dels viatgers. Alguns, escarpentats, diu que viatjaven amb un càntir ple d'aigua. Acabo la citació. En tinc molts records del carrilet i li tinc molt de respecte i estima. L'utilitzàvem per anar de Llagostera a banyar a S'Agaró i a la tornada a la costa de Nalou, més d'una vegada els passatgers més forçuts van haver d'empènyer el tren, com explica l'escriptora. El tinguéssim ara, el favor que ens faria, modernitzat, és clar.
0: Aquest és el comentari de Maria Àngela Vilallonga i anem ja a l'entrevista. Perquè l'Auditori dels Jardins de Cap Roig acull aquest matí la 10a edició de la jornada Turisme, Territori i Societat de la Fundació Jordi Comas Matamala. Per saber com estan ja els preparatius, a poca estona perquè comenci, volem saludar Martí Sabrià. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com van els preparatius ara ja que començarà d'aquí una hora, no, aproximadament?
2: Sí, això, com la majoria de les activitats, es gasta molta energia en els dies previs i després res. Avui és esperar que tot vagi bé, que la gent arribi i que les ponències siguin interessants, però tot a punt.
0: Perquè esteu, doncs, preparant la 10a edició ja de la jornada Turisme, Territori i Societat. Què són aquestes jornades?
2: Bé, la Fundació Jordi Comas, que neix el 2015, es planteja una funció essencial, que és repensar permanentment el model turístic del territori. Per tant, organitzem les primeres jornades el 2016, que després es veuen estroncades el 2020 amb la Covid, però que s'han anat fent cada any, on reflexionem sobre el turisme, però des d'una mirada molt àmplia. Sí, arquitectes, paisatgistes, humanistes, filòsofs, gent del món de la enginyeria, per analitzar la mobilitat. Per tant, és una reflexió oberta i que sobretot cerca això, mirades que no siguin endogàmiques, que no siguem els que sempre hem treballat en el món del turisme, els que suggerim cap a on ha de tirar el tema, sinó que sigui el resultat d'una reflexió global.
0: Des de la primera edició fins ara, ha canviat la visió del turisme?
2: Bueno, afortunadament, i nosaltres ens agradaria pensar que hi hem contribuït. Ha canviat en el sentit de que crec que tots tenim més clar que fa 10 anys que cal apostar per un turisme de més qualitat, menys intensiu, més especialitzat, més culturalitzat, amb més poder adquisitiu. En crec que tot això, que potser al principi era un criteri nostrat, o sigui, de la gent de la Fundació i d'alguns quants professionals del món del turisme, jo crec que ara és una opinió molt més compartida. Fins i tot fa pocs dies llegia un article de l'alcalde Platja d'Aro, diguem-hi així, i si el que hem de buscar és no fos la qualitat en comptes de la quantitat. Jo crec que això en boca d'un alcalde, quan venim d'aquesta cultura de que cada any en haurien de venir a un 2% més o un 5% més, està bé. És a dir, hem de ser conscients que si volem la mateixa qualitat de l'espai físic i de la qualitat de vida que tenim, el país potser ha tocat sostre pel que fa al creixement quantitatiu.
0: Quins noms destacats hi haurà avui?
2: Bé, avui hi ha gent d'una mica de diferents àmbits del món de l'arquitectura. Aquest any, en col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes, hem volgut, i donat que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura, hem volgut fer una reflexió. Tenim el Josep Mias, un arquitecte de molt prestigi, i tenim la Maria Buigas, cap d'urbanisme de la Generalitat. Arquitectura, aquest any, en col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes, hem volgut, i donat que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura, hem volgut fer una reflexió. Tenim el Josep Mias, un arquitecte de molt prestigi.

0: les vies de comunicació que ens porten a la Costa Brava, una taula sobre aquesta responsabilitat que parlàvem fa un moment amb el Jordi Sargatal, que és el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, i la Manuela Redondo, cap de l'Observatori de Treball i Model Productiu també de la Generalitat. I, finalment, el tema aquest que de vegades facilita aquesta discussió, que diu, bueno, si en venen menys, hi haurà menys diners, hi haurà menys PIB en el territori, i aquesta serà una reflexió amb dos personatges d'altíssim nivell, o tres, el Guillem López Casanovas, economista reconegut, menorquí de la UPF, el Joan Tugores, també, doctor en economia de la UB, i l'Antonio Cañete, que és el president de Pimec. I al final, l'exconseller Quim Nadal, que ha participat en l'organització els últims 5 anys, a l'etapa que jo he estat director de la Fundació, que farà una reflexió global i una síntesi del que ha passat els últims, o com ha evolucionat el país aquests 10 anys, una mica la pregunta que em feies abans.
1: S'acaben els temes relacionats amb el món del turisme?
0: No, afortunadament no s'acaben mai, portem 10 anys, però aquesta visió, és a dir, sempre hi ha esdeveniments damunt la taula o expectatives damunt la taula, no sé, quan parlem de connectivitat, la recuperació de l'aeroport de Girona és un tema recurrent, però és un tema necessari. El fet de que hi hagi una parada de l'AVE a l'aeroport és un tema recurrent, no executat encara. Les peticions d'alguns empresaris una mica alienats demanant l'ampliació de totes les carreteres del país, crec que és un tema que nosaltres posem en dubte. És a dir, no entenem que s'hagi d'arribar a Monells o s'hagi d'arribar a Foixà amb una autovia. És a dir, això no donaria sentit a la imatge i al paisatge empordanès com a tractor de la captació de clients. Per tant, els temes es modifiquen. Jo que sé, avui no en parlarem, però fa 4 dies, i l'any passat en parlàvem de la necessitat d'incrementar l'impost turístic per dotar els municipis de més diners per donar serveis turístics, per la neteja de platges, per la seguretat, etcètera. És a dir, van sorgint any darrere any nous temes que val la pena posar sobre la taula.
1: Esteu satisfets de com han anat aquestes edicions?
0: Home, jo crec que molt, no? Recordo que algun conseller, i ara no facis dir qui, però va arribar a dir que era el principal espai de reflexió que té el país sobre turisme. És a dir, sí que ara hi ha moltes jornades sobre turisme, però si us hi fixeu, són molt dels hotelers, dels campistes, de la pròpia gent del sector reflexionant sobre com els hi van bé i com els hi podria anar millor. Aquesta visió, diguéssim, on la Fundació no té interessos particulars en el tema del turisme, és el seu tema, però no hi té interessos particulars. Per tant, aquesta visió, diguéssim, no alineada amb cap tendència, en cap equip, en cap moviment econòmic, crec que és estrictament necessària. És molt plural, és molt diversa, i jo crec que ens obre una visió del futur que realment el país necessita. El país, quan una cosa va bé i el turisme va bé, això és innegable, de vegades tenim la tendència de no voler canviar res, no? Bueno, ja va bé així, ja tirem tal... I, en canvi, el mercat sí que canvia, la demanda canvia. Per tant, aquesta necessitat d'adaptar la teva proposta al que el mercat requereix és imprescindible. I això, si no ho fem amb una reflexió de caràcter col·lectiu com la que es produeix avui, queda, diguéssim, en l'àmbit de l'esforç individual que de vegades pel turista o pel mercat no és ni tan sols perceptible.
1: Quina assistència preveieu avui?
0: Bueno, aspirem, com sempre, a emplenar la sala. Hi ha 180 localitats a l'Auditori de Cap Roig. L'any passat vam arribar als 177. Aquest any, de preinscrits, n'hi ha 148, però bé, sempre apareix gent sense inscripció d'última hora. Per tant, jo crec que estarem fregant aquest nivell d'assistència al voltant dels 170, però a més molt diverses. És a dir, ve gent del sud de Catalunya, ve gent de la ciutat de Barcelona, ve gent de la Vall d'Aran. Per tant, crec que afortunadament el país encara té molta gent que pensa que aquesta reflexió és necessària i, per tant, fan cap aquí per participar del debat.
1: D'altra banda, també fa unes setmanes vau entregar els Premis T. Com va anar també la celebració?
0: Bé, els premis té, els entreguem cada any en una feina.

0: festa, un sopar, l'activitat que es desenvolupa al voltant de Sant Jordi, és el nostre petit homenatge a Jordi Comas Matamala, que és el que dona nom a la Fundació. I va bé, perquè de la mateixa manera que diem que hem de reflexionar, també hem d'agrair la gent que ha fet bona feina en el curs de tots aquests anys de turisme intensiu al Baix Empordà, dels 70 cap aquí o dels 60 cap aquí. I, per tant, és una ocasió per reconèixer gent que potser ha tingut un paper modest, que no han liderat accions o col·lectius i tal, però que han fet molt bona feina, com és el cas de la família Caselles, el cas de Marrallafranc, un relleu exemplar d'avis a pares, de pares a fills, fent cada cop un hotel millor, una restauració millor. Vam guardonar el Cassú una mica també donant aquest valor que sempre hem intentat des de la Fundació entendre, que la cultura és una part integral del turisme, que no es pot entendre una destinació sense que tingui continguts de caràcter cultural, siguin patrimonials o siguin de caràcter d'accions, de concerts, de representacions, etc. Vam guardonar la d'Ho Empordà. No passa a molts llocs que es pugui presumir de tenir una destinació turística de molt prestigi que, a més, tingui una denominació d'origen vinícola, com és el cas de l'Empordà. Tenim uns vins de nivell que acompanyen la nostra proposta gastronòmica. I vam guardonar també la feina del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona com a principal entitat de promoció del territori.
1: I quins són els reptes de futur de la Fundació?
0: Bé, la Fundació s'ha de significar sent capaç de fer arribar en el carrer, en el mercat, en els professionals, en els estudiants, aquesta idea de que el país és exitós turísticament, però que necessita millorar cada dia, ajustar-se cada dia, atendre les demandes del mercat. Per tant, nosaltres volem ser un portaveu que condueixi o que convidi la gent a tenir tendència cap a la qualitat, cap a la feina ben feta, cap a l'autoresponsabilitat sobre el propi territori, de tenir-lo net, de tenir-lo pelit, de tenir-lo en perfecte estat de revista, perquè quan la gent vingui de fora segueixi enamorant de casa nostra.
1: Doncs Martí Sabrià, gràcies per visitar-nos avui al Supermatí i que vagi molt bé a la jornada a Cap Roig.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
2: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
1: I ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona. Pràcticament ja hem arribat a 8:45 del matí. Avui també doncs tenim l'actualitat que passa per Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró, que ha inaugurat aquest dimecres el tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro. De fet, el nou tram del passeig s'ha renaturalitzat per ser un espai més resilient i respectuós amb el medi ambient. I a més, també vol contenir els efectes del canvi climàtic que han afectat el litoral del municipi en els últims anys, Maria.
3: A l'acte d'inauguració hi han assistit el delegat del govern de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, el subdelegat del govern a Girona, Pere Parramon, i l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró, Maurici Jiménez, a més d'altres representants municipals. El nou espai ja estava obert, però des de la passada Setmana Santa. L'espai s'ha renaturalitzat i hi ha un camí de sauló que separa la part d'una de la pineda. També s'hi ha instal·lat vegetació més apta per la zona, bancs, papereres i enllumenat. A més, s'han suprimit el pas de vehicles a la zona del passeig i el pas cap al port d'Aro es fa per un camí situat al giratori abans d'arribar a l'aparcament de la Pineda. La reforma d'aquest primer tram de passeig marítim de Platja d'Aro l'ha impulsat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través d'una inversió de 568.000 euros. Tal com apunta el delegat del govern a l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, aquestes actuacions responen a la necessitat d'adaptar la façana litoral al canvi climàtic i als efectes dels temporals.
4: Ho hem fet per convicció i també per obligació, perquè bé, l'emergència climàtica l'estem patint molt sovint i, per tant, evidentment, veiem que els temporals són cada vegada més freqüents i en ocasions fins i tot més agressius, no? I, per tant, hem de fer passejos marítims i costes més resilients al canvi que tenim ja al damunt. que és aquest canvi doncs, d'un comportament, diguem, meteorològic bastant canviant i, insisteixo, doncs, bastant agressiu en el nostre entorn.
3: El passeig marítim de Platja Aro ja ha patit afectacions amb temporals recents com el Glòria o el Nelson. En el cas del primer temporal de l'any 2020, el Ministeri va invertir més d'un milió d'euros per crear un mur de rocalla amb la base sota el nivell del mar. També es van invertir 163.000 euros per un nou sistema de sanejament d'aigües i 750.000 euros de cablejat públic que va haver d'assumir l'Ajuntament del municipi. En el cas del temporal Nelson del 2024 es va destinar una inversió de 600.000 euros per part de la Direcció General de la Costa i el Mar per crear una escullera de grans dimensions i també l'aportació de sorra.
1: Però també referent a l'actualitat del passeig, també doncs, cal destacar que el següent pas de la reforma és la construcció de la passera que donia aquest tram sud amb la resta del passeig marítim per sobre del Ridaura.
3: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja Aro i Sagreu assumeix el cost de la construcció i instal·lació d'aquest pont. Aquesta obra està adjudicada a la UT formada per Copisa i Aglomerat Girona. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, apunta que la intenció és fer la instal·lació un cop passada la temporada d'estiu i que la passera pugui ser inaugurada abans de l'estiu de l'any que ve.
5: Sí, correcte. La passera, que és aquesta segona fase del passeig, està ja adjudicada a una UT que conformen Copisa i Aglomerats Girona, que a dia d'avui han presentat el Pla de Seguretat i Salut i que, per tant, ja comencen a treballar primer amb una primera fase que es fa, diguéssim, en nau industrial, perquè és el treball sobre el ferro, i amb una obra civil que l'escenari és que comenci una vegada passat l'estiu a partir de la segona quinzena de setembre, primera quinzena d'octubre. L'escenari és arribar a l'estiu vinent amb el pont instal·lat i operatiu, i per tant trobar-nos més o menys, com fem avui a un any vista, doncs que precisament veïns, visitants i turistes puguin gaudir d'aquesta segona fase.
3: Tot i això, l'obra del passeig marítim no finalitza amb la instal·lació d'aquesta passera. Des de l'Ajuntament i el Ministeri ja s'està treballant en la remodelació de la part nord, que està previst que tingui un cost aproximat de 10 milions d'euros. Amb el projecte presentat per l'estudi Lola Domènech i Estudio Joy, un passeig per la Pineda. Encara, i tal com detalla Maurici Jiménez, no hi ha dates marcades ni com s'ha d'acabar de finançar el projecte, però la voluntat de totes dues institucions és impulsar la licitació el 2027 per iniciar les obres el 2028.
1: I Creu Roja Joventut en reforça el suport emocional i educatiu a més de 1.200 infants hospitalitzats a Girona. Berta Roura.
6: Creu Roja Joventut ha acompanyat més de 1.200 infants, adolescents i famílies ingressades a l'Hospital Josep Trueta de Girona a través del projecte Infància Hospitalitzada, una iniciativa que busca humanitzar l'estada hospitalària i reduir l'impacte emocional dels ingressos mèdics. El programa es desenvolupa des de fa més de 30 anys i a les comarques gironines compta amb un equip format per 11 persones voluntàries. Durant l'últim any, aquestes persones han impulsat activitats lúdiques, creatives i educatives adaptades a cada infant, amb propostes com jocs, manualitats, música o lectura. El projecte també inclou suport escolar per ajudar els menors a mantenir el vincle amb els estudis durant l'hospitalització, així com acompanyament emocional tant per als infants com per les seves famílies. Segons Creu Roja Joventut, aquest suport contribueix a reduir situacions de solitud i afavoreix el benestar emocional durant el procés de recuperació. Coincidint amb el Dia de la Infància Hospitalitzada, que se celebra el 13 de maig, l'entitat reivindica la necessitat de continuar impulsant espais de joc, aprenentatge i suport dins de l'hospital.
1: I la Generalitat ha acordat destinar els últims 2,26 milions d'euros de l'herència dels germans Enlló als departaments de Cultura i Drets Socials, que repartiran els recursos a part igual, tal com ha avançat el Diari de Girona. La decisió es va prendre aquest dimarts durant la reunió de la Junta Distribuïdora d'Herències, que ha servit per tancar definitivament el llarg procés de gestió del llegat dels hotelers de Sant Feliu de Guíxols, que van morir l'any 2002 sense descendència ni testament.
7: Els diners es canalitzaran ara a través de convocatòries públiques impulsades pels dos departaments. Les entitats interessades podran presentar projectes vinculats a l'àmbit cultural o social per optar a aquestes ajudes. Segons les condicions acordades, les entitats de Sant Feliu de Guíxols tindran preferència en el procés de valoració pel fet que l'herència prové del mateix municipi. Amb aquesta decisió, la Generalitat dona per liquidada tota l'herència dels germans Enlló, una de les més conegudes i complexes del Baix Empordà. El llegat estava format principalment per immobles situats a Sant Feliu de Guíxols, entre els quals hi havia antics hotels hotels, locals i edificis. Durant més de dues dècades, el govern ha gestionat la venda i regularització dels béns heretats. L'últim immoble pendent era l'antic Hotel Mediterrani, adjudicat l'any passat després de superar diversos recursos judicials. Part dels recursos del llecat ja s'havien destinat anteriorment a projectes socials i culturals. A més, dos immobles procedents de l'herència es van cedir a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per impulsar una promoció de 23 habitatges socials. La Generalitat recorda que en els casos d'herències intestades sense hereus, els recursos obtinguts s'han de destinar legalment a finalitats socials, assistencials o culturals.
1: Gràcies, Carla Saló i Maria Alzina. La Bisbal reforça la brigada municipal amb tres noves incorporacions formades en cursos ocupacionals. Les tres incorporacions, de fet, provenen d'un curs que està especialitzat en manteniment d'espais públics, jardineria urbana i neteja viària, i que s'ha impartit durant l'últim trimestre de l'any passat. Totes les persones participants es trobaven en situació d'atur abans d'iniciar la formació.
3: Després de superar el procés de selecció municipal, les tres persones ja formen part de l'equip encarregat del manteniment quotidià dels carrers, zones verdes i espais públics del municipi. Aquestes incorporacions són fruit del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i les Cambres de Comerç a finals de l'any 2023. L'acord busca connectar la formació ocupacional amb oportunitats laborals reals al territori i facilitar la inserció de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha destacat que el projecte demostra, en fets, la voluntat de generar oportunitats laborals al municipi. També ha remarcat la importància de coordinar administració, formació i eines digitals per afavorir la inserció laboral. Segons les últimes dades del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la Bisbal registra actualment prop de 450 persones aturades i la xifra és més baixa dels últims anys. El municipi també disposa de la plataforma digital Treballa labisbal.cat, impulsada per facilitar el contacte entre empreses i persones que busquen feina. L'Ajuntament defensa que aquestes iniciatives permeten reforçar els serveis municipals al mateix temps que impulsen l'ocupació i la cohesió social al municipi.
1: Dos quarts i mig de nou, l'artista Enric Iglesias inaugurarà al Centre Mercantil de Palafrugell l'exposició Obre els ulls, una proposta artística que vol ser un toc d'atenció davant de l'auge de l'ultradreta. La mostra es podrà visitar des d'aquest dissabte a la inauguració fins al 19 de juliol i està formada per una vintena d'obres entre el Mercantil i el Teatre Municipal. Com dèiem, l'acte d'inauguració serà dissabte al migdia i tindrà la sessió musical de Johnny Bisbe i un vermut sense alcohol als assistents. Iglesias explica que l'objectiu principal de l'exposició és fer reflexionar especialment el jovent sobre les conseqüències socials i polítiques que podria comportar el suport d'aquestes opcions ideològiques.
8: És un toc d'atenció a tot el jovent i sobretot als que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls, que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis i els nostres pares.
1: L'autor defensa que les generacions anteriors van haver de lluitar i superar guerres i conflictes per aconseguir els drets i el benestar actuals. Segons l'artista, moltes persones no són conscients dels efectes que podria tenir un govern d'aquestes característiques.
8: De les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. Sí, tot el que han lluitat els nostres pares o els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que no ha valgut per res, saps què vull dir?
1: Amb el títol Obre els ulls, Iglesias vol transmetre la necessitat de despertar consciències i posar en alerta la societat davant del que considera un perill per la convivència i el benestar col·lectiu. Al Mercantil, la proposta presenta una instal·lació amb lones de més de 5 metres d'alçada i diversos llenços treballats amb elements en relleu que sobresurten de la superfície. Al vestíbul i al primer pis del Teatre Municipal, les obres de tècnica mixta combinen el collage i materials diversos per generar textures, volums i diferents capes visuals. La programació també inclourà diverses visites guiades que seran el 9 de juny i el 7 de juliol a les 6 de la tarda. També es podrà visitar durant l'horari d'obertura del teatre. Enric Iglesias, nascut a Olot el 1965, es va formar de manera autodidacta i va començar la seva trajectòria artística a principis dels anys 90. Al llarg dels anys ha consolidat un llenguatge propi basat en la tècnica mixta, amb la incorporació de materials com argiles, ceres, fustes, pastes i objectes reutilitzats. La seva obra està fortament marcada pels paisatges i l'univers marítim de l'Empordà. L'artista també utilitza sovint aquests materials quotidians i senzills amb una visió de l'art propera i accessible. Actualment reparteix la seva residència entre Palafrugell, Sant Feliu de Boada i la localitat britànica d'Ashford. I els vins de la denominació d'origen Empordà participen aquest any al Wine Festival de Barcelona, que és una proposta que combina vi, gastronomia i música en diferents espais urbans de la capital catalana, Carla.
7: Els festivals es faran durant els pròxims mesos en diversos barris de Barcelona i tenen format de petites celebracions a l'aire lliure dedicades al món del vi. L'objectiu és acostar els vins catalans al públic en un ambient festiu i informal. El Consell Regulador de la denominació d'origen Empordà ha arribat a un acord amb l'organització del Wine Festivals per participar en aquests esdeveniments que tindran lloc en eixos comercials i espais oberts de la ciutat. La programació inclou cites als barris de Gràcia, Poblenou, Sant Antoni, Horta i el Port Olímpic, així com a noves activitats previstes a la tardor a la plaça de la Catedral, la Rambla Catalunya i el recinte del Palo Alto Market. En cada festival, la denominació d'origen Empordà disposarà d'un espai propi on es podran degustar diferents vins empordanesos. La selecció inclourà vins blancs, negres i rosats, principalment joves i frescos, pensats per adaptar-se al format dels esdeveniments. Amb aquesta iniciativa, la denominació d'origen Empordà reforça la promoció dels vins del territori en espais urbans i davant d'un públic ampli interessat en la gastronomia i la cultura del vi.
1: Gràcies, Carla, però també ens has d'explicar que el Castell de Calonge acollirà dimecres vinent una nova jornada informativa i de portes obertes del campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. És una proposta universitària dirigida a persones majors de 50 anys.
7: La sessió té com a objectiu donar a conèixer aquesta oferta formativa i captar nous alumnes de Calonge i Sant Antoni i dels municipis dels voltants. La jornada també servirà per presentar el quart curs del programa al municipi. L'edició d'aquest any arriba en un moment destacat per al projecte, ja que aquest any 2026 es graduarà la primera promoció d'estudiants del campus de l'experiència a Calonge i Sant Antoni. La jornada començarà al migdia amb la recepció dels assistents i una benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde del municipi, Jordi Soler, que també és alumne de tercer curs del programa. Posteriorment es presentarà al campus d'experiència i es farà una taula rodona amb estudiants del municipi. El programa continuarà amb la conferència La nova longevitat a càrrec del doctor Salvador Vidal. A la tarda, la programació es tancarà amb una classe oberta dedicada a l'òpera sota el títol Claus per comprendre l'òpera, impartida per la professora Cristina Segura. El campus de l'experiència arriba a la seva quarta edició a Calonge i Sant Antoni i s'ha consolidat com una proposta formativa vinculada a les humanitats, la cultura, la ciència i el pensament contemporani. La primera promoció del programa està formada per 33 estudiants que durant 3 cursos han seguit assignatures relacionades amb l'art, la història, la música, la filosofia, la literatura o l'actualitat. En els últims mesos, els alumnes també han participat en programes de mobilitat europea en diversos països del continent. L'organització destaca que la continuïtat del projecte està garantida gràcies a la incorporació de nous alumnes i la possibilitat que les persones graduades continuïn la seva formació dins el programa universitari sènior avançat.
1: I també municipis de la nostra comarca s'han sumat aquests dies per celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia amb la il·luminació del color lila de la façana de l'Ajuntament. Per exemple, en Palafrugell o també Palamós. En el cas de Palamós, l'acte va comptar amb la participació de representants de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central al Baix Empordà. És una entitat que té la seu a Palamós, però que treballa també durant tot l'any oferint suport a les persones afectades d'arreu de la comarca. Maria.
9: L'associació celebra enguany el seu 25è aniversari i ha preparat diverses activitats commemoratives durant aquest mes de maig. Entre les propostes previstes hi ha jornades informatives, xerrades i tallers vinculats a la salut física i emocional de les persones afectades. A més, una de les activitats principals serà una jornada sobre la fibromiàlgia prevista pel 26 de maig a l'edifici Fleming de Palamós. La sessió inclourà ponències de professionals de diferents àmbits sanitaris, com la medicina, l'infermeria, la nutrició i la psicologia. També s'hi farà un taller de risoteràpia obert al públic. El programa continuarà el 28 de maig amb una xerrada de la psicòloga Fernanda Oliveira, dirigida especialment a persones afectades per aquestes malalties. La commemoració també vol sensibilitzar la població sobre unes patologies sovint invisibilitzades, però amb un fort impacte en la qualitat de vida de les persones afectades. La fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple o l'electrohipersensibilitat formen part de les anomenades síndromes de sensibilització central. Aquestes malalties poden provocar dolor, cansament, hipersensibilitat i dificultats per mantenir una vida quotidiana normal. Les entitats reclamen més comprensió social i més recursos per la millora de l'atenció a les persones afectades.

0: és l'Empordà.
1: Això que estem sentint és la cançó, és una de les novetats de Miquel Abres. El meu país és l'Empordà. En una entrevista en aquest programa, Abres explica que la cançó neix en un moment de bloqueig creatiu i de desconnexió amb el que estava fent musicalment. Segons en relata, tenia entre mans una cançó que no sentia seva i que responia més a la pressió de publicar nou material que no pas a una necessitat artística real. Joan Coll.
2: El músic assegura que feia anys que tenia al cap fer una cançó dedicada a l'Empordà, però que mai havia trobat el moment adequat. Finalment, aquesta necessitat va aparèixer de manera natural.
3: Aquesta necessitat realment va sorgir de la necessitat de trobar-me com en un moment de la meva carrera on em sentia que estava fent cançons per fer, no? Mm-hmm. I tenia mitges una cançó feta i que no em sentia gens identificat i que tenia com la pressió de que, bueno, has de treure un single i ha de sortir. I vaig decidir frenar i vaig decidir parar i dic, intenta tornar als inicis, intenta tornar a l'origen.
2: Abres destaca que no volia fer una cançó turística ni una llista de llocs emblemàtics, sinó una aproximació íntima i emocional. Per això la lletra recull referències personals vinculades als camins, les gavarres, les cales i els espais que coneix des de petit.
3: Una cançó no hi caben els noms de tots els pobles, ni de totes les cales, ni de totes les places, ni els monuments, no? Has de fer una mica, bueno, mirar endins i pensar les coses que realment a tu et fan sentir i les coses que has viscut tu mateix, no? És una cançó que parlo molt de les coses que conec, no?
2: El meu país és l'Empordà serà la primera cançó del nou disc que Miquel Abres preveu publicar l'any vinent. Tot i això, admet que l'èxit i la bona rebuda del tema també li han generat certa pressió creativa. Actualment treballen noves cançons que encara es troben en una fase molt inicial.
0: Qui marxa sempre escriu que bonic és tornar a casa.
1: Però també tenim altres novetats musicals. Perquè Xiprer publica el seu primer disc, Perenne i per sempre. El treball inclou 11 cançons amb un discurs crític sobre problemàtiques socials actuals, com la crisi de l'habitatge, la gentrificació o l'explotació laboral. L'àlbum veurà la llum demà divendres. Joan.
2: El grup format per Íñigo Sainz, Nil Vibrián i Enric Mont va néixer a principis de l'any passat amb la voluntat, segons expliquen, de reforestar el bosc musical des de l'Empordà. Les cançons del nou disc aborden qüestions socials i econòmiques molt presents en l'actualitat, com la crisi de l'habitatge, la gentrificació, la pèrdua d'identitat, l'explotació laboral o les dificultats econòmiques. El treball també tracta altres aspectes més quotidians i normalitzats, com les formes de consum ràpid d'oci o la relació amb la gent gran. El disc s'ha enregistrat a l'estudi Casa Linda amb la participació d'Aleix Turón, Jordi Mora i Joan Delgado. La mescla ha anat principalment a càrrec d'Aleix Turón, mentre que el màster final l'ha fet Víctor García. Abans de la publicació del disc, Xiprer ja havia presentat 3 senzills, Ciclista, Pena i Deutes, tots ells acompanyats de videoclips disponibles al canal de YouTube del grup. Amb aquest primer treball, la banda aposta per una proposta musical arrelada al territori i vinculada a una mirada crítica sobre la realitat social contemporània.
4: Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
1: I després de repassar tota l'actualitat, quan falten 10 minuts pràcticament per les 9 del matí, és moment també de conèixer l'actualitat pel que fa a les plataformes i a les, no, i també doncs als cinemes. Ignasi Arbat, molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, com ha anat aquesta setmana?
5: Doncs bé, venim carregadets avui també.
1: Sí, avui doncs amb una llista llarga, però a més també no sé si tens bones sensacions.
5: És una setmana fluixeta en general, doncs també mira. Ho hem de dir, sí. La setmana que ve arriba Star Wars i és com, saps, allò que la setmana abans sempre és una mica més fluixeta, sí. Una gran estrena important.
1: La setmana que ve tindrem feina.
5: Sí.
1: Però bé, ens hem de centrar en el que ens arriba ja abans. Què és el primer que ens recomanes o que ens portes?
5: Doncs va, comencem amb dues sèries de plataformes, bueno, sèries entre cometes, aquesta que ve ara i l'altra també, que és The Punisher One Last Kill.
6: Frank. ¿Cómo te va, hermano? Habla conmigo.
1: Per què dius sèries entre cometes?
5: Perquè tot ve de sèries anteriors, però en lloc de fer una temporada més, fan un capítol extra, saps? O un telefilm. I això, aquest de Punisher One Last Kill és més un capítol extra, perquè no arriba a l'hora i mitja. És a dir, són 45 minuts, gairebé 50 minuts. i ens explica la història, o sigui, és intentar resituar el personatge de Punisher a l'univers Marvel. És a dir, aquest senyor havia tingut dues sèries a Netflix, dues temporades d'una mateixa sèrie, havia aparegut altra vegada a la sèrie Daredevil i apareixerà la propera pel·lícula de Spider-Man. I aleshores, per tornar a resituar el personatge, tens aquesta mena de curt llarg en el qual se'ns presenta. És a dir, durant un primer bloc tu veus quines són les seves obsessions, els seus traumes, i durant el segon bloc del capítol una violència extrema del personatge lluitant en unes coreografies d'acció que poden recordar a vegades en certa manera a John Wick i sense cap mena de dubte configuren el producte més violent i sanguinolent que ha fet mai Marvel Studios.
1: Carai.
5: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Així de clar. Déu-n'hi-do. Recomano, però aneu preparats.
1: Doncs la gent que ja vagi mentalitzada en què es trobarà en aquest cas, però què més ens portes?
5: No és per sang, és per violència. Vull dir que...
1: Ah, o sigui, sang... No, sí, però al final ho sé.
5: Vull dir... Sí, sí. No. Però no és gore. O sigui, no és això, però hi ha molta violència.
1: D'acord.
5: Anem per la següent?
1: Sí, anem per la següent. Què més ens arriba?
5: Doncs Good Omens, que acaba.
7: Right, okay. We've known each other a long time. I could always rely on you. You could always rely on me. We're a team. We don't need heaven, we don't.
1: En aquest cas ens arriba a Prime, no? Amazon, en Prime Video, no?
5: Sí, arriba a Prime Video. Jo crec que és una cosa que mai s'hauria d'haver arribat a fer.
1: Per què?
5: Perquè, mira, t'explico. Good Omens estava basada en la novel·la original de Terry Pratchett i Neil Gaiman. Una temporada, no sé si van ser 6 capítols, extraordinària, meravellós, de lo millor que vam veure aquell any. A més, amb Michael Sheen i David Tennant, que són els protagonistes, que interpreten aquests dos àngels, no? Crowley i Asi Farrell, dos àngels. Un és un àngel i un altre és un dimoni, que es fan amics. I tu vas veient, a través de flashbacks també, a través de l'acció present, doncs com comença aquesta amistat en moments clau de la història de la humanitat i de la Bíblia. Què passa? Un cop la sèrie va tenir tant èxit, aclamada per la crítica, van fer una segona temporada en què, en teoria, havia de servir de pont per explicar una tercera temporada d'una novel·la que no es va escriure perquè va morir Terry Pratchett i que havia d'assumir en solitari Neil Gaiman. El que passa és que la segona temporada va ser patxi-patxà, perquè com que no es basava en cap material escrit, ni tampoc en la novel·la aquesta planificada, sinó que havia de ser un pont, no va funcionar massa bé, però no estava malament. A mig esclaten els escàndols sexuals de Neil Gaiman, i aleshores és com aquest home està cancel·lat. Això està en marxa, diuen, en lloc d'una temporada en fem un telefilm per treure'ns-ho això de sobre. I clar, és com... No era la idea original, aquí no hi ha cap novel·la, ni el Gaiman, que era el creador, no hi és, aleshores és tot molt estrany.
1: O sigui, això que deies, més val que no s'hagués fent res.
5: No, però no obstant això, veure Michael Sheen i David Tennant fent aquest àngel i dimoni és glòria. Per tant, bueno, així, saps? Estem així entre dos aigües.
1: Doncs mira, ens quedem amb la part bona, no?
5: Exacte, sí, sí. Home, si heu vist les dues temporades, acabeu-la, perquè és una hora i mitja i ja està.
1: Molt bé, però com que ja ens queden pocs instants, què més ens recomanes?
5: Doncs anirem de cara a barraca, anirem per Hocum, la pel·lícula de terror.
1: Què és el que, no? Terror en aquest cas, aquí ens ho recomanes o no?
5: Sí, us ho recomano. Sí. Sí, sí, sí. Aquesta és el director d'Oddity, que és una pel·lícula de terror irlandesa petitona, però que està molt bé, i ara torna... novament a Irlanda, dirigint i escrivint aquesta altra pel·lícula que pot recordar bastant. Teniu Adam Scott, que és el protagonista de Severance, i bàsicament és un escriptor de novel·les de terror que doncs, se li ha mort el pare de deixar les cendres allà on va néixer i s'allotja en un hotel que evidentment doncs, estarà encantat, hi haurà una bruixa, per tant, molts assustos.
1: Doncs espantar-se, de fet aquí al trailer ja en tenim algun, de...
5: Exacte.
1: Algun espant.
5: Però està bé aquesta pel·li, és un director interessant. Molt bé. Damien McCarthy.
1: Perfecte. Què més ens arriba?
5: Doncs anem per la comèdia Movida Celestial.
8: Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
9: No se puede dormir aquí.
1: Aquí més per passar una bona estona, no?
5: Sí, això és comedieta. És el debut en la direcció i el guió d'Aziz Ansari, que és aquest actor còmic que era el taxista de les pel·lícules de Deadpool, perquè el situï, i el protagonista és Keanu Reeves i Seth Rogen. Keanu Reeves és un àngel, estàvem parlant d'àngels i dimonis, doncs, és un àngel que s'equivoca, que la caga, no? Aleshores, per intentar fer una cosa bona, el que acaba invertint els papers, un pobre acaba sent ric i un ric acaba sent pobre. Aleshores, a més, a ell, per no haver-ho fet bé, doncs que li retiren la llicència d'àngel i s'ha de barrejar entre els humans, no? Aleshores, ell intentarà arreglar aquesta situació que ha generat sent humà.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Mira, abans deies, no, que les altres hi havia, doncs, per espantar-se, no? O eren gores, sí, sense sang, no?
5: Exacte, no, aquí tot és de bon rotllet,
1: doncs, jo em sembla que em quedo amb aquesta,
5: Doncs mira, movida celestial.
1: O no sé, també, perquè encara ens queda una altra última recomanació, que quina és?
5: Va, acabem amb l'última, que és Jugada Maestra.
9: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
1: De què tracta?
5: No és una pel·li del procés, malgrat que es digui Jugada Maestra, val? Això aclarim-ho. És la història d'un senyor, val? Que, a veure, com ho diríem? Un senyor que és el vuitè en la línia d'herència, saps? Allò d'una gran fortuna i tal. I aleshores dius, bueno, i què faig? Doncs mira, hi ha una opció, que és matar els vuit que tens a davant per heretar i aleshores l'herència anirà per tu. I bàsicament és això, comèdia negra, protagonitzada en aquest cas per Glenn Powell.
1: Bé, és una manera, no?
5: Sí. Bueno, la peli és una mica regolinxi, ja t'aviso, però bueno, si us agrada el Ben Powell, a més hi ha bon actor, Margaret McQuarrie, Ed Harris...
1: Doncs molt bé, per tant, doncs, amb aquestes propostes ja dius que la setmana que ve tindrem feina.
5: Sí. Doncs... Amb el retorn de demanda de Lorian, la nova pel·li de Star Wars.
1: Perfecte. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
5: Va, igualment, adeu.
10: Algunes rames de l'àrbol genealògico.
1: I nosaltres, doncs, anem ja acabant el Supermatí en aquest dijous 14 de maig. Els darrers instants del programa per fer un cop d'ull al temps, com sempre, amb l'Isaac Vilà. A veure, Isaac, què ens pots actualitzar?
11: Temps fresc i inestable, encara amb núvols abundants avui dijous i amb possibilitat de ruixats o alguna tempesta, sobretot a partir de la tarda i vespre. Matinada de divendres podríem tenir algun ruixat més important. Temperatures fresques.
1: Doncs moltes gràcies. Demà ens actualitzes tota aquesta informació, ja també mirant el que tindrem al cap de setmana.
4: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Nosaltres tornem a més Supermatí demà a partir de les 8, com sempre, amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé. A reveure.
12: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara seguim amb trànsit dens en diversos punts, sobretot d'entrada cap a Barcelona, la B23 des del Papiol a l'A2 des de Pallejà, la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i la C58 cap al Nus de la Trinitat, precaució en aquests punts. També a les rondes, a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins a Espluga, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Circula densa també a la P7, a Mollet i Santa Perpètua, sentit sud, i a la C59, a Caldes de Montbui, cap a Barcelona. Recordem que la carretera C55 a Clariana de Cardener es troba tallada per una manifestació i a desviaments senyalitzats, també tallada la TV-7411 a Riba-Roja d'Ebre per un incendi forestal. Ja hi ha bombers a la zona que treballen en aquest punt on ahir també hi va haver un incendi. I a la 7, a Vilaseca, cap a Tarragona, precaució perquè hi ha un carril tallat degut a un accident que provoca retencions d'uns 3 quilòmetres. És tot.
0: Els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i a la Catalunya Central. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra arancelària i estén la mà a Xi Jinping. El president nord-americà de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Strinding, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen una majoria dins el partit. Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè a la resta amb sol al sud del país i ambient més suau. El vent de mestral la reforçarà a partir de migdia al terç oest del país.
2: Trescat Info. 9 i...

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Palafrugell presenta als clubs el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort amb pavellons i nous camps. En aquest cas, el municipi avança en aquest projecte que inclouria un pavelló, un camp de futbol 11, un altre camp de futbol, en aquest cas 7, i una pista polivalent. L'Ajuntament ha presentat la proposta als clubs esportius que han exposat el seu punt de vista i les necessitats.
3: Tot el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
4: Molt bon dia, com esteu? És dijous 14 de maig, les 9 i pràcticament 6 minuts. Avui també us explicarem que Enric Iglesias inaugura una exposició dissabte al Mercantil sobre l'auge de l'extrema dreta. L'autor fa una crida especialment al jovent perquè reflexioni sobre les conseqüències d'aquestes ideologies i la proposta també reivindica les lluites i els drets aconseguits per generacions anteriors després de guerres i conflictes. D'altra banda, el Museu del Suro celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats gratuïtes que seran ja a partir de demà i durant el cap de setmana i que inclouran projeccions audiovisuals, tallers familiars, exposicions, portes obertes i un concert audiovisual durant la nit dels museus. La Fundació Josep Pla també programa activitats culturals i literàries aquest cap de setmana i algunes d'elles també marcades dins de la programació de la nit dels museus. Inclourà un taller de pilates i relaxació a Cap Roig, una visita guiada a l'exposició de Josep Pla i una ruta literària pels espais de Cadaqués vinculats a l'escriptor. I també us explicarem que la directora de la Fundació Institut Català del Suro participa en grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Alba Balcells ho ha fet en aquest cas a França i que han abordat reptes globals del sector vitivinícola com vins desalcoholitzats i els canvis de consum. La trobada també ha reunit representants de més de 50 països. Tot això és el que us explicarem a la primera part de l'esmorzar i després entrevistarem el portaveu de Junts per Palafrugell, David Martín. I quan s'acabi l'esmorzar... arribarà el clam matinal, com sentiu ja aquesta sintonia, de Vicenç Rodríguez. Bon dia.
5: Bon dia, tingui.
4: Què tal?
5: Allà estem a dijous.
4: Perfecte. Mira. No saps la il·lusió que em fa.
5: Ho dius d'una manera no gaire convençut.
4: Aquesta setmana se m'està fent eterna.
5: Eterna.
4: Eterna.
5: Molt bé.
4: Eterna. Aquest mes se m'està fent etern.
5: No pateixis, que després d'aquest mes ve un altre, vull dir que no.
4: Sí, que es farà etern, també.
5: No, caram, que ets jove i tendre, tu encara. Que ho digui jo això, que ja aviat hauré d'anar amb bastó. Ah, no, sí, clar.
4: Bé, no,
5: a la llei de vida...
4: No se sap mai, eh? Potser vaig abans jo amb bastó que tu, eh?
5: Fa de mal dir, és una metàfora. Però bé, anem ràpid, que ens estem desvistant.
4: Sí,
5: la pregunta, sí, corre cuita. La pregunta, de cinema tornem a parlar. Heu acabat el programa anterior parlant
4: sí,
5: de cinema?
4: Sí, al supermatí parlàvem de projeccions que no me les has recomanat gaire.
5: No, molt bé. Doncs jo et dic, quina pel·lícula t'hauria agradat protagonitzar o ser un extra? Vull dir, potser no aspires a tant a ser el protagonista, però haver participat d'alguna manera en quina pel·lícula. Doncs és això, és la pregunta d'avui, resumint.
4: Ostres.
5: Pensa tu. Tic-tac, tic-tac.
4: Ostres. No sé, tu ho tens clar.
5: Ja, directament, Star Wars.
4: No, jo no.
5: La Guerra de les Galàxies, alguna d'aquestes. M'agradaria ser un Jedi.
4: Sí, però per allà dalt...
5: És igual. Per allà un Jedi portar un espasa làser i anar tallant el bacallà. Tu pots imaginar.
4: Veig que vas fort, també.
5: Sí, caram.
4: Jo la que tinc clar que no seria Titanic, perquè quan veia aquests allà congelats allà dins de l'aigua penso, ostres, tu...
6: Però aquesta s'unyarà i amb el poder de la ment poder moure els objectes i endevinar pensament. I, bueno, tenir aquests poders Jedi. Bé, imagina't el que faria.
4: Fa por,
6: no
4: cal, això.
6: No cal entrar en detalls.
4: Fa por.
6: No, o sigui, per coses...
4: Per
6: coses positives.
4: Pensar que me pots estar llegint la ment.
6: No em refereixo això.
4: No.
6: En definitiva, per coses positives, sí. Envien nota de veu, WhatsApp, 972-30-4212, el sorteig a final de setmana dissabte, sortejarem una esmorzar de forquilla per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
4: Vinga, adeu. Fins després.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de...

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: El govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent. En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Així ho ha explicat el regidor d'Esports, Isidre Atenes, en aquest programa.
2: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, i que, esclar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat, i el base que l'any, lògicament, després...
1: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per disciplines com el patinatge artístic.
2: Els clubs ens van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho, i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho. I després el patinatge artístic, doncs també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca, també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, doncs el pressupost se'ns dispara, i el tenim un pressupost molt limitat.
1: La previsió és executar l'obra per fases, i la primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
2: Anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures, i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
1: El consistori en reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució. I l'artista Enric Iglesias inaugurarà al Mercantil de Palafrugell l'exposició Obre els ulls, una proposta artística que vol ser un toc d'atenció davant l'auge de l'extrema dreta. La mostra es podrà visitar des d'aquest dissabte fins al 19 de juliol i estarà formada per una vintena d'obres entre el Mercantil i el Teatre Municipal. L'acte d'inauguració serà dissabte al migdia i tindrà la sessió musical de Johnny Bisbe i un vermut sense el qual els assistents. Iglesias explica que l'objectiu principal de l'exposició és reflexionar sobre les conseqüències socials i polítiques que podria comportar el suport d'aquestes opcions ideològiques.
3: És un toc d'atenció a tot el jovent, i sobretot als que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls, que donem-nos en compte que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis i els nostres pares.
1: L'autor defensa que les generacions anteriors van haver de lluitar i superar guerres i conflictes per aconseguir els drets i el benestar actuals. Segons l'artista, moltes persones no són conscients dels efectes que podria tenir un govern d'aquestes característiques.
3: De les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares o els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que no ha valgut per res, saps què vull dir?
1: Amb el títol d'Obre els ulls, Iglesias vol transmetre la necessitat de despertar consciències i posar en alerta a la societat davant del que considera un perill per la convivència i el benestar col·lectiu. Al Mercantil, la proposta presenta una instal·lació amb lones de més de 5 metres d'alçada i diversos llenços treballats amb elements en relleu que sobresurten de la superfície. Al vestíbul i al primer pis del Teatre Municipal, les obres de tècnica mixta combinen collage i materials diversos per generar textures, volums i diferents capes visuals. La programació també inclourà dues visites guiades que seran el 9 de juny i el 7 de juliol a les 6 de la tarda i que es podrà veure en horari d'obertura del Teatre Municipal. Enric Iglesias, nascut a Olot el 1965, es va formar de manera autodidacta i va començar la seva trajectòria artística a principis dels anys 90. Al llarg dels anys ha consolidat un llenguatge propi basat en la tècnica mixta amb la incorporació de materials com argiles, ceres, fustes, pastes i objectes reutilitzats. La seva obra està fortament marcada pels paisatges i l'univers marítim de l'Empordà. L'artista utilitza sovint materials quotidians i senzills per reivindicar una visió de l'art propera i accessible. Actualment reparteix la seva residència entre Palafrugell, Sant Feliu de Boada i la localitat britànica d'Ashford.
4: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
5: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
4: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
5: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8.

0: I el Museu del Suro se suma al Dia Internacional dels Museus, que se celebrarà del 15 al 18 de maig. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada pel Consell Internacional de Museus i l'edició d'aquest any reivindica els espais culturals com a llocs de diàleg, inclusió i cohesió social, coincidint amb el 8è aniversari del Consell Internacional de Museus. La programació començarà demà amb la projecció 4 peces de museu. La sessió inclourà 4 audiovisuals dedicats al patrimoni històric, industrial i cultural del territori. Entre les peces programades hi ha treballs vinculats al món del suro, a l'art i a la memòria audiovisual. I dissabte concentrarà les activitats principals. A les 10 del matí s'inaugurarà la mostra La joia del museu, suro i futur, dissenyant possibilitats, organitzada conjuntament amb l'Institut Català del Suro. L'exposició donarà a conèixer noves aplicacions d'aquest material i reivindicarà el seu valor patrimonial innovador. A 6:15 de la tarda es farà el taller Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, inspirat en l'exposició temporal dedicada a Modest Cuixart. L'activitat combinarà una visita guiada amb una experiència creativa vinculada a la natura i a l'univers artístic del pintor. I el dissabte, el museu també celebrarà una jornada de portes obertes entre les 5 de la tarda i mitjanit. Els visitants podran recórrer gratuïtament els espais immersius i interactius dedicats a la història, la indústria i la cultura del suro. La jornada culminarà amb la nit dels museus i el concert audiovisual de Les Vols a 50 anys, homenatge a Davant, a càrrec de Lluís Figueres and the Demons. L'espectacle serà a les 10 de la nit i combinarà música en directe, projeccions audiovisuals i fotografia. L'aforament és limitat i cal contactar amb el Museu del Suro. Totes les activitats són gratuïtes. Les propostes s'han de fer amb reserva prèvia i s'han de gestionar directament amb el Museu del Suro. Però és que la Fundació Josep Pla també ha programat diverses activitats culturals i literàries per aquest cap de setmana a Palafrugell, Calella i Cadaqués. Les propostes combinen patrimoni, literatura i experiències de benestar vinculades a l'univers de l'escriptor empordanès. I també algunes per celebrar la nit dels museus. La primera activitat serà el taller per adults, pilates i relaxació en paraules a càrrec d'Anna Mias. La sessió es farà dissabte a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig, dins del programa El Jardí de la Dorothy. L'activitat proposa una experiència de relaxació arran de mar, envoltada de les aromes del jardí i acompanyada de les lectures literàries. Els participants hauran de portar roba còmoda i una manta o màrfega. Les entrades ja es poden comprar i valen 4 euros. I la programació continuarà dissabte a 8:15 del vespre amb una visita guiada a l'exposició permanent La passió per escriure, Josep Pla 1897-1981, coincidint amb la celebració de la nit dels museus. L'exposició en recorre la vida i l'obra de Josep Pla a través de 7 àmbits dedicats a la seva trajectòria literària, les relacions personals i el seu procés d'escriptura. Cal inscriure's abans. I el diumenge a les 11 del matí s'ha programat una ruta Josep Pla a Cadaqués. El recorregut començarà al mirador d'Espianc i passarà per diferents punts de l'abadia fins a Esbaluart. L'itinerari recorrerà espais vinculats a la vida de l'escriptor i permetrà recordar la seva figura a través dels textos. Les entrades ja es poden comprar i valen entre 6 i 9 euros. I ara anirem fins a Cap Roig, perquè com us explicàvem també avui al Supermatí, aquests dies als informatius, la Fundació Jordi Comas Matamala organitza una jornada sobre turisme. Rafael Corbí, bon dia.
1: Auditori de la Caixa, de la Fundació La Caixa, on d'aquí breus instants tindrà lloc el començament d'aquesta jornada que organitza la Fundació Jordi Comas en Matamala, concretament Turisme, Territori i Societat. Aquesta és la desena edició ja d'aquestes trobades que des de fa aquests 10 anys tenen lloc aquí, concretament a Calella de Palafrugell. Una jornada que començarà avui ben aviat, a partir d'un quart de 10, amb aquesta sessió d'obertura en la qual hi participen la presidenta de la Fundació Jordi Comas Matamala, que és la senyora Carme Hospital, i també el vicedirector de La Vanguardia, l'Enric Sierra, en Josep Maria González, en director territorial de Catalunya de CaixaBank, en Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i l'alcaldessa de Palafrugell, la Laura Mirant. A partir d'aquests moments, després que es faci aquesta sessió d'obertura, hi hauran diferents sessions de treball entre les quals destaquen sessions com, per exemple, a 3:15, l'arquitectura de l'espai turístic amb Anna Ramos i Josep Mias, també amb la moderació del periodista Xavier Grasset, que ja l'hem vist també com arribava fins aquí. Ara mateix també acaba d'arribar l'alcaldessa de Palafrugell i ja hem trobat diferents convidats, com el mateix exdirector de Ràdio Palafrugell, Enric Serra, però també doncs, una altra de les persones que durant moltíssims anys, i em penso que avui l'has entrevistat tu amb aquest matí, amb Martí Sabrià. Seguim també amb 10:45 amb una altra de les sessions, Repensar la connectivitat, Pere Macias, Soci López i Àlex Angelabert en seran els encarregats. 11:45, Turisme i responsabilitat social amb Jordi Sagatal i Manuel Arredondo, i després Creixement econòmic i perspectives pel sector turístic a 12:15 amb Guillem López, en Joan Tugores i Antoni Canyete. A 11:45 hi haurà les conclusions i el recull d'aportacions i després la cloenda institucional de la jornada, que anirà a càrrec de l'exalcalde de Palafrugell i actualment secretari general d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i que 11:45 amb Guillem López, en Joan Tugores i Antoni Canyete. A 11:45 hi haurà les conclusions i el recull d'aportacions i després la cloenda institucional de la jornada, que anirà a càrrec

0: d'Orden del Turisme a casa nostra. Des de l'any 2015, la Fundació és un referent en l'àmbit de l'anàlisi, el debat i la creació de pensaments sobre el fenomen turístic, honorant, com hem dit, el llegat de Jordi Comas per contribuir al desenvolupament econòmic i social del turisme com un fet transversal i capdalt per l'economia del nostre país. Celebrant, doncs, aquests 10 anys i amb aquesta activitat que comença, ja diem, en uns instants aquí a l'auditori de Can Roig de la Fundació La Caixa.
1: Gràcies.
0: Serà fins després amb els nostres serveis informatius de la una. Continuem parlant.
1: Gràcies, Rafael. Després ens expliques com ha anat, doncs, aquest inici de la jornada.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
2: Ràdio Palafrugell.
1: Ja recordem, avui que també tindrem la segona jornada Diversitat, Família i Educació, Memorial Glòria Canyet, que ens porta la Diputació de Girona, l'Ajuntament i el Servei Educatiu, que doncs col·laboren en aquest acte organitzat per la Fundació Pallac al Museu del Suro a partir de les 7 de la tarda. I també us hem d'explicar que la directora de la Fundació Institut Català del Suro, Alba Balcells, ha participat a Dijon, a França, a les reunions dels grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Balcells ha pres part en els treballs de la Comissió d'Economia i Dret vinculat a l'anàlisi normativa i a la informació al consumidor en el sector vitivinícola. També ha participat en els grups Ecomar i Estatco, centrats en l'estudi econòmic, els mercats i el consum, i les dades estadístiques globals del sector del vi. Les sessions han reunit representants de més de 50 països que han compartit diagnòstics i estratègies sobre els principals reptes del sector vitivinícola internacional. Entre els temes tractats també destaca la definició i harmonització dels vins desalcoholitzats i la baixa graduació alcohòlica, així com els canvis d'hàbits pel que fa al consum arreu del món. Segons la Fundació Institut Català del Suro, la participació permet reforçar la presència del sector en català en espais internacionals de debat i avançar en àmbits com la innovació, la sostenibilitat i l'adaptació als nous escenaris del mercat.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
5: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
6: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
7: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: És dijous i a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell parlem amb els partits de l'oposició. Avui és el torn de Junts per Palafrugell i saludem el seu portaveu, David Martín. Bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Ben tornat aquí a la ràdio. Com han anat aquests dies?
2: Bé, doncs venim d'uns dies d'un poble ple a vessar de gent, no? Amb el cap de setmana llarg que ha suposat el Flors i Violes, i per tant hem estat distrets tant pel que fa a l'activitat fora de l'Ajuntament, no?, amb el Flors i Violes, com pel que fa a l'activitat dins de l'Ajuntament, perquè també des de la darrera vegada que he passat per aquests micròfons doncs han passat unes quantes coses que són prou rellevants, no?
1: Una d'elles és que Judit Saragossa ha renunciat al càrrec, per tant se suma a una de les altres baixes dins del Partit dels Socialistes. Com veieu, algú?

0: govern des de Junts.
1: A veure, al final crec que la darrera vegada que va haver-hi una renúncia d'un dels regidors de govern, que no fa tant, perquè, vaja, no, crec que va ser el mes de març, o jo diria que va ser el mes de març i que el ple d'abril... El ple de març és quan entra el nou regidor, perquè el ple d'abril, que és el darrer, sí. el nou regidor ja ocupava, diguem-ne, el seu càrrec. Per tant, el ple de març vam acomiadar, per dir així, el regidor Marc Piferrer, i ara, en aquest ple de maig, quan arribi a final de mes, doncs acomiadarem a la regidora Judit Saragossa, que va, diguem-ne, dimitir del seu càrrec d'una forma molt, molt precipitada, no sé si precipitada o no, perquè la reflexió que hagi pogut fer no sé si ha durat molts de dies o no ha durat molts de dies, però en tot cas jo això crec que no s'ho esperava ningú, com de fet tampoc s'esperava ningú la de Marc Piferrer, però bé, va comunicar-nos a tot l'Ajuntament, regidors de l'oposició inclosos, amb un correu electrònic que ho deixava per una sèrie de qüestions que ja s'han comentat en aquests micròfons i ho va explicar, crec, si no recordo malament, a la darrera entrevista a l'alcaldessa.
0: No, a l'alcaldessa li preguntarem la setmana que ve.
1: Bé, doncs, cas, però sí. En tot cas, no sé, o s'ha dit en algun lloc, perquè em sona d'haver-ho escoltat públicament, vull dir. En tot cas, sorpresa dintre d'un govern que em porta tantes que potser aquestes sorpreses ja no ho són tant. És a dir, al final en parlàvem exactament en els mateixos termes quan renuncia en Marc Piferrer. Aquest govern, el Partit dels Socialistes es presenta a les eleccions amb una sèrie de promeses electorals i de compromisos, un dels quals, i parlant de compromís, era compromís, i el degoteig de dimissions per uns motius o per uns altres, del que va demandat, doncs la veritat és que comença a ser preocupant, perquè ara encara, per cert, estem a l'expectativa de saber qui serà de la llista del Partit Socialista de partir del número 16, que és el que vindria a continuació, qui serà la persona que accepti agafar l'acte de regidor o de regidora. No en tenim cap notícia oficial, estem a l'expectativa. No sé si vosaltres
0: tampoc.
1: Per tant, estem a l'expectativa, però és preocupant. És preocupant perquè és una manca de compromís, i en el cas concret de la regidora Judit Saragossa, els motius pels quals renuncia, la veritat és que tampoc s'acaben d'entendre. Una persona d'un àmbit professional que creiem que està acostumada a rebre pressions, no? Una persona que és advocada i que, per tant, el tema de participar dels conflictes, si es pot dir d'aquesta manera, doncs és la feina que fa un advocat, no? En aquest sentit. I, per tant, la sorpresa va ser majúscula. Les explicacions que s'han donat són les que s'han donat, que és un tema d'unes difamacions, segons l'exregidora, en relació al contracte a la licitació dels serveis a platges i de les boies. No en sabem res més enllà d'això, no tenim més informació que aquesta, però la veritat és que ens preocupa perquè, a més, més enllà de la discrepància política, aquesta regidora portava unes àrees, la darrera i sobrevinguda de policia, des de que l'alcalde va plegar, doncs no la portava des del principi, però les altres les portava des del principi, activitats, contractació, règim interior, i és una regidora que, pel fet de que ja havia portat aquestes àrees a l'altra ocasió en què va ser regidora del govern, de l'any 11 a l'any 17, i ho dic de memòria, doncs com a mínim sabia de què anava el tema, no? Insisteixo, més enllà de les crítiques constructives que nosaltres hem pogut anar fent a les seves delegacions i a la seva responsabilitat i a la seva actuació com a regidora. I, per tant, ens tornem a trobar en una situació que entra una persona que mai ha tingut experiència prèvia, que, a més, pel fet de que formi part de la candidatura en una posició posició tan baixa, doncs segurament en el moment en el que aquestes persones van decidir de sumar-se al projecte, no ho van fer-ho pensant que serien regidors o regidores, i això també és un hàndicap important, i per tant hem de veure, en tot cas hem de veure qui és qui entra, no? Però això es tornarà a implicar una altra redistribució de delegacions, probablement pugui implicar, o no ho sé, que l'alcaldessa assumeixi alguna, es quedi, no és que assumeixi, es quedi i no delegui alguna de les àrees en les quals actualment està configurat el govern. Ens preocupa i la veritat ens sembla una falta de rigor i una falta de respecte a la ciutadania, més enllà de que hagin o no hagin votat el Partit dels Socialistes, eh? Però al final, ostres, van caient els regidors, uns perquè els hi surten nous compromisos professionals, els altres perquè diuen que no estan disposats a aguantar la pressió que significa ser regidor d'un govern. Bueno, és que és veritat, ser regidor d'un govern o ser alcalde o alcaldessa implica, en depèn de quines circumstàncies, aguantar molta pressió, però això, precisament, estem parlant d'una persona que ja havia sigut en anterioritat, regidora de govern, vull dir, i per tant això no li podia venir de nou. En fi, preocupats, la ciutadania, si una cosa busca, és justament el contrari, que aquests altibaixos i que aquesta falta de compromís i que això és evident que genera problemes. És a dir, actualment les àrees que depenien d'aquesta regidora, com anteriorment havia passat amb els altres que han anat plegant, o fins i tot amb l'alcalde quan en Juli va plegar, són àrees que durant un temps queden escapçades. Això és així, és inevitable. Per molt que les delegacions, en quan les perd un regidor, les recupera l'alcaldia. Automàticament, és evident, les delegacions són totes d'alcaldia i és alcaldia qui decideix traspassar-les als regidors del govern. Però durant un temps, una setmana, dues, tres, un mes i mig, aquestes àrees queden sense un control efectiu polític, que és la feina que hem de fer els regidors i regidores, sense un control efectiu polític del seu referent. I fins que no torni a agafar tothom la roda de saber doncs, qui és el nou referent, sigui alcaldia, temporalment, o el nou regidor o regidora que entri, que esperem que pugui ser com més aviat millor, doncs afecta també el dia a dia d'aquestes àrees, si més no afecta per la feina que ens correspon fer als regidors i regidores. I, per tant, estem preocupats, però em sap greu tornar-ho a dir, aquest és el resultat de que el senyor Juli Fernández va marxar. És que va marxar el capità del vaixell i, per tant...
0: Si no hagués marxat, considera que no hauria passat això?
1: No ho sé, però que té molt a veure amb el fet que qui encapçalava la llista hagi marxat, que, per tant, era qui havia fet, segurament, perquè jo també sóc alcaldable, la feina més gran pel que fa a conformar la candidatura, a parlar amb les persones que en formaven part, a comprometre's a com es treballaria, de quina manera, què faria cadascú. Això era una feina que li corresponia a l'alcaldable del seu moment, que era en Juli Fernández. I, per tant, en Juli Fernández va marxar i el lideratge d'aquest equip de persones i d'aquesta candidatura ha quedat en mans de la Laura Millán, de l'alcaldessa, però és un equip de persones i una candidatura que no és el seu. Del que estic segur és que si la candidata hagués sigut Laura Millán, la candidatura no hagués sigut així. D'això estic segur, perquè cadascú doncs, veiem no, les nostres candidatures a la nostra manera i creiem que unes persones o unes altres són més adequades o són menys adequades. En tot cas, això està generant problemes a l'Ajuntament, molts, i creiem que, en fi, si seguim així, serà un mandat horribilis.
0: Han parlat amb el govern després de la marxa de Judit Saragossa?
1: No. No que jo sàpiga, perquè al final tenim tantes converses. Profundament no. De fet, jo diria que una conversa amb l'alcaldessa sobre la marxa de Judit Saragossa jo no l'he tinguda. Vam tenir la confirmació oficial després de rebre el correu de l'ara ja exregidora. Vam tenir la confirmació oficial per part de l'alcaldessa de que efectivament la regidora plegava. Però no hem tingut cap conversa ni cap explicació més enllà d'això.
0: Isidre Tena ens deia en aquest programa ahir que Som Gent del Poble potser ara haurà de tenir més pes dins del govern pel que fa a les regidories que assumeixi.
1: Un altre, un altre motiu de preocupació.
0: Per què?
1: Mira, perquè quan al principi del mandat es negocia un programa de govern i es negocien unes distribucions de les àrees, es negocien, entenem nosaltres, en base, doncs, a un tema, diguem-ne, de repartició ideològica de les qüestions, però també de quines capacitats creus en aquesta negociació que pot assumir cadascú dels qui formaran part del govern en millors condicions. I, per tant, si som gent del poble, ha d'assumir més delegacions, voldrà dir que qui pren aquesta decisió, que entenc que és l'alcaldessa, que és qui lidera el Partit Socialista ara, i, per tant, implica una renúncia d'aquestes delegacions del Partit Socialista, no creu capaç els actuals regidors i regidores del Partit Socialista de fer la feina que s'estava fent per part dels regidors i regidores del Partit Socialista fins ara. Per tant, significa que els regidors i regidores del Partit Socialista, per part de qui pugui prendre aquesta decisió, si s'acaba prenent, ha baixat el nivell. Per tant, és una mala notícia. D'altra banda, que acabi alguna delegació a Som Gent del Poble per aquest motiu no implica que acabi a Som Gent del Poble perquè els regidors i regidores de Som Gent del Poble siguin els millors per portar-la, sinó perquè al final algú l'ha de portar. Per això he començat amb aquest tema dient que veurem quines delegacions l'alcaldessa no fa, és a dir, quines atribucions es queda per ella mateixa. Perquè vam veure com quan va plegar el regidor Marc Piferrer es va quedar a Economia i Hisenda, entenent que no volia sobrecarregar més a regidors que, diguem-ne, a qui els hi arribava delegacions que corresponien a Marc Piferrer, però també entenent que ella creia que era la persona més adequada del govern per portar aquests temes, perquè entenc que si cregués que fos un altre li hauria delegat amb algú altre, veurem, per tant, quines delegacions de les que portava la Judit Saragossa, que ni més ni menys eren policia, contractació, règim interior i activitats, no sé si me'n deixo alguna, però quatre delegacions molt importants, veurem si alguna d'aquestes acaba a l'alcaldessa o a Som Gent del Poble. I en funció d'això haurem de fer la nostra valoració. En tot cas, si acaben a l'alcaldessa, mala notícia, si acaben a Som Gent del Poble, mala notícia també.
0: Doncs estarem pendents també de com queda redistribuït el govern. En tot cas, també una de les qüestions no, també doncs, d'actualitat aquests últims dies ha estat referent també al contracte de socorrisme que s'ha hagut de tornar a publicar perquè no, el primer va quedar desert, en aquest cas, però s'hi ha tret el requisit del català. Com ho veuen des de Junts?
1: Fatal. No, però ho argumentaré perquè sabeu perfectament que la nostra crítica mai és destructiva, és a dir, és constructiva i és aportant alternatives i solucions. Primera crítica, la més important de totes. Un servei que comença el juny no el pots licitar a finals de març. Li pesi a qui li pesi. Li pesi al regidor de l'àrea en qüestió, li pesi a la cap d'àrea de l'àrea en qüestió, li pesi a l'alcaldia o li pesi a l'Esperit Sant. Un servei que comença que ha de començar a prestar-se el mes de juny, no pot llançar-se la licitació pública, és a dir, no es pot començar el procés per acceptar ofertes de les possibles empreses o entitats que s'hi vulguin presentar a finals del mes de març. No es pot, perquè llavors l'excusa d'aquestes empreses o entitats possibles adjudicatàries és no tinc temps. Per fer què? Per complir amb el que demana aquest plec. Primera crítica, constructiva, perquè què és el que nosaltres diem sobre això? Aquesta licitació s'hauria d'haver tirat abans. A Begur, sense anar més lluny, es va treure el mes de desembre. 4 mesos abans. Per tant, primera crítica. Segona, el govern fa una nota de premsa dient que el compromís amb el català és total, que això ha sigut una excepció perquè les empreses els deien que no tenien treballadors pel català. Molt bé. Ara, d'aquí un any, traiem una licitació, m'ho invento, per el servei de jardineria. És una mica absurd, perquè el servei de jardineria no és un servei que tracti amb la ciutadania i que, per tant, hagi de poder-s'hi comunicar. Però perquè ens entenguem. I anem a suposar que les empreses que es volen presentar es posin o no d'acord en dir que és molt difícil trobar treballadors que compleixin amb el requisit del català. Ara ja hi ha un precedent. Hem tornat a treure una licitació sense el català, dient que és una excepció, perquè les empreses que es presentaven deien que no podien trobar... Ja, però és que hem passat del 100 al 0. De demanar a tots els treballadors el coneixement del B2 de català, que és el nivell, per entendre'ns, de qui ha estudiat l'ESO a Catalunya, val? És a dir, un nivell d'educació secundària, tampoc... El normal, i la paraula normal no m'agrada gens, però el normal d'una persona que ha fet l'educació a Catalunya, a zero. O sigui, el requisit del català ha desaparegut del contracte, com a requisit contractual. En el plec de prescripcions tècniques es parla de que el coordinador ha de conèixer la llengua catalana, bla, bla, bla, però no és un requisit contractual perquè s'ha eliminat. Home, ni el coordinador, ni el coordinador del servei, que és la persona, diguem-ne, la màxima responsable d'aquest servei, que a més ha d'estar operativa sempre i que, per tant, si hi ha algun problema greu, és la persona que haurà de coordinar aquest problema amb l'Ajuntament, amb les autoritats sanitàries, amb qui sigui. Ni tan sols al coordinador li posem un requisit contractual de la llengua catalana. Home, si això és una cosa, segur que no és defensar la llengua catalana. Per tant, totes aquestes mocions que han passat pel plenari i que totes aquestes mocions votades a favor o en contra pel govern, en tot cas amb l'argument de que el govern ho fa de meravella, doncs vaja, és que cau pel seu propi pes. Primer per un error inicial, que és treure una licitació massa tard, que fa que altres entitats o empreses que puguin estar interessades ni s'ho plantegin, i dos, per passar de requerir a tots els treballadors que ofereixin aquest servei, coordinador inclòs, al B2 de català, a passar a no requerir-li a ningú, ni al coordinador. Si torna a guanyar Proactiva, el coordinador de Proactiva fa 8 anys que fa aquesta feina a Palafrugell. Ni al coordinador li demanem la llengua catalana. Doncs fatal. Per tant, torno al principi. Què ens sembla? Fatal. Fatal perquè no s'ha tret en prou temps, i això és una cosa que passa massa, que l'exalcalde Juli Fernández considerava un desgavell de la gestió que es feia a contractació d'aquest ajuntament i que 3 anys després no ha millorat. Digui el que digui, ara ja no regidora, però sí exregidora, l'exregidora Judit Saragossa. Nosaltres li havíem dit moltes vegades amb les pròrrogues forçoses i amb les no renovacions a temps dels contractes que han de passar per licitació. I la regidora sempre deia, hem millorat, sí, hem millorat, però seguim fallant. Per tant, el desgavell a l'Ajuntament, en paraules de l'exalcalde Juli Fernández, es manté. I la situació que ens hem trobat ara amb aquest servei és conseqüència d'anar tard i malament, en el sentit de que en traiem una de nova, i a la nova, directament, de passar d'exigir el B2 a tothom a no exigir-li a ningú. Doncs no, escolta'm, és que estem a Catalunya, a qui no li agradi, no sé, que es foti. O sigui, a Catalunya hi ha una llengua oficial que és el català. I per tant, per treballar a Catalunya, el català ha de ser imprescindible. I els garants d'això hem de ser les administracions. Si hi ha un problema amb un sector determinat que el coneixem, no en xupem el dit, sabem que hi ha un problema amb el sector del socorrisme, el coneixem, doncs hem de ser més proactius, treure la licitació amb més temps perquè hi hagi més empreses o entitats disposades a presentar-s'hi, per poder fer formació als treballadors en cas de que la llengua catalana no la coneguin i per fer tot allò necessari perquè a Catalunya els treballadors de serveis que depenen de l'administració pública, com a mínim aquests, ja no dic els de les empreses privades, que òbviament també, però com a mínim aquests siguin persones que coneguin en més o menys grau, però que coneguin la llengua pròpia del nostre país. Més enllà d'arguments absurds com que perquè et salvin si t'estàs afogant no necessites el català. Home, això ja ho sé. Però és que ara no hem trobat persones que coneguin la llengua catalana i potser d'aquí 2 anys no trobem persones que tinguin el títol de socorrisme. Què fem? També traiem aquest requisit de la licitació? Pregunto. I el primer que passi per davant el posem a fer de socorrista. Oi que no? Doncs el mateix amb la llengua catalana. Per tant, fatal. Una gestió nefasta del govern municipal.
0: Relacionat amb el món del socorrisme, també al món marítim, hi ha les boies.
1: Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. I ho dic perquè, si no ho dic, rebento. Fatal des del punt de vista tècnic i fatal des del punt de vista polític.
0: Per què?
1: S'ha estat treballant durant mesos, i nosaltres en som conscients i som coneixedors, en intentar reconduir la situació de l'escalada de preus a les boies. Concretament, a la solució a la que es va arribar, una solució que semblava agradar a tothom, i dic semblava, i ara explicaré per què dic semblava, era que en les eslores, que és la segona mida que es contempla en aquesta licitació, de 6 a 8 metres, perquè la primera és la petita de 4 a 6 metres d'eslora de les barques, es limitava el preu a 3.200 euros. Això el que buscava era que, per tant, les eslores més petites, que són les de la barca tradicional, les de les famílies de sempre, no? Les de les barquetes aquestes que tenim a les nostres platges, les eslores de 4 a 6 metres, el preu pogués ser més baix que aquest. És a dir, si tu limites el preu de venda al públic en 3.200 euros per temporada a les eslores de 6 a 8 metres, és evident que les eslores de 4 a 6 serà un preu més econòmic. I, per tant, s'havia arribat a una opció en la que es podia aconseguir que la reducció de preus en aquelles eslores de barques tradicionals o de tota la vida, no? No en grans barques o en vaixells de, que segurament qui els posseeix són persones amb molta més capacitat econòmica, sinó amb la mida més petita, el que aconseguíem, teòricament, era doncs, que aquestes boies, aquestes eslores, serien segur més econòmiques que 3.200 euros per temporada, perquè 3.200 euros era el topall que es posava a la licitació en la següent mida, que era la de 6 a 8 metres. Molt bé. Es presenta una al·legació per part d'un dels operadors de sempre. Molt legítim, que no se m'entengui malament en el que jo dic ara. L'al·legació és superlegítima. Quan l'administració, si una cosa té, és que és garant de drets. I, per tant, tots els processos s'han de fer i a pràcticament tot la ciutadania, les empreses, etc., poden presentar al·legacions si consideren que allò que està fent l'administració no és adequat del tot. Doncs es presenta una al·legació en la que es diu que ho resumeixo molt, però que la limitació de preus ha de ser en la de 4 a 6 metres, perquè la de 4 a 6 metres és la que més es correspon amb aquest tipus d'embarcació, que és la que l'Ajuntament volia regular. És clar, però què aconseguim amb això? El que aconseguim és que, per tant, les boies per eslores de 4 a 6 metres tenen un topall de 3.200 euros. Si haguessin tingut la mida següent, les boies de 4 a 6 metres haguessin sigut força més econòmiques. Ara no, perquè ara el topall aplica en aquestes eslores. Tècnicament es respon a aquesta al·legació: ah, doncs sí, doncs és acceptable això. S'accepta l'al·legació. Primer error. Primer error, és que vaig a dir així, ho sento molt. Primer error. Segon error, gravíssim, el regidor, que no s'ho revisa. Home, però per l'amor de Déu, si portaven mesos treballant en això, com pot ser que el regidor no es revisi quin informe surt de les al·legacions presentades? Segon error. Tercer error, cap dels regidors i regidores, ni l'alcaldessa, que formen part de la Junta de Govern, que és qui aprova aquestes al·legacions, tampoc se n'adona de l'error. O dit d'una altra manera, ara diuen fatal, fatal, fatal, però llavors van votar a favor. A la Junta de Govern, on arriben aquestes al·legacions, per tal que la Junta de Govern, que és l'òrgan contractant, les aprovi o no, i en funció d'això es facin els canvis oportuns als plecs de la licitació, la Junta de Govern hi vota a favor. Per tant, error tècnic, error del regidor, de l'àmbit concret, i error de tot el govern, perquè la Junta de Govern, alcaldessa inclosa, perquè la Junta de Govern voten a favor. Quan això se sap, ja la tenim liada. Però clar, la tenim liada perquè tothom donava per fet que havíem per fi aconseguit arribar amb una solució que aconseguiria rebaixar significativament els preus de les eslores de 4 a 6 metres, que és aquesta barca tradicional, bla, bla, bla. Doncs ja no. Doncs ja no. I al final els preus que ja hem començat a veure són preus pràcticament els mateixos que l'any passat i que l'anterior i que l'anterior, que són aquests preus inflats, que era el que volíem regular. Volíem aconseguir de rebaixar-los com a mínim una mica. Doncs és que aquesta és la nostra valoració. Fatal. Fatal. Com pot ser que un govern que treballa intensament en arribar amb uns plecs que diuen el que deien, quan s'accepta una al·legació que es podria haver rebutjat perfectament, perquè l'al·legació deia no, jo no estic d'acord amb això, ja, però això és el que l'Ajuntament vol, rebutjada. Ho veiem constantment, al·legacions rebutjades. Evidentment, no quan l'Ajuntament ha comès un error, diguem-ne, no? Si l'Ajuntament ha comès un error i està fent una cosa que no és legal i algú se n'adona i al·lega, doncs, evidentment, ostres, quin error, ho corregim. Però estem molt acostumats a veure que la gran majoria d'al·legacions que es presenten per qualsevol cosa acaben rebutjades, perquè al final l'Ajuntament vol fer-ho d'una manera, un ciutadà o una empresa diu, escolta'm, nosaltres ho faríem d'aquesta altra, l'Ajuntament li diu, molt bé, és molt legítim, però nosaltres continuarem amb la manera que nosaltres volíem fer-ho. Doncs la Junta de Govern local accepta aquestes al·legacions, modifica els plecs i licita amb aquests plecs. Fatal. Fatal. Ara, per tant, haurem de... I això ja és una cosa del proper mandat i és un compromís del nostre grup. Haurem de tornar a preparar una nova licitació, tornar a buscar fórmules prou imaginatives per aconseguir que els preus de les boies, sobretot d'aquestes, de les de pesca tradicional, tot això que ja sabem, doncs puguin baixar. Bé, doncs, un mandat perdut.
0: Ens queden ja res, 3 minuts per arribar a la mitja hora d'entrevista. No sé què estan treballant des de Junts.
1: Sí, doncs precisament estem treballant amb dues qüestions que han passat pels plens, pels darrers plens. Una és que nosaltres vam votar en contra de la segona aprovació inicial del Pla Especial de Protecció i Intervenció del Patrimoni Històric de Palafrugell. Ho vam fer-ho perquè, tot i que no ens havíem pogut mirar la informació amb prou deteniment, perquè és un d'aquests plans que, en fi, té pàgines i pàgines i pàgines, sí que havíem vist que de les al·legacions que nosaltres havíem presentat en la primera aprovació inicial, n'hi havia massa, pel nostre punt de vista, que no s'havien tingut en compte. I, per tant, vam dir, mira, votem en contra perquè és molt probable que tornem a presentar al·legacions. I estem treballant en aquestes al·legacions i les presentarem de ben segur perquè, insisteixo, hi ha massa coses que nosaltres demanàvem que no s'han incorporat i, per tant, tenim una nova oportunitat per tornar-les a demanar i ho farem. I les que ja tenim pràcticament a punt de presentar són unes al·legacions a l'ordenança de civisme i convivència, que es va fer una petita modificació en el ple del mes de març, o en el mes d'abril, bé, en un dels últims plens es va fer una petita modificació en relació a quines limitacions han de tenir les obres que es fan a l'estiu. Tots sabem que a l'estiu a Palafrugell les obres estan limitades, sobretot als nuclis de costa. Es va aplicar una modificació que establia, alguns canvis, i nosaltres vam votar en contra perquè ja vèiem que hi havia algunes coses que no ens agradaven, no només dels canvis, sinó del que ja deia aquesta ordenança, però pel fet de que s'obre el meló de modificar-la és el moment oportú per si vols introduir modificacions que vagin més enllà de les proposades pel govern. I llavors nosaltres estem acabant de tancar una sèrie d'al·legacions. Una de les que ens preocupa més és que en aquesta modificació s'estableix que quan es sol·liciti autorització d'ocupacions de via pública per part de les obres que no siguin respostes per l'Ajuntament en el termini d'un mes, seran considerades per silenci negatiu desestimades i, per tant, rebutjades. No? I això nosaltres ho rebutgem contundentment. És a dir, aquest tipus de qüestions afecten molt a l'activitat econòmica. Si una empresa fa una sol·licitud a l'Ajuntament, ha de rebre una resposta, i ha de rebre una resposta ràpida i àgil. Per tant, un mes ja ens sembla una barbaritat. Però, en tot cas, el que no ens sembla bé és que si l'Ajuntament no ha tingut temps de respondre, la resposta sigui que no. Escolti'm, doncs mira, que la resposta sigui que sí, sinó que haguéssim corregut més per poder donar resposta abans. Per tant, aquesta és com superfonamental perquè és una diferència de criteri molt gran del nostre grup respecte del que es planteja en aquesta modificació. N'hi ha d'altres, eh? Per exemple, es defineixen en l'ordenança i en aquesta modificació el concepte d'obres urgents i excepcionals, però, en canvi, no es defineix prou bé quins criteris es seguiran per determinar quines ho són i quines no. Per tant, nosaltres el que demanarem és que per evitar situacions en les que ni el privat ni l'Ajuntament puguin tenir clar, perquè no estigui descrit, quines obres poden ser considerades urgents i excepcionals, que són aquelles que es permetran, tot i la limitació de fer obres a l'estiu, doncs creiem que ha de quedar molt més descrit. També fins i tot de quines obres són les que són afectades, perquè fins i tot hi ha moments del procés de fer una obra en què l'afectació, que aquí sobretot estem parlant d'una afectació de soroll, que pugui haver a l'entorn és pràcticament nul·la. Per tant, també definir molt bé, millor que com s'ha fet, quines són exactament les tasques o les afectacions concretes que estem limitant, dit d'una altra manera, permetre treballar en segons quines coses que encara que sigui considerat una obra, siguin coses o qüestions o feines que no tinguin una afectació important a l'entorn, no? Per tant, al final nosaltres el que volem és que es concreti una mica més. Anem molt en la línia d'al·legacions que ja s'havien presentat i que no s'han incorporat. Al·legacions com, per exemple, la Unió dels Constructors de Girona, el Gremi de Girona, però també d'altres que s'han presentat. Anem molt en aquesta línia. De fet, abans de veure les al·legacions, nosaltres ja teníem un plantejament de què volíem incorporar o què volíem proposar incorporar en aquesta modificació de l'ordenança. Per tant, estem treballant en això, ho deixarem presentat en breu i, per tant, a la que torni a arribar a plenari amb la resposta a les al·legacions i l'aprovació definitiva d'aquesta modificació, doncs veurem quanta influència hem pogut tenir en tot això, perquè al final nosaltres sempre diem el mateix, estem a l'oposició, però hi estem de forma constructiva, volem influir el màxim possible perquè no hem vingut aquí a criticar i a fer-nos veure de què malament ho fa el govern, que quan s'ha de fer, doncs es fa, déu-n'hi-do avui, però sinó que hem vingut aquí a portar i a fer que Palafrugell funcioni millor.
0: Doncs estarem pendents. David Martín, portaveu de Junts, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, bon dia, Ferran.
0: I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell d'aquest dijous 14 de maig. Avui que us hem explicat que Palafrugell presenta als clubs el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort amb pavelló i nous camps. Enric Iglesias inaugura una exposició dissabte al Mercantil sobre l'auge de l'ultradreta. El Museu del Suro celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats gratuïtes. I també la Fundació Josep Pla programa activitats culturals i literàries aquest cap de setmana. D'altra banda, la directora de la Fundació Institut Català del Suro participa en els grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Tornem a més esmorzar demà a partir de les 9.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Bon dia, són les 10. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. Sindicats i Departament d'Ensenyament ja estan reunits per mirar d'acostar posicions enmig d'una nova tongada de vagues. Avui mateix hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. L'USTEC arriba a la trobada amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. A pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, jutjat per la suposada ocultació de la fortuna familiar. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó. La sessió ha arrencat amb els informes finals de 7 dels empresaris processats. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín. Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Un mort i una quarantena de ferits en un atac massiu rus aquesta matinada contra Ucraïna, segons un balanç oficial. La capital, Kiev, ha quedat molt afectada i els equips de rescat busquen més víctimes entre la runa. L'agressió russa d'ahir va motivar una protesta insòlita d'Hongria a Moscou. I problemes per aconseguir arbres, com els lledoners o els aurons. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. Tot a punt per a una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, Solsona, que creix amb més expositors que mai. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, que és la mostra de bestiar, per la crisi de la dermatosi nodular. En canvi, s'incrementa l'aposta cultural.
1: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensifica, especialment a l'Alt Empordà, mentre el vent s'enfortirà a Ponent i també al sud del país.
2: 3CAT Info. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
2: És l'hora dels Teletubbies, és l'hora dels Teletubbies, és l'hora dels Teletubbies, és l'hora dels...
0: Clan Matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
3: Què tal? Bon dia. Vinga, aprofitem aquest raconet que ens deixen a l'antena matinal de Ràdio Palafrugell. Una horeta justet de fins a les 11 amb el Clan Matinal. Tampoc és l'hora dels Teletubbies, tampoc és això, però va. Se li podria dir també, ja que hi som. Anem a posar una mica d'alegria en aquest matí. Avui la pregunta torna a anar de cinema.

0: Però abans tenim encara dues respostes a la pregunta d'ahir. Ahir et demanava si recordaves de manera especial alguna joguina. De fa temps, de fa uns quants anys, de la teva infantesa, en definitiva. Doncs recuperem encara aquesta resposta a la pregunta que vam formular ahir. Bon dia!
1: Hola, molt bon dia. Jo em viu aquest àudio des de Sant Feliu de Guíxols i sóc la Irene Pérez. A mi el que em va agradar més eren tot el tema de les Barbies. Que passeu un molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Les Barbies.
2: Hi, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
0: La Barbie Girl.
3: I'm a Barbie Girl.
0: Número 37, que li donem amb aquest àudio que ens enviava des de Sant Feliu de Guíxols, Irene Pérez. I encara una segona resposta a la pregunta d'ahir. Que escoltem a continuació. Hola, molt bon dia.
4: Hola, bona tarda. Soy Prudent de Palafrugell. Pues la veritat és que no teníamos joguines. Sempre los reis nos portaban una muñequita petita con espuma metida en una bañera. Y esperábamos los reyes como, bueno, qué diferencia hay hoy. Pero bueno, lo que más me gustaba jugar era la goma y a la pilota, a un joc en el col·legi aquí con les meves veïnes, que éramos de la misma edad, jugábamos a la pilota a matar, decíamos nosotros. Y bueno, y res més, no tenía joguines yo. Y como yo, pues, veïnes, alguna tenía más, pero nosotros éramos muy pobres. Y el meu pare cayó enfermo a los 33 años en un accidente de coche. Y la meva mare era treballar dia i nit y yo cuidar de los meus germans petits. Bueno, moltes gràcies. Bon dia.
0: Ens explicava, doncs, aquestes vivències dures. Amb aquest missatge que hem escoltat, era la senyora Prudent Cruz de Palafrugell, el número 38. I la pregunta d'avui, que encara no ho he dit, bueno, sí que ho he dit a les 9 i ho he posat també en xarxes socials. Tornem a anar de cinema, perquè avui vull que em diguis, que m'expliquis quina pel·lícula t'hauria agradat protagonitzar, o si més no, participar, encara que sigui com a extra a la pel·lícula. Ara, però si volies haver estat el protagonista, també, no et tallis. Digues, sí, a mi m'hauria agradat tal pel·lícula i jo sé l'estrella de la pel·lícula. Ens ho expliques? Envia'ns nota de veu, WhatsApp, com sempre diem, només acceptem aquest format. 972 30 42 12. I el dissabte sortegem un... aquesta setmana és esmorzar de forquilla per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: En fa temps de la versió original d'aquest tema. Era l'estiu del 1985, va triomfar amb la formació austríaca Opus, Life is Life. I ha fet aquesta samplejada sota el títol de Life Generation, Bob Sinclair. Arreglat amb aquest noi per versionar antigues glòries de les pistes de ball. Una cançó que convida a la gresca de bon dematí. Així comencem el nostre recorregut radiofònic.
1: Esto es el problema.

0: Ara el que tenim és una felicitació. L'escoltem, el motiu, ens ho comenten. Hola, bon dia.
1: Hola, bona tarda. Soc la Carme Cendrós. Mira, us deixo aquest àudio perquè crec que avui celebreu 45 anys de posta en antena. Si és així, doncs moltíssimes felicitats i endavant.
0: Doncs gràcies per la felicitació. Aquest missatge ens l'enviava ahir per la tarda. No és que sigui ahir la celebració només, sinó és tot l'any, perquè, de fet, les emissions de Ràdio Palafrugell van començar extraoficialment el dia de Santa Llúcia de l'any 1980, 13 de desembre. I de manera oficial, segons hi ha nota de premsa publicada a la premsa comarcal, tenim constància escrita, va ser al febrer del 1981. O sigui que tot aquest any estem de celebració dels 45 anys, per això ho anem recordant i ho anem repetint amb els nostres missatges promocionals. Som nosaltres, Ràdio Palafrugell, emissora municipal, la que fa 45 anys, eh? 45! Una xifra respectable. Ens acostem al mig segle d'existència. Què es diu ja? Gràcies, gràcies. No li donem una altra participació perquè aquest missatge ens el va enviar ahir, era el segon missatge que ens enviaven el dia d'ahir, ahir ja li van donar un número. I, de fet, per dia només podem donar un número. El mateix dia, si ens voleu enviar més un missatge, pel motiu que sigui, com era el cas, però només podem donar un número. Però, igualment, gràcies per aquesta felicitació que ens feia arribar la senyora Carme Cendrós des de Sant Antoni de Calonja. I ara sí que anem a escoltar ja... A veure si hi ha resposta a la pregunta d'avui, que us estic demanant. Quina pel·lícula t'hauria agradat protagonitzar o participar d'alguna manera, encara que sigui com a extra de la pel·lícula? A veure què ens diuen per aquí. Hola, bon dia.
2: Bon dia, sóc la Lola de Mont-ras. Pues no sabria escollir-ne una. Que vagi bé.
0: Doncs no es decideix per cap, no passa res. Ja ho sabeu, que si no sabeu què dir-nos a la pregunta, si no sabeu què respondre, però envieu igualment missatge de veu, com és el cas, doncs ja entreu en el bombo, en el sorteig d'aquesta setmana. Per això li donem a Lola Pereira de Mont-ras el número 39.
3: Jaumet, 25 més 20?
4: Ràdio Palafrugell.
3: Jaumet.
4: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
5: Ràdio Palafrugell. L'emissora municipal.
6: Restaurant Campera, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
7: Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción.
0: El santoral que coincideix amb aquest dijous, estem a dia 14 de maig de 2026, avui és Sant Bonifaci, bona persona, també Santa Corona, Santa Gemma Galgani, Sant Pons, Maties, Santa Justa i també destaquem, d'una banda, que avui és l'Ascensió. Abans deien que hi ha tres dijous a l'any que llueixen més que el sol, dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Ara, de fet, cap dels tres, perquè no és festiu, però abans sí que ho era. I també avui és la Mare de Déu de l'Alba. Escoltem la cançó de la formació bigatana, Els Catarres, amb Fins que arribi l'Alba.

0: De pel·lícula, tornem a parlar avui, d'avui seria el protagonisme, perquè m'has de dir a quina pel·lícula t'hauria agradat formar part, participar del seu repartiment estel·lar, siguent el protagonista o com a extra. L'important és participar, no?, que diem sempre. I per qui ens ho expliquen? Hola, bon dia.
1: Bon dia. A mi m'hagués agradat participar en una pel·lícula que varen rodar al meu poble, a Belmonte, Cuenca, que es deia El Cid. I va treballar tot el poble, la meva família, tot, però jo no vaig poder perquè encara no havia nascut. Bon dia. Rocío Ramírez, des de Mont-ras.
0: Adéu, adéu, bon dia. Un desig que no va ser possible perquè encara no havia nascut la senyora Rocío Ramírez, des de Mont-ras, el número, que no m'oblidi, el número 40, ens parlava de la pel·lícula històrica El Cid, que va protagonitzar Charlton Heston en el paper de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, i Sofía Loren com a Doña Jimena, la dona del Cid Campeador. I es va rodar al seu poble. Gran pel·lícula. Un episodi important de la nostra història que cal recordar i no oblidar. La història sempre s'ha de recordar i intentar que no es torni a repetir. Seguim el nostre recorregut matinal.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: Vicenç, se't veuen les dents.
4: Ai, quina gràcia més graciosa.
5: Ha! Me parto la caja contigo, tronco. Ràdio.

0: Aquesta és una col·laboració musical panamericana. Tenim el porto-riqueny Ricky Martin, a la formació mexicana Los Ángeles Azules i a la cantant argentina Tini. Conjuntament han interpretat aquest Vuelve, vuelve, torna, torna. Que no vol dir que tornem a les andades, eh?
1: Ai, quina gràcia més graciosa.
0: Anem per als vostres àudios, missatges, comentaris, nota de veu. WhatsApp 972-30-4212. Participa, envia'ns el teu missatge. Si és la primera vegada, primer de tot, ens has de tenir com a contacte a la teva agenda telefònica, Ràdio Palafrugell, 972-30-4212. És el telèfon fix, però que també el fem servir per WhatsApp, perquè és el nostre telèfon multixuleria. Em dius nom i cognoms, la localitat des d'on envies el missatge, i quan ja hagis enviat el primer, pels següents missatges, en tinc prou amb el nom i la població sempre, eh? Següent comentari. Quina pel·lícula li agradaria protagonitzar o participar d'alguna manera? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc Pep Bofill, de Palafrugell. Doncs a mi m'hagués agradat la de 20.000 llegües de viatge submarí, del capitán Nemo. Que tingueu una bona jornada.
0: Adéu, bon dia. Interessant, interessant, eh? Les 20.000 llegües de viatge submarí, el capitán Nemo. En Pep Bofill, de Palafrugell, ens deixava aquest comentari i li donem, en aquesta ocasió, el número 41.
3: Això és clam matinal a velocitat sideral.
4: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
6: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
7: Diputació de Girona.
0: Tot un seguit de gent famosa que avui celebra el seu natalici, com per exemple el productor director de cinema, el gran George Lucas. La Guerra de les Galàxies va ser idea seva. En fa 82, 76 per al dissenyador gallec Adolfo Domínguez, 74 el músic britànic de la banda Talking Heads, David Byrne. El millor cuiner d'Armón, Ferran Adrià, va néixer a l'Hospitalet de Llobregat en fa 64. 55 per Tornem al món de cinema, l'actriu i directora Sofia Coppola. L'actriu Mercè Llorenç, nascuda a Arenys de Munt, comarca del Maresme, avui celebra els seus 47 anys. En Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, un fenomen aquest home, en fa 42. I per acabar, també fa anys avui, el compositor, cantant i productor Marc Parrot, va néixer a Barcelona el dia 14 de maig del 1967. Aleshores, doncs, 59 anys per Marc Parrot. L'escoltem interpretant una cançó molt maca, s'anomena Em dius que el nostre amor.

0: Seguim intentant esbrinar quina pel·lícula t'hauria agradat protagonitzar o, si més no, participar, ser un dels membres dels extras o del que fos. Què ens expliquen ara? Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Soc la Joana de Mont-ras. Doncs amb les pel·lícules infantils, La Ventafocs, jo voldria ser la fada marina. Cada setmana hi juguem amb els meus nets. Increïble, un rato increïble. Doncs vinga, que passeu un bon dijous i adéu-siau.
0: Igualment, bon dijous. Una pel·lícula tendra, com és La Ventafocs, voldria haver estat la fada madrina, ens deia des de Mont-ras la senyora Joana Lozano, el número 42. Un altre missatge. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bueno, doncs cap, eh? No és el meu. Vinga, Betty de Pals, adéu.
0: Doncs acabem ràpid. Ràpidament. No és el seu, això del cinema. Ens comentava Betty Lozano, des de Pals, i li donem, en aquesta ocasió, el número 43.
3: Que si tal, que si qual, ràdio.
4: Ràdio.
3: Ràdio.
4: Palafrugell.
3: Palafrugell.
5: Palafrugell.
6: Ràdio.
7: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
8: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
9: Yeah. Worldwide, 2025.

0: M'agrada, m'agrada. Comida a alegrar una mica el dia que està així, ensopit i moix.
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: És la col·laboració entre la Dua Lipa...
2: Que cabor!
0: ...i en Mr. Worldwide Pitbull Paradise Found. Seguim en moviment, camí de les 11. Ens queda encara una estoneta, que passa ràpid, eh? És que ens han deixat, doncs, només un raconet per fer el clar matinal i l'hem d'aprofitar al màxim, que vols que et digui? La cosa va més comprimida que una aspirina, que deien abans. Us estic demanant quina pel·lícula t'hauria agradat protagonitzar o participar, d'alguna manera, com a artista convidada o convidat. Si no saps què dir-nos, una salutació, com és el cas. Hola, hola.
3: Bon dia, sóc la Sandra de Palafrugell.
0: Doncs així, corre cuita. Era la Sandra, Sandra Barriga de Palafrugell, número 44, perquè és missatge de veu i és el que demanem. És el requisit fonamental, que sigui nota de veu, audio, WhatsApp, 972 30 42 12. Següent comentari, ara sí responen a la pregunta. Bon dia.
4: Hola, bon dia, sóc Marta Ruaix, de Barcelona. Doncs a veure, quina pel·lícula m'agradaria protagonitzar? Pues avui m'agradaria Lo que el viento se llevó.
0: Oh.
4: Bon dia.
0: Pel·lícula llegendària, Allò que el vent s'endugué. Aquest era el tema central, precisament. El film protagonitzat per Olivia de Haliban i Clark Gable. Entre d'altres, Allò que el vent s'endugué. Hi havia una tonteria, mira, la diré, amb el títol d'aquesta pel·lícula. Ho deia la meva mare, que el cel l'estigui, em deia això, quan jo li deia això de Allò que el vent s'endugué, Lo que el viento se llevó, ella em deia... El Pompis ho va patir, eh?
5: Me parto la caja contigo, tronco.
0: Veieu que això de dir aquestes coses és cosa de família, eh? Ho porto a l'ADN, què vols que et digui? De dir tonteries, de fer una mica, doncs això, el mico. Això és un mico, encara que no ho sembli. Bueno, que un missatge publicitari i ens anem ja cap a la següent minisecció. Viatjarem en el túnel del temps.
6: No facis el passarell i digues que escoltes Ràdio Palafrugell.
7: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
0: Em penso que m'he oblidat abans de dir-ho, que ens enviava el missatge a la senyora Marta Ruaix de Barcelona i li correspon el número 45. Vicenç, que tens poca memòria, eh?
2: Tosca!
0: Ja, tu has guanyat. Ara sí que ens pugem a la màquina del temps per viatjar fins al 14 de maig de l'any 1986. Es parlava a la premsa de les nostres contrades de la proliferació d'insectes i una manera original de controlar-los. El Servei de Control de Mosquits dels Aiguamolls de l'Empordà i del Baix Ter van posar en marxa un nou sistema de lluita contra la proliferació excessiva d'insectes en aquesta zona de les nostres contrades. Eduard Marquès, aleshores cap del Servei de Control, explicava que la tasca que s'estava estudiant es basava sobretot en un estudi sobre les possibilitats que sigui un peix d'origen americà i la mateixa acció de les orenetes i les granotes que redueixen el nombre d'insectes sense necessitat d'usar insecticides, que sempre són perjudicials, òbviament. Era el 1986, en el qual també ens aportaven aquest tema a la formació Talking Heads. Abans ho han dit un dels seus components, de fet el líder i vocalista, David Byrne, avui fa anys. Era La vida salvatge, Wild Wild Life.

0: Escoltem més missatges. Aquest és un ràpid, corre cuita. Va per feina, com d'acostum. Bon dia.
1: Hola, soc Gonçal de Mont-ras. Que tingueu un bon dia. Vinga, adéu-siau.
0: Adéu, adéu. Ja està. Salutació enviada, número 46, per al senyor Gonçal Mató, des de Mont-ras.
2: Jaumet, 25 més 20?
3: Ràdio Palafrugell.
2: Jaumet.
3: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
4: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
5: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
6: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare. Sono l'italiano.

0: Italiano Sincero.
1: Un italiano sincero.
0: Francesco Dalini, Valerio Rossi, l'italiano. E spaghetti al dente, un partigiano come presidente. Tornem al cinema. Avui us dono el protagonisme de manera simbòlica, però bueno, a quina pel·lícula t'hauria agradat participar o protagonitzar? Tenim una altra resposta, un altre missatge. Anem cap a WhatsApp, bon dia.
2: Bon dia, soc Mariana Reig, visc a Palafrugell. I a mi quan era adolescent, bueno, no sé quina edat era, 13 o 14 anys, que vam sortir de l'escola per anar... Bueno, ja ho vaig explicar una vegada, per anar a veure tu a Boston i jo a Califòrnia, que el feien el dijous a les 6 de la tarda. Doncs m'hauria agradat fer una de les bessones, perquè eren molt tremendes. Bé, que tingueu un bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Tremendes, entremaliades bessones, eh? I li agradaria haver interpretat una de les dues bessones. Ens expressava, ens comentava aquest desig des de Palafrugell, Mariona Reig, i amb aquest missatge li otorguem el número 47.
3: Que si tal, tal, que si qual, qual, ràdio.
4: Ràdio.
3: Ràdio.
4: Palafrugell.
3: Palafrugell.
5: Palafrugell.
6: Ràdio.
0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

0: Quina meravella!
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: M'agrada molt, moltíssim!
2: El meu país és l'Empordà.
0: Una cançó, un tema que toca la fibra, sens dubte. És la interpretació del bisbalenc Miquel Abres, El meu país. El meu país és l'Empordà.
2: Torna a casa.
3: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
0: Tanquem el nostre recorregut un dia més. Demà ja estarem a divendres, ja tocava, no? Això vol dir que demà tancarem bombo de la setmana, a 3:15. Podeu enviar el vostre missatge de veu quan us vingui de gust. Ara acaba el clar matinal, però si l'envies de matinada, no pateixis, demà l'escoltem quan comencem el nostre raconet a les 10 aproximadament. Bé, 10 i escaig, després de les notícies. I entren en el sorteig per dissabte. Dissabte sortejarem un esmorzar de Forquilla per dues persones, un menú d'esmorzar per cada persona, eh? Al restaurant Cala Teresa de Pals. Avui la pregunta és: quina pel·lícula t'hauria agradat ser el protagonista, el prota, la prota, o haver participat, si més no, encara que sigui d'extra? Hi ha alguna pel·lícula que et faria gràcia? Doncs envies aquest missatge de veu, WhatsApp, 972-30-42-12, així de fàcil. O només que sigui una salutació, ja en conformo, si no saps què respondre a la qüestió. O m'expliques la teva vida, però resumida, si us plau, que no sigui 30, 40 segons, un minut ja a tot estirar, eh? És que si és més llarg, no donaríem a l'abast i, a més, es fa una mica farragós. Heu d'intentar sintetitzar en els vostres missatges. Avui el comiat musical és recordant a la veu. Frank Sinatra, fa 28 anys ja que ens deixava, i l'escoltem amb un dels seus clàssics, Strangers in the Night. Molta salut! Els seguim molt i molt feliços. Adeu, adeu!

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: En punt les 11 del matí. Milers de professors se sumen a la vaga d'avui a Girona i la Catalunya Central. El sector de l'ensenyament surt avui al carrer en una nova convocatòria de territori dins un calendari de protestes atapeït a la recta final de curs. Demanen millores salarials i laborals. Unes reclamacions que estan traslladant a la reunió que des de fa més d'una hora mantenen els sindicats amb els màxims responsables del departament. Una trobada que pot reconduir el conflicte, però que difícilment acabarà amb un acord. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA i de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que el mes de març. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín. Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per sentència. Amb un acte simbòlic a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona. I Marta Bassarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rebassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida, Emma Vilarasau o Josep Maria Flotats.
1: Esports.
0: Eudal Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blancs i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el Camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensificarà especialment a l'Alt Empordà, mentre que el vent s'enfortirà a ponent i al sud del país.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
4: Les 11 i 4 minuts en butlletí horari dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Avui al punt de la una destacarem que el Museu del Suro de Palafrugell se suma al Dia Internacional dels Museus, que tindrà lloc del 15 al 18 de maig, des de demà i fins diumenge. Una iniciativa que s'emmarca en la commemoració impulsada pel Consell Internacional de Museus. L'edició d'aquest any reivindica els espais culturals com a llocs de diàleg, inclusió i cohesió social, coincidint amb el 80è aniversari del Consell Internacional de Museus. En butlletí horari de Ràdio Palafrugell, en les informacions de casa, com ha de ser.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 10 del matí, al Museu del Suro, la joia del museu. Suro i futur dissenyant possibilitats. Enguany s'exposaran noves aplicacions del Suro. Podeu trobar més informació al web museudelsuro.cat. És organitzat conjuntament amb l'Institut Català del Suro. I d'altra banda, aquest dissabte, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, taller de pilates i relaxació en paraules, a càrrec d'Anna Mias, organitza la Fundació Josep Pla. Per més informació, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí. De dilluns a divendres, a Ràdio Palafrugell. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai.
5: Som la vostra emissora, som l'emissora de Palafrugell des de fa 45 i escaig anys i nosaltres estem contentíssims d'estar al vostre costat. Soc Rafel Corbé i des d'ara i fins al punt de les 3 de la tarda t'acompanyo amb aquestes 4 hores de ràdio que comencem precisament amb Diango i la ràdio.

Una de les cançons més recordades, sens dubte, de la discografia de Sopa de Cabra, aquest tema anomenat El Far del Sud. Arribant a un quart de 12 del matí amb la música amb la qual us acompanyem perquè això us faci més interessant passar amb nosaltres aquest matí de dijous 14 de maig. Una de les cançons que ens van sol·licitar aquesta setmana per radiar-la a través del nostre matinal, aquest tema de Fancy. Tornem als 80 i a la música disco Flames of Love.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Estic sola.
3: El passat 2025, en Doctor Flamingo ens acompanyava des del seu treball en discogràfic, el darrer publicat aleshores, amb aquesta cançó, Doctor Flamingo, amb Sola en la foscor, des del seu ancestre, Siesta Electrònica, la música que sona al matinal de Ràdio Palafrugell.

Doncs aquesta era la música de Manuel Carrasco amb Estopa i aquest tragicomèdia que ens acabava d'acompanyar. Aquest cap de setmana tenim cinema aquí a Palafrugell amb una pel·lícula, demà la podeu veure a les 7 de la tarda, que es diu El Arquitecto, una pel·lícula de Stéphane de Moustier, i també teniu Incontrolable, una pel·lícula de Kirk Jones que es fa a 9:45 del vespre. També són pel·lícules que podreu veure, en aquest cas, dissabte, Incontrolable a les 5 de la tarda i a 9:45 del vespre, i també a 9:45 de la nit. I diumenge, El Arquitecto es fa a les 5 i Incontrolable a 9:45 del vespre. És el cinema aquí a casa nostra. D'aquesta pel·lícula anomenada Incontrolable, la pel·lícula d'en Kirk

0: Jones ens en parla amb el nostre company del programa Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat.
1: Bon dia, aquesta setmana teniu el cinema Incontrolable, I Swear, que vindria a ser Jo renego en anglès, la pel·lícula dirigida i escrita per Kirk Jones, interpretada magníficament per en Robert Aramayo, que es fica en la pell d'en John Davidson, que va ser un jove, en principi adolescent, llavors veurem la seva vida com a adult, que va ser diagnosticat, en principi no se sabia, però posteriorment amb el síndrome de Tourette, quan només tenia 15 anys, el qual li va destabilitzar totalment la vida en aquella edat. Aleshores, ens retrobem amb el protagonista ja una mica més adult, en un moment en què la seva malaltia tampoc doncs, és massa coneguda, l'han d'anar explicant contínuament, i això li provoca situacions a vegades que van entre el drama i la comèdia, perquè la pel·lícula, malgrat ser dramàtica, té moments que fan molt de riure, perquè el protagonista, a banda dels tics, no pot, i d'aquí també el títol que li han posat aquí, controlar determinades frases i paraules que pronuncia sempre en el moment més inoportú, la frase més inadequada. Per això sempre acaba produint a vegades una mica de riure a l'espectador. Us la recomano molt, segur que us ho passareu bé, aquesta comèdia en tocs dramàtics que ens arriba des del Regne Unit. Una forta abraçada.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació de la pel·lícula. L'Ignasi Arbat ens acompanyava. Seguim, perquè són 11:45 del matí i tenim altres coses que oferir-vos.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

La música de Ricardo Arjona ens acompanyarà avui amb aquesta càpsula Tom presentant un dels seus treballs en discogràfics. I en concret, nosaltres avui parlem de l'àlbum anomenat Seco. Ja disc editat el 2025. Culpa si no soy indú.

En Ricardo Arjona, el seu nom real és Edgar Ricardo Arjona Morales, va néixer a Jocotenango, a Zacatepéquez, el 19 de gener de 1964. Això és a Guatemala. Ricardo Arjona, o senzillament Arjona, és un músic, cantautor, arrangista, actor, productor musical i exjugador de bàsquet. El seu estil musical té gèneres tan populars com les balades, el pop llatí, el rock, el pop rock, la música cubana, entre d'altres. Venent més de 80 milions de còpies dels seus discos al llarg de la seva carrera. És considerat un dels artistes més exitosos d'Hispanoamèrica.

0: y caricias sin amor como propinas. Tendrás una traición de algún amigo.
1: Seco és el 18è àlbum amb la història musical d'en Ricardo Arjona i també és la seva tornada amb aquest disc, que és un viatge introspectiu que mostra la seva bipolaritat, la seva vulnerabilitat i també una honestedat fora de qualsevol dubte.
0: Tendràs un revolcón de olas de mar.
1: Diuen que el disc va ser escrit durant aquesta vulnerabilitat del que parlàvem del cantant guatemaltec amb els darrers mesos de recuperació d'una intervenció quirúrgica, essent un viatge a l'interior dels seus sentits, però també de tots els seus pensaments durant aquesta època. Per tots els que m'estimen, sempre vaig ser el Sec. Això és el que ens comentaven. I el que li deien amb els seus anys d'infantesa. 12 cançons amb aquesta producció i es mou entre els sons que sempre l'han caracteritzat i noves incursions sonores, com en temes com Despacio, que hay prisa, un dels senzills del disc en el qual el reggae s'hi fa present. Una excel·lent cançó també que podríem escoltar també amb el nostre espai d'aquest disc Seco d'en Ricardo Arjona del 2025.

0: pesar de ser...
1: En Ricardo Arjona parla d'aquest àlbum com un dels més importants de la seva carrera, ple d'emocions i moments molt personals. El 22 de novembre de 2025 va llançar les primeres cançons de Seco, Todo Termina, Nirvana i aquest Despacio que hay prisa. Temes disponibles a plataformes digitals que anticipaven el nou àlbum que va arribar el 17 de gener. Temes com Nirvana, que conviden a la introspecció i l'acceptació d'allò que ha estat desconegut. El Rigi, que estem escoltant, Despacio que hay prisa, es van registrar a Costa Rica, tots celebrant la calma i la soledat.

Un àlbum en el qual, doncs, la seva portada ens en demostra les situacions de la seva joventut, una fotografia de la seva infància que va ser presa pel seu pare, on apareix ell amb un riu, amb una vena a la cella, després d'un accident que li van costar 14 punts de sutura. Una imatge que connecta la seva història personal amb l'essència d'aquest disc.

Ricardo Arjona és un d'aquells artistes que fan poesia i qui diu les coses pel seu nom. 12 cançons i un sol viatge, seco llueix, desemparat però molt sòlid, que neix enmig d'un art de Sant Martí de tendències musicals que varen construir un camí difícil per als que segueixen fent música amb músics i amb cançons. 12 cançons, totes de la mateixa autoria d'en Ricardo Arjona, enregistrat a Londres, a Estocolm, a Nashville, a Los Angeles, a Miami, a Guatemala i a Costa Rica. Pot ser que la música d'autor estigui ja amagada i l'hagin arraconat cap a altres llocs on la música llatinoamericana, però està clar que Arjona, una vegada més, segueix totalment immune a caure a la trampa de fer-se al costat o de posar-se al costat d'allò que està de moda i sobreviu amb una petjada ferma a sent fidel als seus principis. 2 milions de persones el van acompanyar a la gira passada. Haurà d'escoltar. Aquesta és la música d'en Ricardo Arjona, que avui ens acompanya i ho farà també amb un tema en el qual ens acompanyava també amb un videoclip, amb una peça dirigida per el mateix Ricardo Arjona, però protagonitzat per la seva filla, l'Àdria Arjona. Per l'artista, diu que un dels millors treballs que ha fet a la seva vida. La cançó és aquesta Mujer, que escoltem d'aquest seco. La música de Ricardo Arjona, avui protagonista entre nosaltres.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Som-hi, doncs, una vegada més per als dies mundials internacionals amb la data d'avui, el 14 de maig. De fet, no hi ha cap dia, ni mundial, ni internacional, ni europeu, ni dia estrany, res de res. Tenim setmanes mundials aquests dies. Per exemple, la Setmana Mundial de la Sensibilització de la Sal és una data que coincideix en la tercera setmana del mes de maig. El seu objectiu principal és sensibilitzar i conscienciar la població de la disminució del consum de sal i d'aquesta manera prevenir malalties, sobretot d'origen cardiovascular, perquè hi ha molta sal que no es veu. En l'actualitat és força comú que la població mundial faci ús de la sal de forma quotidiana, ja que és present en un alt percentatge de tots els aliments que s'ingereixen, però que en general no es veu. No només parlem de la sal que posem al menjar que es prepara a casa, sinó molts aliments que ja estan fabricats i emmagatzemats per ser venuts a les botigues. Són els anomenats aliments processats. També cada tercera setmana de maig se celebra tot el món la Setmana Mundial del Part Respectat, amb la finalitat de vetllar pels drets de les dones gestants des de l'embaràs, el part i el postpart, respectant les necessitats i els temps de les mares parteres. A la celebració d'aquesta Setmana Mundial se selecciona anualment un lema central. La iniciativa de creació d'aquesta efemèride va sorgir l'any 2004 per part de l'Associació Francesa pel Part Respectat, impulsada per la UNICEF. Anteriorment, a partir també de l'any 2011, aquesta Setmana Mundial és coordinada per l'European Near World of Childbirth Associations, anomenada ENCA, una xarxa que agrupa les principals associacions europees pro part respectat. La principal finalitat d'aquesta Setmana Mundial és visibilitzar la manera que com s'atenen els parts, així com exigir el compliment dels drets de les dones gestants i els seus fills a tenir una atenció digna i respectuosa en institucions de salut públiques i privades durant l'embaràs, el part i el postpart, sense discriminació ni violència. El part respectat és considerat un dret que tenen les dones gestants a rebre l'atenció mèdica adequada, respectant els seus desitjos i necessitats durant l'embaràs, treball de part, part i també el postpart. Dues setmanes mundials, doncs, en el dia d'avui, amb aquest 14 de maig.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: La música continua al vostre costat i ho fa després d'haver escoltat aquestes efemèrides dels dies mundials internacionals i d'haver escoltat abans Estela amb la cançó anomenada Mirall. El que tenim ara és una proposta musical que ens arriba des de fa uns quants anys enrere, recordant la música ballable que es portava amb el Blanco y Negro número 7 amb aquest tema de Disausa amb Xena, es deia Guilty.

Així escoltem aquest tema de Dissousa amb Xena, aquest Guilty que recuperàvem, i així escoltarem ara mateix un dels temes per arribar a les notícies de les 12 del darrer àlbum publicat per la palafrugillenca Sílvia Pérez Cruz. Acaba de veure la llum al disc Oral Abissal, que conté cançons com aquesta que es diu Mar d'Anna Catalina. L'escoltem amb la Sílvia Pérez Cruz per arribar a les notícies de les 12.

0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts s'han emplaçat a una nova trobada dimarts que ve. La conselleria planteja més personal per a l'escola inclusiva, mentre el gruix dels sindicats demanen també un increment de salaris. Els sindicats majoritaris adverteixen que sense proposta d'augment de sou no es presentaran a la reunió de dimarts. Això mentre aquesta hora ha de començar una manifestació a Girona de professors i mestres convocats en aquesta nova jornada de vaga al sector de l'ensenyament per demanar aquestes millores salarials i laborals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. L'encariment de la fruita i dels cereals serà immediat com a conseqüència de l'augment de costos derivats del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un augment de preus de fins al 30% que els sindicats agraris expliquen per l'encariment dels adobs i una reducció de la producció. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per a sentència. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, trama perquè la guerra aranzelària i estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. I comença el ball de noms de possibles candidats laboristes que volen disputar el càrrec al primer ministre britànic Keir Starmer. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, que avui té previst dimitir, s'hi sumen també la de l'exviceprimera ministra Angela Rayner o l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Amb una acció simbòlica a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats han reclamat que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona.
1: Esports. El Girona afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendent de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va guanyar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blau sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Mentrestant, el Barça va perdre el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els últims partits de la 31a jornada. El Joventut rep aquest vespre a Badalona l'Andorra.
0: I el temps tarda més vent a Ponent i comarques de la meitat sud en general. Les precipitacions s'intensificaran sobretot al nord-est i en particular entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. S'inicia un clar descens de les temperatures al nord i nord-est, sobretot del país.
2: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: A l'informatiu migdia, al punt de la una, repassarem que el govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs i entitats de Palafrugell. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent. En una trobada a Can Genís s'hi han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Mentre els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic. A partir de la una, repassem aquesta i d'altres notícies a l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell. Són les 12 i gairebé 5 minuts. Ara, el suggeriment amb en Guillem Terribas.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro, segona jornada sobre diversitat familiar i educació, dins dels actes del Memorial Glòria Canyet i organitzat per la Fundació Pallac amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació de Girona i el Servei Educatiu del Baix Empordà. És una activitat gratuïta.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El suggeriment de Guillem Terribas.
5: La llengua dels amics és un llibre que avui comentarem i és un llibre escrit per Joan Daniel Besonoff. La llengua dels amics, a més, porta un subtítol que és autobiografia lingüística. Joan Daniel Besonoff va néixer a Perpinyà l'any 1963. És un escriptor, ha publicat un bon nombre de novel·les i llibres de memoriables, dels quals destaquem, per exemple, La guerra dels cornos, el 2004, que va quedar finalista del Premi Just Manuel Casero, i a partir d'aquí va començar a editar amb editorials catalanes, com per exemple Empúries, que és la que ha editat més llibres. Més tard va guanyar el Premi Just Casero amb les Amnèsies de Déu l'any 2006. Llavors ha anat fent llibres com El taxista del l'atzar, el 2007. Aquest llibre, Les llengües dels amics, aquest escriptor nord-català, que repetim el seu nom, que és Joan Daniel Besonoff, d'avantpassats russos i catalans i de formació francesa, ha fet de la seva llengua, dels avis materns, i de tants amics d'una banda i de l'altra, de les fronteres, la seva manera d'expressar-se, la seva manera d'escriure, la seva manera de fer-se conegut. Aquest llibre, la llengua dels amics, ve a ser una mena de biografia, reivindicació de la llengua, de tota una sèrie d'històries que li han passat, i està molt ben explicat perquè va repassant totes les seves dèries, tant cinematogràfiques, musicals, literàries, i també els amics, i els amics que encara té i els amics que han desaparegut. Però ho fa d'una manera molt lleugera, molt suau, com si fes una mena de volada que passés per sobre de la seva, podríem dir, biografia, però sense entrar en molts detalls. I això la fa amena i, a més, curiosa de la seva vida i els llocs que ha estat i els llocs que ha viscut i tot aquest món que va entre la Catalunya del nord i la Catalunya del sud. I tot això ho sap explicar-ho molt bé Joan Daniel Besonoff en aquest llibre editat per l'editorial Empúries i que repeteixo pel títol, que és La llengua dels amics, autobiografia lingüística. És el llibre que aquesta setmana recomanem. Que vagi bé, adéu-siau.
2: El suggeriment de Guillem Terribas. Un podcast podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
6: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
7: Diputació de Girona.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Seguim a música després d'haver escoltat amb en Guillem Terribas i el seu suggeriment, 12 i 11 minuts. Avui escoltarem una cançó nova que acaben de presentar la gent dels Waterboys, la banda fundada el 1983 amb en Mike Scott, amb membres que són d'Escòcia i d'Irlanda. Els Waterboys han publicat la cançó anomenada Don't Even Have to Say His Name, una cançó que expressa el seu rebuig a tot el que significa l'administració del president dels Estats Units, en Trump. Destrempats ens ha deixat. Els Waterboys, doncs, amb aquesta cançó que també fem nostra.

Així escoltàvem, doncs, aquest nou tema dels Waterboys, Don't Even Have to Say His Name, és el que ens explicaven amb aquesta novetat discogràfica que ha presentat aquesta excel·lent banda amb la cançó dedicada, o més dit, en contra de l'administració Trump. D'aquí poc serà un quart d'una, 1967, Robert Knight, Everlasting Love, i després, si tot va com ha d'anar, parlem de protestes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Seguim a través del nostre espai, ara mateix 3 minuts per sobre d'un quart d'una del migdia. I anem a parlar de... jo diria temps de flors, però des d'un altre vessant, perquè el que anem a fer ara mateix és parlar de la vaga d'educació, aquesta tercera jornada que s'ha iniciat aquest matí amb diferents marxes lentes, una de les quals ha tingut lloc també aquí al Baix Empordà, però també amb aquestes mobilitzacions de docents. A les 12 estava prevista, si tot va com ha d'anar, una concentració davant de Correus de Girona, en el qual doncs es farien totes les protestes que calgui fer. És que ja són masses i masses anys protestant, però encara veig que continuem amb el mateix camí. Per tant, és el que s'ha d'anar fent. La Glòria Polls, d'Ustec, la tenim allà mateix perquè ens parli ara mateix de com està la situació amb aquesta jornada. El seu lema és: per temps de flors ens plantem i mai millor dit. Glòria, bon dia.
4: Molt bon dia, què tal?
3: Gràcies per estar amb nosaltres, Glòria. Anem a parlar una mica de com s'està desenvolupant aquesta manifestació. Comencem per el més evident, com està ara Correus a Girona.
4: Mira, doncs la plaça de Correus està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, o un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera, que avui precisament els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou, i hem aprofitat, doncs, que Girona està tan florida per dir que nosaltres, doncs, també ens plantem, com aquestes flors tan boniques que tenim aquí, per dir a la consellera, sisplau, que ja en tenim prou, que volem treballar bé i que volem, doncs, que posi punt i final aquestes demandes.
3: Glòria, com és que costa tant arribar amb un acord que sigui bo pel govern, per la Generalitat, per l'educació i sobretot per vosaltres?
4: Bé, doncs no ho entenem, perquè portem un any i mig amb aquestes demandes, portàvem 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt, doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb 2 sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar, doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge, doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya. Entenem que avui podem fer un pas endavant si hi ha voluntat des de la conselleria per fer aquest pas endavant. Nosaltres tenim molt clares quines són les nostres demandes i em sembla que el col·lectiu, durant aquests 3 dies de vaga, que el primer dia, doncs, es va fer a nivell de tot Catalunya i a partir del segon dia, doncs, s'ha fet a diferents territoris, es veu clarament, no?, que el col·lectiu, doncs, volem sortir al carrer i volem reclamar el que realment necessitem per treballar bé.
3: Avui hi ha reunió, no?, de la mesa sectorial. És avui?
4: Sí, avui a 9:45 els diferents sindicats convocats a la mesa, doncs, estem reunits amb la consellera per arribar, doncs, a un pacte, diguéssim, un acord, doncs, que bé, mirarem a veure com acaba. Ara mateix, en aquests moments, hi ha un recés de la mesa, perquè bé, hi ha propostes, doncs, que s'han d'anar parlant, s'han d'anar consensuant, i mirarem, doncs, si al llarg del matí tenim alguna proposta clara, que en qualsevol cas tot allò que surti d'oferiment del departament serà posat a consulta amb el col·lectiu, perquè és la majoria que hem de decidir què volem, no?, per l'educació del nostre país.
3: Efectivament, la Glòria Polls és de vostè, que el sindicat majoritari en el món d'educació. Parlàvem amb tu precisament de que hi ha ara mateix aquesta concentració davant de Correus a Girona per temps de flors, però la jornada ha començat ben aviat al matí, si no recordo malament, a les 8 del matí, des de diferents llocs, també des de la nostra comarca, la Baix Empordà. Heu fet un esmorzar a Plaça Catalunya. Què heu fet exactament i com s'ha desenvolupat?
4: Sí, les marxes lentes proposades a diferents llocs del territori ha estat una proposta de les assemblees de docents, unes assemblees que han funcionat molt bé, que complementen, que això demostra que cada centre de cada ciutat doncs s'autoorganitza, i ens sembla que aquesta autoorganització paral·lela amb l'organització dels sindicats és la que necessitem, i això suma. De bon dematí, tant de cotxes com caminades a peu per confluir a Plaça Catalunya, on allà s'ha fet un esmorzar multitudinari. La plaça era groga, dic groga perquè portem les samarretes grogues, i en qualsevol cas doncs ha funcionat molt bé, amb molta calma. Som docents, vull dir que tot el que proposem i el que fem d'accions doncs són en pau i tranquil·litat, i també doncs aquestes propostes són molt benvingudes.
3: Us atendem perfectament nosaltres, que som professionals de la comunicació, vosaltres de l'educació, però deixa'm que, per acabar, et faci fer o donar un missatge amb els que aquests dies també ho passen més malament, perquè són els que han de col·locar les criatures, quan hi ha vagues, que són els pares i les mares. Què els hi dius amb ells respecte a aquestes mobilitzacions que esteu fent?
4: Bé, doncs, bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó...
3: Que ho passen més malament perquè són els que han de col·locar les criatures, quan hi ha vagues, que són els pares i les mares. Què els hi dius amb ells respecte a aquestes mobilitzacions que esteu fent?
4: Bé, doncs,

0: en lloc de vetllar per posar recursos, vetlla per posar Mossos a les aules, i llavors aquí sí que tenim un problema que no s'acaba d'entendre com ha de ser l'educació d'aquest país. Aleshores, demanem, sisplau, a la Conselleria que escolti la veu del col·lectiu, que escolti realment les demandes que tenim i que posi fil a l'agulla per desencallar aquest conflicte que portem arrossegant de fa temps.
1: Molt bé. Fins quan hi estareu aquí, plaça Catalunya? Ai, a la plaça de Correus, cap on anireu després?
0: Doncs, mira, hi ha una manifestació que ara sortirà d'aquí una estona. De fet, havia de sortir a les 12, però hem esperat que arribés tothom. Anirà caminant fins a Jaume I. Hi haurà una primera plantada a la plaça 1 d'octubre, una plantada, vull dir que ens asseurem allà, ens plantarem i continuarem caminant fins a la plaça del Lleó. A la plaça del Lleó hi haurà una altra plantada i en allà ja caminarem fins a davant de serveis territorials, que es llegirà el manifest unitari doncs, dels diferents sindicats.
1: Molt bé, doncs, Glòria Polls, moltíssimes gràcies, molt bon dia, i anirem informant de tots els actes que aneu fent perquè teniu més raó que un sant. Gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: La Glòria Polls ens ha acompanyat aquests minuts, ho hem conversat amb ella per saber la situació ara mateix tal com està a Girona amb aquesta plantada, amb aquesta manifestació que portaven doncs, la gent d'educació des del sindicat USTEC i els altres convocants amb aquesta jornada que són l'USTEC, els professors de secundària, l'intersindical i la CGT. Seguim amb la nostra programació i després a la una mirem de repassar també aquest tema amb el nostre informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Thank you.

La nova versió del tema d'en Francis Cabrel, que ens aporta, en aquest cas, en Vicenç Navarro, al costat d'en Paul Morris. Aquest tema tan recordat de La Quiero a Morir. Després de la xerrada, parlant d'educació, escoltem els

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Iniciem una vegada més a través de la nostra sintonia el que és el món de les efemèrides de la música popular. I avui comencem des del 1987 amb la música d'en Sidney Beckett i aquest Summertime. Va néixer a Nova Orleans, en Louisiana, clarinetista i saxofonista dels inicis del jazz. També es dona la circumstància que va morir també el 14 de maig, però en aquest cas el 1959. Recordem també amb el programa del dia d'avui a Bobby Darin, un dels grans de la música. El seu nom real va ser Walden Robert Casotto, havia nascut el 1936 a Nova York. Intèrpretant de pop entre els anys 50 i 70, va ser un ídol d'adolescents fins que el rock and roll el va deixar de costat. Va morir tal dia com avui del 1973, però entre la seva llegenda hi trobem, per exemple, aquest fantàstic Hello Dolly. Escoltem també la música de Cream, aquesta gran banda, un supergrup que va formar en Jack Bruce al costat d'Eric Clapton i Ginger Baker. Havia nascut Jack Bruce tal dia com avui del 1943. També va tocar amb Manfred Mann, amb John Mayall, The Bluesbreakers, amb Powerhouse, amb Wes Bruce and Lightning, i també van registrar en solitari. El gran Jack Bruce va morir el 2014. El 1943 naixia Derek Leckenby a Leeds, a Anglaterra, guitarrista de la banda pop famosíssima als anys 60 i bastant recordada pels Herman's Hermits. En Derek Leckenby va morir el 1994. Baby, baby, can't you hear my heart? El 1952 naixia en David Byrne a Dumbarton, també a Anglaterra, vocalista i guitarrista del grup neoyorquí Talking Heads. Després de la separació d'aquests, va continuar enregistrant en solitari, un músic d'avantguarda que al mateix temps també és pintor, fotògraf i escriptor. Talking Heads, una banda que va estar en actiu del 75 i fins al 1991. El 1959, el mateix dia que moria en Sidney Beckett, del qual hem parlat abans, en naixia Steve Hogarth a Kendal, al Regne Unit, vocalista i teclista del grup de heavy metal Marillion. Tres anys més tard, qui naixia era Ian Astbury, es deia realment Ian Lindsay, i ho feia també al Regne Unit, concretament a Heswell, cantant d'una formació també legendària del món de la música com The Cult. Amb la següent informació, jo pateixo per als meus amics en guitarristes, perquè el 1976, tal dia com avui, moria electrocutat mentre afinava la seva guitarra elèctrica en Keith Relf, que va estar un dels guitarristes, va ser un dels guitarristes de formacions com els Yardbirds o Renaissance. Moria a Londres. El 1983 moria en accident de trànsit l'Eduardo Benavente. Aquest Eduardo va ser bateria d'Alaska i Los Pegamoides i també el líder de Paràlisis Permanente. Només tenia 20 anys d'edat. Ell va ser qui va impulsar el canvi als sons més foscos dels Pegamoides i també va ser una gran influència en els primers temps de Gabinete Caligari.

Parlem d'un dels reis de la música i també del cinema, perquè tal dia com avui del 1998 moria en Frank Sinatra d'un atac de cor a Los Angeles, a Califòrnia. Tenia ja 82 anys d'edat, però sens dubte que estem parlant d'un dels més grans entre els grans que ha donat el món de la música i el cinema.

Avui també parlarem de la música d'en Pedro Sanmartín, fundador, baixista i compositor del exquisit grup de Donosti, anomenat La Buena Vida. En Pedro Sanmartín moria tal dia com avui en accident de tràfic.

I el 2016 moria als 80 anys d'edat un personatge que no era músic, però va donar molt amb un dels millors grups de tota la història. Els Beatles eren Tony Barrow. 80 anys va ser jefe de premsa dels Beatles i creador de l'expressió de Fab Four, els fabulosos 4. En Tony Barrow va treballar pels Beatles entre aquesta etapa màgica del 62 al 68 i va ser l'autor dels textos de les carpetes dels seus primers àlbums. Parlem de personatges possiblement no tan coneguts a continuació pel que fa al seu nom, però atenció que ens estem acostant a formacions també legendàries del món de la música, com per exemple els New Kids on the Block. El 1969 naixia en Daniel William Wood Jr. Ho feia a Boston, a Massachusetts, cantant, compositor, productor musical i de manera ocasional també actor, més conegut per ser membre d'aquest gran grup de finals dels 80 i principis dels anys 90, els New Kids on the Block. El 14 de maig de 1981 naixia a Londres el cantant greco-britànic en de pop en Sarvel, molt conegut a Xipa i Grècia per als seus senzills Sepira Sovara, amb la col·laboració d'Irini Mercouri per als àlbums Paraxeno i Sahara. També va representar a Grècia l'any 2007 a Eurovisió amb aquesta cançó que escoltem, Ja sou Maria.

Marxem cap a Mèxic, on va néixer el 14 de maig de 1983 l'Anaí Giovanna Puente Portilla. És coneguda com Anaí, actriu i cantant mexicana, que va iniciar la seva carrera al programa Chiquillades a l'edat de 2 anys. També va formar part del grup musical RBD. La següent protagonista va començar la seva carrera una mica més tard, als 3 anys d'edat, i ho va fer fent anuncis televisius. Parlem d'una extraordinària actriu i cantant nascuda a Los Angeles, Califòrnia, el 14 de maig de 1993, la Miranda Taylor Cosgrove. El seu debut com a actriu va ser l'any 2002 amb una pel·lícula musical, i després ja es va donar a conèixer més sèries televisives. I a veure si us sona aquest següent nom que destacarem en el dia d'avui, perquè el 17 d'octubre de 1918 va néixer a Nova York la Margarita Carmen Cancino, i va morir tal dia com avui, el 14 de maig de 1987. La Margarita només va conservar una part del seu nom, perquè es va conèixer en el món del cinema, també com a actriu, ballarina i pin-up, i a més va ser una de les grans als anys 40, a l'edat d'or de Hollywood. Al llarg de 37 anys va mantenir la seva carrera artística sota el nom de Rita Hayworth. In 1886, més coneguda com a Hill, també per la pel·lícula que va protagonitzar i aquella cèlebre bufetada i la manera com es treia els guants. Ja m'explicareu. Rita Hayworth ens acompanyava, i també recordem avui a la Mia Martini, aquesta cantant italiana nascuda a Banyera Calabra, a Reggio de Calabria, el 20 de setembre del 1947, i que va morir massa aviat, massa jove, a l'edat de 47 anys, a Cardano al Campo, a Varese, el 12 de maig de 1995. Cèlebre per les seves cançons, famosíssima, una de les veus més precioses i expressives de la música pop italiana. Que va ser un dels seus grans primers èxits, que després va versionar en castellà l'Anna Belén.

Seguim amb personatges, en aquest cas, una mica més moderns, perquè aquest artista que anem a destacar va néixer el 1996. Es tracta d'un DJ i productor holandès, Martin Garrix, nascut a Amstelveen, hauríem de dir dels Països Baixos, conegut amb pseudònims com Itram i GRX, i un d'aquells que varen fer fortuna també a les discoteques d'Eivissa. Va ser número 1 a Bèlgica i al Regne Unit amb el tema Animals el 2013. Tal dia com avui, del 1984, naixia el cantant, compositor i presentador de televisió britànic Ollie Murs, nascut a Witham, a Essex. Es va donar a conèixer l'any 2009 per la seva participació a la sisena temporada del programa The X Factor, on va quedar en segon lloc.

Avui celebrem també el naixement d'en Henry Garza. Naixia el 1978, guitarrista i vocalista, nascut a Snyder, a Texas, al costat dels seus dos germans, concretament d'en Jojo i en Ringo, van formar la banda el 1996, Los Lonely Boys, a San Angelo, Texas. Aquest rock and roll texicà que barreja elements de rock and roll, blues texà, soul i música country i que va portar a terme doncs un Grammy, va guanyar un Grammy per aquest senzill que estem escoltant de fons, aquest Heaven.

El 1979 naixia en Dan Auerbach, músic, cantant i productor, nascut a Akron, Ohio, i cofundador amb Patrick Carney de la banda de blues rock els Black Keys el 2001. Després també ha interpretat música al costat de moltíssima gent i també en solitari, com podem veure amb aquest Shine On Me. Una altra veu femenina que també va néixer tal dia com avui és aquesta meravellosa intèrpret que ara ens acompanyarà, nascuda el 1973, l'actriu i cantant canadenca Natalie Appleton, nascuda a Mississauga, a la província d'Ontario. El 1996 es va unir com a quart i darrer membre a la banda femenina anomenada All Saints, amb les quals en va aconseguir 5 números 1 a les llistes britàniques. El mateix dia que naixia la Natalie Appleton, naixia també la Shanice, una cantant de rhythm and blues, en aquest cas americana, nascuda a Pittsburgh, a Pensilvània. El seu més gran èxit va ser la cançó I Love Your Smile, el 1991.

1953 veia el naixement del músic canadenc Tom Cochrane, nascut a Lynn Lake, a Manitoba. Veu solista i guitarrista de la banda de rock Rock Rider des del 1978 i després líder també de la seva pròpia carrera en solitari, una magnífica carrera amb peces que escoltem, com aquesta que sentim de fons. Life is a Highway, Tom Cochrane. Anem per als tres darrers protagonistes del nostre programa. Parlem d'en Charlie Gracie, nascut el 1936, el 14 de maig, i va morir el 2022 a Filadèlfia. Guitarrista, cantant i pioner del rock and roll. El seu gran any va ser el 1957, amb diversos èxits, entre ells el número 1 i Disc d'Or, aquesta cançó anomenada Butterfly. En Jorge Santana també el recordarem en el dia d'avui. És nascut, va néixer el 1951 i va morir tal dia com avui de l'any 2020. Aquest guitarrista mexicà nascut a Holanda, Navarro, Jalisco, germà d'en Carlos Santana, que va formar part de la banda Malo a la primera meitat dels anys 70, amb la qual va aconseguir el seu únic hit el 1972, aquella cançó anomenada Suavecito. Suavecito.

I finalment tancarem com a protagonista del nostre espai amb un dels més grans de la història de la música. Havia nascut el 1925 a Itaben, a Mississippi, i va morir tal dia com avui del 2015, guitarrista i cantant de blues. Finals dels anys 40 es va obrir camí des dels camps de cotó de Mississippi fins a Memphis, on va rebre el sobrenom de Vivi, volia dir Blues Boy. Ell és en Vivi King. Durant més de 50 anys, el nom de Vivi King, que seria sinònim de la música blues, va rebre el títol de rei del blues, un regnat que compartia amb un nadiu de Memphis, el rei del rock and roll, Elvis. I amb ell acabem les efemèrides del dia d'avui amb aquest seu Bring It Home to Me, Vivi King.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

Aquí estem per acompanyar-vos d'aquí dos minuts a l'informatiu migdia d'aquí de Ràdio Palafrugell, Jax, amb un tema que es diu Itàlia Starter Pack, sembla, i Reinaldo i Clara, amb tu podria estar. Això ens acompanya fins a les notícies de la una del migdia.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre informatiu migdia. Avui som dijous, en dia 14 de maig, i aquí estem per portar-vos les notícies al punt de la una. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, us parla Rafael Corbí. A partir d'aquests moments, com sempre, la presentació i direcció d'aquest espai amb la producció i edició d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà. Avui parlarem de diversos temes amb el nostre informatiu. Començarem destacant que Palafrugell ha presentat als clubs el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort amb pavelló i nous camps de futbol. També parlarem del Museu del Suro de Palafrugell, que celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats gratuïtes. També la inauguració d'una exposició dissabte al Mercantil sobre l'auge de la ultradreta amb l'Enric Iglesias. La Fundació Josep Pla programa activitats culturals i literàries durant aquest cap de setmana. Parlarem també de l'Institut Català del Suro, perquè la seva directora participa en els grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. I també parlarem, com no, destacarem al principi del nostre informatiu, com us hem comentat, aquesta zona esportiva de Palafrugell. La zona esportiva de Palafrugell, d'això és un dels temes a tractar al nostre informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell.
2: Palafrugell avança en el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort, que inclou un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ha presentat la proposta als clubs esportius, que han exposat el seu punt de vista i necessitats.
1: Gràcies, Maria. En parlem d'aquí uns moments.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: La Maria Vilà ens ho explicava. Aquesta és la informació sobre aquest projecte que Palafrugell ha presentat amb els equips. Inclou, sembla, un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ho ha presentat amb aquesta proposta als diferents clubs esportius que també han exposat els seus punts de vista i necessitats. Ha preparat aquesta informació la Maria Vilà.
1: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
2: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I que, esclar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat.
1: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
2: Els clubs es van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic pues també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, pues el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat.
1: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
2: Anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
1: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
0: Veurem com s'acaba desenvolupant aquesta zona esportiva al Mas Mascort. De moment presentat, i després veurem els tempos, òbviament, com diu la Maria, en la qual es desenvoluparà la construcció dels diferents espais i si seran bons per tots els clubs que vulguin doncs fer-hi les seves activitats esportives. Tots els clubs són diferents uns als altres i les seves necessitats també són molt diferents, tant d'alçada com de terres, etc. Veurem com va, i nosaltres, des dels informatius de Ràdio Palafrugell, òbviament, ho anirem seguint. Gràcies, Maria. Ara parlem del Museu del Suro, que se suma al Dia Internacional dels Museus, que tindrà lloc des de demà, dia 15, fins al diumenge 18 de maig. Una iniciativa que s'emmarca en la commemoració impulsada pel Consell Internacional de Museus. L'edició d'aquest any reivindica els espais culturals com a llocs de diàleg, inclusió i cohesió social, coincidint amb el 80è aniversari del Consell Internacional dels Museus. La programació començarà demà divendres amb la projecció de 4 peces de museu. La sessió inclourà 4 audiovisuals dedicats al patrimoni històric, industrial i cultural del territori. Entre les peces programades hi ha treballs vinculats al món del suro, l'art i la memòria audiovisual. Per dissabte es concentraran les activitats principals. A les 10 del matí s'inaugurarà la mostra La joia del museu, suro i futur dissenyant possibilitats, organitzada conjuntament amb l'Institut Català del Suro. L'exposició donarà a conèixer noves aplicacions d'aquest material i reivindicarà el seu valor patrimonial i innovador. A 6:15 de la tarda es farà el taller Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, inspirat en l'exposició temporal dedicada a Modest Cuixart. Una activitat que combinarà una visita guiada amb una experiència creativa vinculada a la natura i a l'univers artístic del pintor. El mateix dissabte, el museu celebrarà una jornada de portes obertes entre les 5 de la tarda i la mitjanit. Els visitants podran recórrer gratuïtament els espais immersius i interactius dedicats a la història, la indústria i la cultura del suro. Una jornada que culminarà amb la nit dels museus i el concert audiovisual de Last Walls, 50 anys, homenatge a The Band, a càrrec d'en Lluís Figueres and the Demons. L'espectacle serà a les 10 de la nit i combinarà música en directe, projeccions audiovisuals i fotografia. L'aforament és limitat. Per a més informació es pot enviar un correu a info@museudelcat.cat .cat, perdó, museudelsuro.cat, trucar al 972 30 78 25 o enviar un WhatsApp al 618 49 56 40. Molta informació, veritat, doncs repetim, info@museudelsuro.cat, telèfon 972 30 78 25 o WhatsApp al 618 49 56 40. Totes les activitats són gratuïtes. Les propostes amb reserva prèvia es poden gestionar directament amb el Museu del Suro de Catalunya. L'artista Enric Iglesias inaugurarà al Centre Mercantil de Palafrugell l'exposició Obre els Ulls, una proposta artística que vol ser un toc d'atenció davant l'auge de la ultradreta. La mostra es podrà visitar des del dia 16 de maig i fins al 19 de juliol a l'horari d'obertura del teatre i està formada per una vintena d'obres entre el Mercantil i el Teatre Municipal. L'acte d'inauguració serà demà passat dissabte a les 12 del migdia i tindrà la sessió musical de Johnny Bisbe i un vermut sense alcohol als assistents. Iglesias explica que l'objectiu principal de l'exposició és fer reflexionar, especialment el jovent, sobre les conseqüències socials i polítiques que podria comportar el suport a aquestes opcions ideològiques.
3: És un toc d'atenció a tot el jovent i, sobretot, als que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls. Que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis i els nostres pares.
0: L'autor defensa que les generacions anteriors van haver de lluitar i superar guerres i conflictes per aconseguir els drets i els benestars actuals. Segons l'artista, moltes persones no són conscients dels efectes que podria tenir un govern d'aquestes característiques.
3: De les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares, els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que no ha valgut per res, saps què vull dir?
0: Amb el títol Obre els ulls, Iglesias vol retransmetre la necessitat de despertar consciències i posar en alerta la societat endavant el que considera un perill per la convivència i el benestar col·lectiu. Al Centre Mercantil, la proposta presenta una instal·lació amb lones de més de 5 metres d'alçada i diversos llenços treballats en elements en relleu que sobresurten de la superfície. Al vestíbul i al primer pis del Teatre Municipal, les obres de tècnica mixta combinen collage i materials diversos per generar textures, volums i diferents capes visuals. La programació també inclourà dues visites guiades el dia 9 de juny i el 7 de juliol, amb dues a les 6 de la tarda. L'Enric Iglesias, nascut a Olot el 1965, es va formar de manera autodidàctica i va començar la seva trajectòria artística a principis dels anys 90. Al llarg dels anys ha consolidat un llenguatge propi basat en la tècnica mixta amb la incorporació de materials com argila, ceres, fustes, pastes i objectes reutilitzats. La seva obra està fortament marcada pels paisatges i l'univers marítim de l'Empordà. L'artista utilitza sovint materials quotidians i senzills per reivindicar una visió de l'art propera i accessible. Actualment reparteix la seva residència entre Palafrugell, Sant Feliu de Boada i la localitat britànica d'Ashford. La Fundació Josep Pla ha programat diverses activitats culturals i literàries per aquest cap de setmana a Palafrugell, Calella i Cadaqués. Les propostes combinen patrimoni, literatura i experiències de benestar vinculades a l'univers de l'escriptor empordanès i algunes per a celebrar la nit dels museus. La primera activitat serà el taller per adults, pilates i relaxació en paraules a càrrec de l'Anna Mias. La sessió es farà dissabte a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig dins del programa Jardí de l'Aldorfi. L'activitat proposa una experiència de relaxació arran de mar, envoltada de les aromes del jardí i acompanyada de lectures literàries. Els participants hauran de portar roba còmoda i una manta o màrfega. Les entrades ja es poden comprar i valen 4 euros. La programació continua dissabte a 7:45 del vespre amb una visita guiada a l'exposició permanent La passió per escriure, Josep Pla 1897-1981, coincidint amb la celebració de la nit als museus. L'exposició recorre la vida i obra de Josep Pla a través de 7 àmbits dedicats de la seva trajectòria literària, les relacions personals i el seu procés d'escriptura. Cal la inscripció prèvia. I finalment, diumenge, a les 11 del matí, s'ha programat la ruta Josep Pla a Cadaqués. El recorregut començarà al mirador de Sant Pianqui i passarà per diferents punts de l'abadia fins a Es Baluard. L'itinerari recorrerà espais vinculats a la vida de l'escriptor i permetrà recordar la seva figura a través dels seus textos. Les entrades també ja es poden comprar i valen entre 6 i 9 euros. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, progressem ara cap a un quart de dues ja. Parlem de la directora de la Fundació Institut Català del Suro, l'Alba Vancells, que ha participat a Dijon, a França, en les reunions dels grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Vancells ha pres part en els treballs de la Comissió d'Economia i Dret vinculat a l'anàlisi normativa i la informació al consumidor en el sector vitivinícola. També ha participat en els grups Ecomar i Stacto, centrats en l'estudi econòmic, els mercats, el consum i les dades estadístiques globals del sector del vi. Les sessions han reunit representants de més de 50 països que han compartit diagnòstics i estratègies sobre els principals reptes del sector vitivinícola internacional. Entre els temes tractats s'han destacat la definició i harmonització dels vins desalcoholitzats i de baixa graduació alcohòlica, així com els canvis en els hàbits de consum d'arreu del món. Segons la Fundació Institut Català del Suro, la participació permet reforçar la presència del sector català en espais internacionals de debat i avançar en àmbits com la innovació, la sostenibilitat i l'adaptació als nous escenaris de mercat. Informatiu migdia, i ara anem a parlar de la protesta d'educació. Dos dies després de la manifestació unitària a Barcelona, els docents de les comarques gironines han estat cridats avui a una nova jornada de vaga, la primera de les dues que està previst que es facin a nivell territorial en aquesta nova onada de mobilitzacions. La segona aturada està prevista per l'1 de juny. A Girona, la protesta ha arribat en ple temps de flors i porta per lema "Per temps de flors ens plantem", amb una manifestació que ha sortit a les 12 del migdia de Correu i que després es dirigeix fins als serveis territorials d'educació de la Generalitat de Catalunya. La jornada ha començat a escalfar motors a les 8 del matí amb marxes lentes que han tingut lloc en diversos punts del territori, com per exemple a Girona mateix, a Osona també, a l'Alt Empordà i també al Baix Empordà. Una convocatòria que forma part d'un mes d'aturades i mobilitzacions que els sindicats han plantejat entre els mesos de maig i el juny sota el lema "Sense condicions dignes, no acabem el curs". Aquest matí, fa poca estona, fa menys d'una hora, n'hem pogut parlar quan començava la manifestació a Girona davant de la plaça de Correus amb la Glòria Polls del sindicat USTEC.
4: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar amb nosaltres, Glòria. Anem a parlar una mica de com s'està desenvolupant aquesta manifestació. Comencem per el més evident, com està ara Correus a Girona?
4: Mira, doncs la plaça de Correus està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera, que avui, precisament, els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou, i hem aprofitat, doncs, que Girona està tan florida per dir que nosaltres, doncs, també ens plantem, com aquestes flors tan boniques que tenim aquí, per dir a la consellera, sisplau, que ja en tenim prou, que volem treballar bé i que volem, doncs, que posi punt i final aquestes demandes.
0: Glòria, com és que costa tant arribar amb un acord que sigui bo pel govern, per la Generalitat, per l'educació i sobretot per vosaltres?
4: Bé, doncs no ho entenem, perquè portem un any i mig amb aquestes demandes, portàvem 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt, doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb dos sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar, doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge, doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya. Entenem que avui podem fer un pas endavant si hi ha voluntat des de la conselleria per fer aquest pas endavant. Nosaltres tenim molt clares quines són les nostres demandes i em sembla que el col·lectiu, durant aquests 3 dies de vaga, que el primer dia doncs, es va fer a nivell de tot Catalunya i a partir del segon dia doncs, s'ha fet a diferents territoris, es veu clarament, no?, que el col·lectiu doncs, volem sortir al carrer i volem reclamar el que realment necessitem per treballar bé.
0: Avui hi ha reunió, no?, de la mesa sectorial. És avui?
4: Sí, avui a 9:45 els diferents sindicats convocats a la mesa doncs, estem reunits amb la consellera per arribar doncs, a un pacte, diguéssim, un acord doncs, que bé, mirarem a veure com acaba. Ara mateix, en aquests moments, hi ha un recés de la mesa perquè bé, hi ha propostes doncs, que s'han d'anar parlant, s'han d'anar consensuant i mirarem doncs, si al llarg del matí tenim alguna proposta clara, que en qualsevol cas tot allò que surti d'oferiment del departament serà posat a consulta amb el col·lectiu perquè és la majoria que hem de decidir què volem, no?, per l'educació del nostre país.
0: Efectivament, la Glòria Polls és de vostè, que el sindicat majoritari en el món d'educació. Parlàvem amb tu precisament de que hi ha ara mateix aquesta concentració davant de Correus a Girona per Tens de Flors, però la jornada ha començat ben aviat al matí, si no recordo malament, a les 8 del matí, des de diferents llocs, també des de la nostra comarca de la Baix Empordà. Heu fet un esmorzar a Plaça Catalunya. Què heu fet exactament i com s'ha desenvolupat?
4: Sí, les marxes lentes proposades a diferents llocs del territori ha estat una proposta de les assemblees de docents, unes assemblees que han funcionat molt bé, que complementen, que això demostra que cada centre de cada ciutat doncs, s'autoorganitza i ens sembla que aquesta autoorganització paral·lela amb l'organització dels sindicats és la que necessitem i això suma. De bon dematí, tant de cotxes com caminades a peu per confluir a Plaça Catalunya, on allà s'ha fet un esmorzar multitudinari, la plaça era groga, ho dic groga perquè portem les samarretes grogues i en qualsevol cas doncs, ha funcionat molt bé, amb molta calma. Som docents, vull dir que tot el que proposem i el que fem d'accions doncs, són en pau i tranquil·litat i també doncs, aquestes propostes són molt benvingudes.
0: Us atendem perfectament nosaltres, que som professionals de la comunicació, vosaltres de l'educació, però deixa'm que, per acabar, et faci fer o donar un missatge amb els que aquests dies també ho passen més malament perquè són els que han de col·locar les criatures, quan hi ha vagues, que són els pares i les mares. Què els hi dius amb ells respecte a aquestes mobilitzacions que esteu fent?
4: Bé, doncs, bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó que va de qualitat. I si avui sortim al carrer, és pels seus fills, pels nostres fills. Bàsicament això.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Glòria, que ens vulguis comentar?
4: Bé, doncs em sembla que està tot dit. També dir-vos que el departament, que això sí que potser és una cosa important, no?, que m'he deixat de dir, en lloc de vetllar per posar recursos, vetlla per posar Mossos a les aules i llavors aquí sí que tenim un problema que no s'acaba d'entendre com ha de ser l'educació d'aquest país. Aleshores, demanem, sisplau, a la conselleria que escolti la veu del col·lectiu, que escolti realment les demandes que tenim i que posi fil a l'agulla per desencallar aquest conflicte que portem arrossegant de fa temps.
0: Molt bé. Fins quan hi estareu aquí, Plaça Catalunya? Ai, a la plaça de Correus. Cap on anireu després?
4: Doncs, mira, hi ha una manifestació que ara sortirà d'aquí una estona. De fet, havia de sortir a les 12, però hem esperat que arribés tothom. Anirà caminant fins a Jaume I. Hi haurà una primera plantada a la plaça 1 d'octubre, una plantada, vull dir que ens asseurem allà, ens plantarem i continuarem caminant fins a la plaça del Lleó. A la plaça del Lleó hi haurà una altra plantada i en allà ja caminarem fins a davant de serveis territorials que es llegirà el manifest unitari doncs, dels diferents sindicats.
0: Molt bé, doncs, Glòria Polls, moltíssimes gràcies, molt bon dia i anirem informant de tots els actes que aneu fent perquè teniu més raó que un sant. Gràcies.
4: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
5: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Així hem parlat de la vaga d'educació, fèiem a un quart de 12 en directe, a un quart d'una en directe aquest matinal a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Ara és el moment d'en Guillem Terribas, que ens portarà la seva col·laboració habitual de cada dijous també amb aquest informatiu i que ens parla de la seva recomanació literària. Endavant, en Guillem.
6: La llengua dels amics és el llibre que avui comentarem i és un llibre escrit per Joan Daniel Besonoff. La llengua dels amics, a més, porta un subtítol que és autobiografia lingüística. Joan Daniel Besonoff va néixer a Perpinyà l'any 1963, és un escriptor, ha publicat un bon nombre de novel·les i llibres de memoriables, els quals destaquem, per exemple, La guerra dels cronos, el 2004, que va quedar finalista del Premi Just Manuel Casero i a partir d'aquí va començar a editar amb editorials catalanes com, per exemple, Empúries, que és la que ha editat més llibres. Més tard va guanyar el Premi Just Casero amb les Amnèsies de Déu l'any 2006. Llavors ha anat fent llibres com El taxista del l'atzar el 2007. Aquest llibre, Les llengües dels amics, aquest escriptor nord-català, que repetim el seu nom, que és Joan Daniel Besonoff, és com El taxista del l'atzar, el 2007. Aquest llibre, Les llengües dels amics, aquest escriptor

0: Aquell llibre, la llengua dels amics, ve a ser una mena de biografia, reivindicació de la llengua, de tota una sèrie d'històries que li han passat, i està molt ben explicat perquè va repassant totes les seves dèries, tant cinematogràfiques, musicals, literàries, i també els amics, i els amics que encara té i els amics que han desaparegut. Però ho fa d'una manera molt lleugera, molt suau, com si fes una mena de volada que passés per sobre de la seva, podríem dir, biografia, però sense entrar en molts detalls. I això la fa amena i, a més, curiosa de la seva vida i els llocs que ha estat i els llocs que ha viscut i tot aquest món que va entre la Catalunya del nord i la Catalunya del sud. I tot això ho sap explicar-ho molt bé Joan Daniel Bessonov en aquest llibre editat per l'editorial Empúries i que repeteixo del títol, que és La llengua dels amics, autobiografia lingüística. És el llibre que aquesta setmana recomanem. Que vagi bé, adéu-siau.
1: Som-hi, doncs, una vegada més per als Dies Mundials Internacionals amb la data d'avui, el 14 de maig. De fet, no hi ha cap dia, ni mundial, ni internacional, ni europeu, ni dia estrany, res de res. Tenim setmanes mundials aquests dies. Per exemple, la Setmana Mundial de la Sensibilització de la Sal és una data que coincideix en la tercera setmana del mes de maig. El seu objectiu principal és sensibilitzar i conscienciar la població de la disminució del consum de sal i d'aquesta manera prevenir malalties, sobretot d'origen cardiovascular, perquè hi ha molta sal que no es veu. En l'actualitat és força comú que la població mundial faci ús de la sal de forma quotidiana, ja que és present en un alt percentatge de tots els aliments que s'ingereixen, però que en general no es veu. No només parlem de la sal que posem al menjar que es prepara a casa, sinó molts aliments que ja estan fabricats i emmagatzemats per ser venuts a les botigues. Són els anomenats aliments processats. També cada tercera setmana de maig se celebra a tot el món la Setmana Mundial del Part Respectat, amb la finalitat de vetllar pels drets de les dones gestants des de l'embaràs, el part i el postpart, respectant les necessitats i els temps de les mares parteres. A la celebració d'aquesta Setmana Mundial se selecciona anualment un lema central. La iniciativa de creació d'aquesta efemèride va sorgir l'any 2004 per part de l'Associació Francesa pel Part Respectat, impulsada per la UNICEF. Anteriorment, a partir també de l'any 2011, aquesta Setmana Mundial és coordinada per la European Near World of Childbirth Associations, anomenada ENCA, una xarxa que agrupa les principals associacions europees pro part respectat. La principal finalitat d'aquesta Setmana Mundial és visibilitzar la manera com s'atenen els parts, així com exigir el compliment dels drets de les dones gestants i els seus fills a tenir una atenció digna i respectuosa en institucions de salut públiques i privades durant l'embaràs, el part i el postpart, sense discriminació ni violència. El part respectat és considerat un dret que tenen les dones gestants a rebre l'atenció mèdica adequada, respectant els seus desitjos i necessitats durant l'embaràs, treball de part, part i també el postpart. Dues setmanes mundials, doncs, en el dia d'avui, amb aquest 14 de maig.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Arriba el moment del final d'aquest informatiu que avui acaba, doncs, parlant de les activitats que tenim previstes per al dia d'avui. El grup de costura, com sempre, a 3:45 de la tarda al local social de la Punxa, 3:45 i fins a 5:00 PM, organitzat per les veïnes del barri. Després de 4:00 PM ens trobem per fer el cafè, també una trobada per gaudir d'un ambient acollidor als locals socials de Palafrugell, el cafè veïnal, als locals socials de Mas Mascort, la Punxa, Carrer Ample i la Sauleda. També parlem dels jocs de taula en família, en viure al teu barri, el local social del Carrer Ample, avui d'1:45 i fins a 7:00 PM. L'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, recordem que la podeu visitar també aquesta tarda al Museu del Suro de Catalunya, i la segona jornada de diversitat familiar i educació amb el Memorial Glòria Canyeta, que ens porten al Museu del Suro avui dijous a partir de 7:00 PM, organitzada per la Fundació Pallac.

0: Per demà us en recomanem el grup de costura també a 3:45 de la tarda i les pel·lícules El Arquitecto a les 7 de la tarda i El Incontrolable a partir de 9:45 al Cineclub Garbí al Teatre Municipal de Palafrugell. I 4 peces de museu és la projecció audiovisual que tindrem al Museu del Suro a partir de les 7 de la tarda. Recordem, doncs, que tenim aquest informatiu aquí a casa nostra cada dia de dilluns a divendres al punt de la 1, però que a partir d'ara podeu escoltar, seguir més informacions a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Salutacions de Rafael Corbí. Demà ens en retrobem amb els informatius de Ràdio Palafrugell. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
0: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Sí, i què? Amb Rita Valero.
5: Et dono la benvinguda al Sí i Què número 8, és l'últim d'aquesta temporada i per acomiadar-nos ho farem amb un tema d'acomiad, com és el dol. El dol en persones amb diversitat funcional cognitiva. I és que el procés de dol en persones amb diversitat funcional cognitiva té particularitats que exigeixen adaptacions de l'acompanyament des de l'entorn familiar, educatiu i professional per fomentar una elaboració ajustada i saludable.

0: 5 cèntims.
1: El dol implica reaccions davant de pèrdues importants. Mort, salut, canvis, i en persones amb diversitat funcional cognitiva pot manifestar-se de maneres diferents. El ritme, l'expressió emocional, la comprensió del que succeeix poden variar substancialment, perllongant-se més o menys temps, segons les característiques individuals. El dol pot formar part d'un procés emocional cíclic, oscil·lant entre tristor, plor i moments de calma, amb reaccions imprevisibles i canvis d'estat ràpids. Acompanyar-los exigeix escolta, espai per expressar-se i ritualitat compartida amb el seu entorn.
0: La teca.
1: L'expressió de dol pot ser més difícil de verbalitzar en persones amb diversitat funcional cognitiva, i la seva estructuració temporal alterada pot fer-ho encara més difícil. Cal activar recursos de l'entorn per identificar sentiments, anticipar pèrdues i mantenir rutines. L'acompanyament ha de ser empàtic, adaptat al nivell de comprensió i perllongat més enllà dels primers mesos. Necessiten participar en rituals. De vegades hi ha el dubte de que vinguin, que no vinguin, en els diferents rituals que poden haver-hi segons les creences de la família o de l'entorn. Poden ser enterraments, comiats, el que sigui. Quan és possible, és recomanable que hi participin, amb anticipació i explicacions adaptades a la seva etapa evolutiva. El procés es viu amb alternança d'estats emocionals: xoc, negació, reacció, adaptació. Pot tornar a repetir-se cadascun d'aquests estats i requereix que les persones que els acompanyen els permetin sentir, preguntar i parlar segons el seu ritme. L'escola, si estan en edat escolar, esdevé un espai de referència vital per acompanyar el dol. Compartir, mobilitzar xarxa, comunitat, donar suport emocional, coordinar-se amb les famílies. Els professionals poden necessitar l'ajuda de consultors externs quan la comunitat educativa també està en xoc. I quines serien les adaptacions que s'haurien de fer? Doncs durant el dol es poden experimentar moments d'entorpiment intel·lectual, manca de concentració, apatia, dificultats per seguir les rutines. Cal flexibilitat, més temps per fer determinades tasques, evitar exposicions públiques, permetre la companyia triada. El Departament d'Educació ofereix recursos i eines específiques per acompanyar el dol: manuals, guies, vídeos, contes, que inclouen seccions específiques per a persones amb diversitat funcional cognitiva.
0: Explica't.
1: Molta més profunditat de tota aquesta temàtica ens parlarà la Montserrat Soler i Martín, psicòloga especialitzada en processos de dol en persones amb diversitat funcional cognitiva. Montserrat, abans d'entrar en la teva especialització concreta, ens agradaria començar pel principi. Recordes quin moment o quina experiència et va fer sentir que volies dedicar-te a entendre i acompanyar el dol?
2: Sí, ho recordo amb molta claredat, curiosament. Era molt jove, feia pràctiques en una recerca on hi havia persones amb discapacitat intel·lectual. Un dia va morir la mare d'un dels residents, un home d'uns 40 anys, que hi anava cada cap de setmana. Ningú sabia ben bé què dir-li. El que es va fer va ser evitar el tema, i ell va començar a preguntar cada dia quan tornaria la mare. aquella escena repetida em va colpir molt. Vaig entendre que el dolor no desapareix perquè no en parlem. Jo sempre dic això, el silenci no protegeix, el silenci desorienta. Aquell moment em va oi, una pregunta que encara avui m'acompanya.
1: Mentre explicaves aquesta experiència es percebia una certa emoció. Imagino que treballar amb històries tan delicades també et toca personalment. Com gestiones aquesta proximitat emocional?
2: És una pregunta molt important. Durant molts anys vaig pensar que hi havia... que jo havia de mantenir una certa distància per ser professional. Però amb el temps he entès que la distància absoluta no existeix. Quan un infant t'explica o quan una persona amb discapacitat t'explica que troba a faltar la seva mare o com et pregunta amb una innocència absoluta perquè la mort no fa marxa enrere, és impossible que no et remogui. El que aprens és a sostenir l'emoció sense quedar-hi atrapada. Jo moltes vegades dic que acompanyar no és evitar el dolor, és caminar-hi al costat.
1: A partir d'aquesta sensibilitat que descrius, quan una persona amb diversitat funcional cognitiva viu una pèrdua, què és el primer que acostumes a observar en el seu comportament o en la seva manera d'estar al món?
2: El primer que noto sovint és una mena de desordre emocional que no sempre es veu com tristesa. Pot aparèixer irritabilitat, silenci o conductes repetitives. Recordo, per exemple, una noia que va començar a ordenar obsessivament els objectes de la seva habitació després de la mort de la seva germana. Al principi els educadors pensaven que era una mania nova, però en realitat era la seva manera d'intentar recuperar el control en un món que de cop s'havia tornat imprevisible. Jo sempre dic que això, la conducta és un idioma. Si aprenem a escoltar-lo, entenem molt més del que sembla.
1: Ara que menciones aquesta idea de conducta com a llenguatge, quan les famílies arriben preocupades per aquests canvis, com els ajudes a reinterpretar el que estan veient?
2: Primer intento que baixin el ritme. Les famílies sovint arriben amb molta angoixa. No sabem què li passa, està pitjor que abans i és comprensible, però els convido a observar amb una mirada una mica més àmplia, més ampla. Els pregunto quan va començar aquest canvi, què ha passat a la vida d'aquesta persona en aquell moment. Moltes vegades, quan reconstruïm la història, apareix clarament la connexió amb la pèrdua. I aleshores passa una cosa molt, molt bonica, en realitat. La conducta deixa de ser un problema i es converteix en una forma de dol.
1: Si pensem en el moment concret d'explicar l'amor a una persona amb diversitat funcional cognitiva, moltes famílies senten por de fer-ho malament. Com acostumes a guiar-les en aquest primer pas tan delicat?
2: Els dic una cosa que pot semblar simple, però és molt profunda. La veritat, explicada amb amor, sempre és millor que una mentida protectora. No cal donar una lliçó llarga ni filosòfica. A vegades una frase senzilla és suficient. L'àvia mort, el seu cos ha deixat de funcionar i ja no podrà tornar. El que és important és el que ve després, la disponibilitat per tornar-hi, per respondre preguntes, per acceptar silencis. Les persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual no elaboren el dol en una sola conversa. El construeixen a petites peces.
1: Quan dius això, sembla que el procés sigui molt gradual. Les persones amb diversitat funcional cognitiva tornen a preguntar sovint sobre la mateixa cosa?
2: Sí, moltíssim. I això desconcerta. I això desconcerta els adults. Recordo un nen que em preguntava cada setmana si el seu pare tornaria del cementiri. Un nen amb discapacitat intel·lectual. Cada setmana la seva mare em deia, però si ja l'he explicat. I jo li deia, sí, però cada vegada ho entén des d'un lloc diferent. La ment de les persones amb discapacitat intel·lectual necessita repetir per integrar. La repetició és una forma de digestió emocional.
1: A mesura que el dol avança, quines fases o moments acostumes a veure amb més freqüència? Perquè es solen repetir, poden anar amb un ordre i després recular i tornar a una etapa anterior. Hi ha un ordre establert?
2: Hi ha alguns patrons que es repeteixen, tot i que mai són exactament iguals. Sovint apareix primer una mena de xoc o incredulitat, després moments d'intensa emoció, tristesa, ràbia, confusió, i més endavant una adaptació progressiva, però no és lineal. I hi ha dies més tranquils i dies en què la tristesa torna amb més força. Recordo una dona que semblava haver-se adaptat molt bé fins que un dia, mesos després, va començar a plorar desconsoladament perquè no sabia a qui donar-li un dibuix que sempre feia per a la seva mare. És així.
1: En aquest context tan sensible, l'escola també es converteix en un espai molt important en el cas de que la persona amb diversitat funcional cognitiva encara vagi a l'escola per la seva edat. Des de la teva experiència, què pot aportar el centre educatiu que potser la família sola no pot?
2: L'escola aporta comunitat i també continuïtat. Quan una persona amb discapacitat intel·lectual està en dol, la rutina pot ser una mena d'àncora emocional, un ancoratge, però també és un espai on el record apareix en situacions inesperades. Una activitat, una cançó, una conversa amb els companys. Quan els profes saben acollir aquests moments sense pressa ni por de parlar-ne, l'escola es converteix en un lloc de reparació. Un bon docent no només ensenya continguts, també ha de saber sostenir emocions.
1: Imagino, però, que molts docents també poden sentir inseguretat davant d'aquestes situacions. Què acostumen a expressar-te quan parles amb ells?
2: En la frase que més sento és tinc por de dir alguna cosa que el faci patir més. Però sovint els explico que la majoria de persones no necessiten grans discursos. Necessiten sentir que l'adult o que la persona que l'acompanyant, l'adult en el cas d'un nen o que la persona que acompanya a la persona amb discapacitat intel·lectual està disponible. Recordo una professora que em deia, només li vaig dir que si algun dia volia parlar de la seva mare, podia venir a veure. Aquell gest petit va obrir moltes converses després.
1: Quan les escoles volen fer algun gest col·lectiu, com un ritual, un record, quin tipus d'activitats solen funcionar millor?
2: Les activitats simbòliques senzilles funcionen molt bé. Per exemple, descriure situacions, escriure records en papers i guardar-los en una capsa, en el cas de que puguin escriure, plantar una planta al pati amb un test o fer un mural de memòries. Els rituals tenen una força enorme perquè donen forma al que és intangible. Una vegada una classe va decidir encendre una espelma cada aniversari del dia que la seva companya havia mort. Era un moment curt, molt tranquil, però carregat de significat.
1: Justament, quan parlaves d'aquests rituals, pensava en les persones amb diversitat funcional cognitiva que sovint han estat apartades d'aquests moments. Què passa quan no poden participar en els comiats?
2: Quan no participen, sovint queda una mena de buit. És com si faltés una peça de la història. Recordo un noi que vivia en un centre residencial i el seu pare va morir sobtadament. La família, amb la millor intenció, va decidir que ell no aniria al funeral perquè seria massa impactant. Durant mesos ell pensava que el pare estava ingressat a l'hospital, que ell continuava. I cada vegada que passava l'ambulància, doncs preguntava si el portaven de tornada. Aquell moment és un dels moments que em va reafirmar la idea de que participar ajuda a comprendre.
1: Quan finalment ho senten, entenen el que ha passat, el procés de dol és diferent del d'altres persones?
2: En alguns aspectes sí, sobretot en la manera d'expressar-lo. I pot haver més necessitats de suport per identificar emocions o per entendre la irreversibilitat de la mort. Però el dolor en essència és molt similar. He vist abraçades, silencis, plors molt profuns. A vegades els adults subestimen la capacitat emocional de les persones amb discapacitat intel·lectual i això és un error.
1: Abans comentaves el cas d'aquell jove que pensava que el seu pare encara era a l'hospital perquè no havia pogut participar al funeral. Quan finalment entenen la realitat de la pèrdua, com acostuma a desplegar-se el seu procés de dol?
2: Sovint el que veiem és una mena de presa de consciència progressiva. No és un moment únic en què tot s'entén de cop, sinó petits instants en què la realitat va encaixant. Recordo que el noi del qual parlava abans, el dia que vam anar junts al cementiri i va veure el nom del seu pare a la làpida, es va quedar molt en silenci. No va plorar immediatament. Va passar una estona tocant la pedra amb la mà. Després em va dir una frase molt simple. Això vol dir que no tornarà mai, oi? I bé, doncs, és comprendre que hi ha moments en què la comprensió, valgui la redundància, arriba com una onada suau, però molt profunda. I aquell dia, per aquest noi, va començar el seu dol real.
1: Escoltant aquesta escena tan concreta que descrius, sembla que hi ha moments molt petits que marquen un abans i un després. Amb el pas del temps, hi ha situacions quotidianes que acostumen a reactivar el dol?
2: Sí, moltíssimes. I sovint són moments aparentment insignificants. Els aniversaris, per exemple. Recordo una nena que havia perdut el seu pare i que semblava portar el procés amb molta serenitat. Però el dia que va haver de fer una targeta pel dia del pare a l'escola, es va quedar paralitzada davant del paper en blanc. Aquell exercici tan habitual per ella es va convertir en un record molt, molt punyent. El dol apareix sovint en els llocs on hi havia amor abans, i aquests llocs solen ser molts.
1: Davant d'aquests retorns inesperats de la tristesa que descrius, com poden reaccionar les persones sense intentar corregir l'emoció massa ràpid?
2: El primer és permetre que l'emoció existeixi. És molt habitual que els adults intentin animar immediatament la persona. No ploris, pensa en coses boniques, però el plor també és una forma d'elaboració del dol. Recordo una mare que em va dir un dia: no puc suportar veure el trist. I jo li vaig dir amb molta suavitat: la tristesa també és part de l'amor que sent pel seu pare. Quan els adults entenen això, sovint respiren una mica més tranquils.
1: Fa un moment també parlaves de posar nom a les emocions. En el cas de les persones amb diversitat funcional cognitiva, com es construeix aquest vocabulari emocional?
2: És un procés molt gradual. Treballem amb imatges, gestos, històries i sobretot amb molta repetició. Una vegada treballava amb un noi que només sabia dir malament quan alguna cosa li passava. Tot era malament, malament, malament. Vam començar a introduir paraules com trist, enfadat, confós. Al cap d'uns mesos, un dia va dir: no estic malament, estic trist perquè penso en la mama. Aquella frase, que pot semblar petita, va ser enorme. Quan apareixen les paraules, el dolor deixa d'estar tan sol.
1: Després d'anys escoltant històries tan íntimes, hi ha alguna experiència concreta que t'hagi canviat la manera d'entendre el dol?
2: Sí, n'hi ha moltes. T'explicaré una que recordo molt sovint. Un nen que havia perdut la seva germana petita, un nen amb diversitat funcional, i havia perdut la seva germana petita, i em va dir un dia: quan penso en ella em poso trist, però també content perquè la recordo. Aquesta frase em va impressionar molt, perquè expressava una idea molt profunda. El dol no és només absència, també és continuïtat del vincle, tot i que d'una altra manera. Les persones que estimem no desapareixen del tot, canvien de lloc dins la nostra vida.
1: Quan expliques aquesta idea als docents, sovint es sorprenen de la complexitat emocional?
2: Sí, i molt. A vegades hi ha la creença que que les persones amb diversitat funcional no entenen l'amor o que la superen ràpidament. però en tenen molt més del que imaginem. El que passa és que ho expressen d'una altra manera. Una vegada una professora em va dir que pensava que no li afectava perquè jugava amb normalitat. Després aquell mateix alumne em va fer un dibuix on apareixia la seva mare amb una estrella al cel. Aquell dibuix deia molt més que moltes paraules.
1: Justament, aquests canvis entre joc i tristesa poden desconcertar les persones del voltant. Com es pot entendre aquesta alternança?
2: Entren i surten del dolor. És com... com si el seu sistema emocional tingués petites vàlvules de regulació. Riuen, estan entretinguts i després recorden i tornen a sentir la tristesa, i això és molt saludable. El joc és també una forma de respir emocional.
1: Quan parles amb les famílies que tenen por d'esmentar la mort per no fer patir, quina conversa acostuma a obrir-se?
2: Sovint apareix la idea que parlar d'amor pot activar el dolor, però el dolor ja hi és. El que fa la conversa és donar-li espai i sentit. Recordo un pare que em deia: si li pregunto pel seu avi, potser el faig plorar. I li vaig dir: potser sí, però també li dones la possibilitat de compartir el record.
1: Has mencionat abans els contes com a recurs. Quin tipus de reaccions veus quan s'utilitzen històries per parlar del dol?
2: Mira, Rita, els contes creen una mena de distància segura. La persona pot parlar del personatge i a través del personatge també parlar d'ell mateix o d'ella mateixa. Una vegada un usuari em va dir: aquest conillet del conte està trist com jo. Aquella identificació va obrir una conversa molt, molt profunda.
1: Ara fa un moment deies que treballar amb el dol t'ha fet mirar la vida quotidiana d'una altra manera, amb més consciència dels vincles, i jo em pregunto si hi ha algun moment, personal o professional, en què hagis sentit clarament aquest canvi de mirada. Alguna escena concreta que vulguis compartir amb nosaltres que et fes pensar: això és el que he après d'acompanyar el dol dels altres.
2: Sí, n'hi ha moltes, però n'hi ha una que recordo molt. Fa uns anys vaig coincidir amb la mare d'una persona amb diversitat funcional que havia acompanyat després de la mort del seu germà. Ens vam trobar casualment en una llibreria. Ell ja era adolescent. La mare em va dir una cosa molt senzilla: ara te la... Maria, algo així com... ara que ha de sopar junts a casa és important per nosaltres. I aquella frase, a veritat, que em va quedar gravada, perquè a vegades pensem que el dol només parla de la pèrdua, però en realitat també reordena el que valorem. Quan passes pel dolor, la vida quotidiana deixa de ser rutinària i valores aquests petits moments com moments preciosos.
1: Quan descrius aquests canvis, també fa pensar en com la societat col·lectivament gestiona la mort. Des de la teva experiència professional, creus que avui parlem del dol amb més naturalitat que abans o encara hi ha molts silencis?
2: Diria que estem en una mena de transició. Durant molts anys, la mort era un tema gairebé prohibit, especialment quan hi havia persones amb diversitat pel mig. Encara recordo famílies que em deien, millor que no ho sàpiga, però alhora veig que cada vegada hi ha més escoles que volen formar-se, més mestres que demanen recursos, més famílies que busquen espais de conversa. Fa poc vaig fer un taller amb docents i una mestra va explicar que havien creat un petit racó del record a l'aula després de la mort d'un avi, d'un alumne. Aquella iniciativa va generar converses molt profundes entre la resta d'infants. I jo pensava, potser estem aprenent a parlar del dol sense tanta por.
1: A partir d'aquestes experiències que ens comparteixes amb escoles i famílies, si haguessis de resumir en una idea què necessita més una persona que està travessant un procés de dol, què diries?
2: La paraula que em ve al cap és presència. Presència. No una presència que vulgui arreglar-ho tot, sinó una presència que aguanti el silenci, molt important, que aguanti les llàgrimes, que aguanti les preguntes sense resposta. Una dona, en recordo una dona que va perdre la seva parella i em va dir que el que més l'havia ajudat era que la seva amiga, que venia a casa i simplement s'asseia amb ella a la cuina. No parlaven gaire, però aquella companyia feia que el dolor no fos tan solitari. I jo penso que de vegades el suport més gran és simplement no marxar.
1: També comentaves abans que algunes frases dites amb bona intenció poden fer més mal que bé. Quan recordes converses amb famílies o infants, hi ha algun moment en què hagis vist clarament aquest efecte?
2: Sí, i és una situació molt comuna. Recordo un nen que havia perdut la seva mare i algú de l'entorn va dir: ara has de ser molt fort per ajudar el teu pare. Aquella frase, que segurament volia ser un estímul, li va generar una càrrega enorme. El nen em deia: si estic trist vol dir que no sóc fort? En aquell moment em va fer pensar molt en el pes de les paraules. A vegades volem animar massa ràpid, tancar el dol perquè ens és incòmode a nosaltres, però el dol necessita espai. No cal empènyer el dol perquè passi més de pressa, cal donar-li lloc perquè es transformi.
1: També ens has parlat de la importància de mantenir rutines i previsibilitat. Podries explicar-nos alguna situació en què aquesta estructura hagi ajudat especialment en un procés de dol?
2: Sí, recordo una dona que vivia en un centre residencial que havia perdut el seu germà. Estava molt desorientada, preguntava constantment què havia passat. Els professionals van decidir mantenir exactament els mateixos horaris de les activitats que ella feia amb ell quan ell venia de visita, el passeig dels diumenges, la trucada telefònica a la tarda, però adaptant-los. Per exemple, el diumenge sortia a caminar amb una educadora mentre parlaven del germà, i aquella continuïtat li va donar una mena de pont entre el passat i el present. I és que les rutines són com una xarxa que sosté quan les emocions ens fan caure.
1: I quan hi ha aquesta coordinació entre professionals, escola i família que descrius, què és el que canvia realment en l'experiència de la persona en dol?
2: Canvia sobretot la sensació de coherència. Quan els adults del voltant comparteixen una mirada i una manera d'acompanyar, la persona en dol percep que el seu món continua sent comprensible. Recordo un cas en què escola i família parlaven sovint entre elles per saber com estava el nen després de la mort del seu parent. I si un dia l'escola havia vist que estava més trist, la família ho sabia i podia acollir aquella emoció a casa. Aquella xarxa d'adults feia que el nen no hagués d'explicar la seva història una vegada i una altra. I això dona molta tranquil·litat.
1: Imaginem ara una persona docent que ens escolta i que demà es trobarà per primera vegada amb un alumne que ha perdut algú important. Després de tot el que has vist al llarg dels anys, quin seria el primer gest que recomanaries?
2: El primer gest és molt senzill. Reconèixer la pèrdua. Dir alguna cosa com: he sabut el que ha passat i si necessites parlar estic aquí. Pot semblar una frase petita, però és molt poderosa. Recordo una usuària que em va dir que el que més hi havia dolgut no era parlar de l'amor del seu pare, sinó que alguns adults feien veure que no havia passat res. Aquell silenci la feia sentir invisible. Jo sempre dic que posar paraules a la pèrdua és una forma de respecte.
1: I quan parlem directament amb les famílies, moltes d'elles arriben amb la sensació que no saben si ho estan fent bé. Des de la teva experiència, què els acostumes a dir en aquests moments d'incertesa?
2: Els dic una cosa que sovint els sorprèn, que ningú sap exactament com fer-ho. El dol no és un manual d'instruccions. Cada família el viu de manera diferent. El que realment importa és la disponibilitat emocional. Recordo una mare que em deia: ploro davant del meu fill i em sap greu, no? I jo li vaig respondre: plorar també ensenya que estimar implica sentir. Aquella conversa la va alleugerir molt.
1: Montserrat, i després de tants anys escoltant històries de pèrdua, segurament hi ha moments que continuen impactant-te. Què és el que encara et commou profundament quan acompanyes algú en dol?
2: El que més em commou és la manera com els records mantenen viva la relació. Fa un temps, un noi amb diversitat cognitiva em va explicar que cada nit parlava amb la fotografia de la seva mare abans d'anar a dormir. No ho feia amb tristesa, sinó amb una mena de tendresa quotidiana. Em va dir: li explico el meu dia. Aquell gest tan simple em va emocionar molt, perquè mostra que el vincle continua d'una altra manera. Jo sempre comento que el dol no trenca l'amor, només transforma la seva forma.
1: Uh-huh. després d'aquesta conversa tan profunda, si poguessis deixar una última reflexió per a qui escolti aquesta entrevista, famílies, docents, professionals, quina seria?
2: Potser diria que no tinguem tanta por del dol. El dol és difícil, sí, però també és una expressió de la importància dels nostres vincles. Quan podem parlar de la pèrdua, recordar la persona que ja no hi és, compartir històries, tot això. El dol es va transformant a poc, es va transformant en memòria. I ho dic molt sovint, el dol és la manera que té l'amor de continuar existint quan una persona ja no hi és.
1: Montserrat, moltíssimes gràcies per compartir amb tanta generositat la teva experiència i també aquestes històries tan humanes. Ha estat una conversa molt profunda.
2: Gràcies a vosaltres. Jo sé que parlar d'aquests temes sempre remou una mica, però també crea espais de comprensió i d'acompanyament.
1: Segur que moltes persones trobaran en les teves paraules orientació i també consol.
2: Això espero. I bé, ja ho sabeu. Jo sempre dic que quan podem parlar del don, també podem començar a cuidar-lo junts. Ha estat un plaer.
1: Montserrat Soler i Martín, psicòloga especialitzada en processos de dol en persones amb diversitat funcional cognitiva. Moltes gràcies.
0: Glossari.
1: Entorpiment intel·lectual, bloqueig de la concentració i processaments mentals durant el dol. Ritual col·lectiu, activitat conjunta com lamentar-se, recordar, que promou la vivència compartida de la pèrdua. Espais segurs emocionalment. Entorns on la persona pot expressar-se sense pressions amb professionals preparats. Contes guia. Materials narratius amb guies per adults per treballar el dol. Participació adaptada. Ajustar la implicació de la persona en rituals segons les seves possibilitats.
0: Desprevingudes.
1: I pel Desprevingudes d'avui hem preparat 3 preguntes. En comptes de 2, com sempre, n'hem preparat 3. Creus que parlar de dol ajuda a gestionar-lo millor? O hi ha persones que prefereixen no parlar-ne gaire? La segona pregunta és, quan algú del teu entorn està passant un dol, creus que sabem com acompanyar-lo o sovint no sabem què dir? I la tercera pregunta, penses que a l'escola s'hauria de parlar més obertament sobre la mort i el dol? I amb aquestes 3 preguntes tan profundes hem sortit al carrer i ara escoltaràs què és el que ens han contestat les diferents persones a les quals hem preguntat.
3: Jo crec que parlar ajuda molt. Quan et quedes el dolor a dins, al final pesa més. I és el que a mi em va passar quan es va morir la meva mare. Al principi em costava molt parlar, però quan ho vaig començar a fer amb les meves amigues em vaig sentir molt més lleugera. també entenc que hi ha gent que necessita el seu temps i que no vol parlar de seguida. Cadascú porta com pot.
4: Jo crec que depèn molt de la persona. Hi ha gent que necessita explicar-ho tot, saps? I quedar, saps, amb els col·legues i parlar hores, saps? I altres que prefereixen estar més al seu rotllo, saps? A mi, personalment, em costa parlar, saps, d'aquestes coses. No sé. Em quedo una mica bloquejat, saps? Però també penso que guardar-ho tot tampoc és molt sa, saps?
5: Mira, a mi no m'agrada parlar gaire del dolor. Quan es va morir el meu pare, jo vaig tirar endavant i ja està. A la meva generació aquestes coses no es portaven, no es parlaven. Portaven més per dins i ja està. No dic que sigui millor, pitjor, però a mi això de parlar-ho tot, no sé, no m'acaba de convèncer.
6: Ai, mira, jo penso que parlar ajuda moltíssim. Quan guardes el dolor a dins, al final explota per algun lloc. A mi m'ha passat amb una amiga que va perdre el seu germà i al principi no hauria parlat amb ningú, però quan va començar a explicar com se sentia i tal, va ser com treure una mica la pes de sobre. Ho soluciona en part, no ho soluciona tot, però ajuda.
7: Buf, jo crec que cada persona és un món. Hi ha gent que necessita parlar-ho poc i treure-ho fora i d'altres, però no. Jo soc més de segons, la veritat. Quan va morir un amic meu fa uns anys, jo no tenia res de parlar amb ningú i necessitava el meu espai. Però, bueno, després, amb el temps, sí que ho vas comentant més.
3: Sovint no sabem què dir, la veritat. Jo mateixa m'hi he trobat. Tens por de dir alguna cosa que faci més mal o que no sigui adequada, però amb els anys he après que a vegades només cal estar-hi. No cal dir grans paraules. Una trucada, un cafè, una abraçada, això ja diu molt.
4: La majoria de vegades no tenim ni idea de què dir, la veritat, saps? Et surt el típic, si necessites alguna cosa, estic aquí, saps? Em sap greu, sento molt, t'acompanyo el sentiment, saps? Però després no saps gaire què fer. Però bueno, jo crec que el simple fet d'estar-hi ajuda, saps?
5: La veritat és que moltes vegades la gent diu coses per tenir idea. I a mi això no m'agrada, no m'agrada gens. Si no saps què dir, millor callar, tallar. I estar al costat de la persona i ja. Ara, el silenci també és companyia.
6: Sovint no sabem què dir, és veritat. A mi també hem passat. Però crec que el problema és que pensem que hem de dir alguna cosa perfecta. I no és així. Ara més val dir ho sento molt i escoltar la persona, i ja és suficient.
7: La majoria de vegades no tenim vivre a la tele, perquè en clar et quedes com te i tal. Però bueno, jo crec que el simple fet de dir pio, estic a dir, ja és molt.
3: Sí, absolutament. L'amor forma part de la vida i els nens també. I totes les persones la viuen. Si no se'n parla, sembla que sigui una cosa prohibida o estranya. I després, quan passa alguna cosa, ningú sap reaccionar. Jo crec que parlar-ne amb naturalitat els pot ajudar molt.
4: Sí, jo crec que sí. A l'escola no es parlava mai d'això, saps? Era com un tema, com es diu? Sí, tabú, saps? I després, quan et passa alguna cosa, no tens cap eina, saps? Tampoc cap fer-ho superdramàtic, així i tal, saps? Però parlar-ne una mica estaria bé.
5: No ho tinc tan clar. Ja tindran temps a descobrir aquestes coses. Jo crec que a l'escola els han d'ensenyar altres coses. Si passa alguna cosa concreta, vale, sí que potser es pot parlar, però si no, per què?
6: Sí, totalment. També perden avis, mascotes, i ningú no explica què passa. I si es parlés amb més naturalitat, potser no seria un tema tan difícil quan arriba.
7: Sí, jo crec que sí. No cal fer un superheri, però explicar que forma part de la vida. Perquè després passa una cosa i els nens zipen, perquè ningú no ens ha parlat mai d'això.
0: Cirereta.
1: Alliberar la consciència de la mort no ens fa més vius, només la capacitat de dir adéu ens ajuda a seguir estimant. Elisabeth Kübler-Ross.
8: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix.
0: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Grup Serratosa, servei

0: Gasoil per a la seva calefacció, posis en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
1: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
2: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Restaurant Campera, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal, amb L'home dibuixat.

Així sona la música del noi de Toledo juntament amb el d'Alacant. Pole i Funzo ens arriben a nosaltres des del seu àlbum Punto Cero amb Pap Irlandès.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com!
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: Top 50 amb Rafael Corbí.

Una cançó que et fa somriure només escoltar-la. Felicitat és la tercera cançó del duet format per la Fiona i la Clara. Una cançó pop i molt ballable que es diu Felicitat. I sens dubte que ens la porta.

Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en Des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 17 de maig al migdia, a Plaça Nova, lectura del manifest Parlament Institucional en el marc del 17M, el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Organitzen Ràpid Swing, Whitney Hoppers Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell. Hi haurà la presència de l'espai LGTBI+, informació del servei i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que podem veure aquests dies al Museu del Soro.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reidelarajola.com.
1: A on?
0: Al reidelarajola.com.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al pavelló d'esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxigen.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest dissabte, 16 de maig, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Incontrolable al Teatre Municipal de Palafrugell, que es basa en una història real i narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula dissabte a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i doblada a 2:15 de la nit.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Grup Serratosa. Servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
3: La Sauleda,
2: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 entre Salt i Vilablareix en direcció Barcelona per un accident que talla un carril. La C37 tallada a Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia, on retiren un camió accidentat ahir, i es manté tallat a l'est del Llobregat la C16 entre Sant Fructuós de Bages i Sallent en tots dos sentits per manifestació. S'estan fent desviaments.
0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. I 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació a aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona relació a la Xina. El president dels Estats Units ha qualificat d'amic el seu homòleg xinès, que defensa que els dos països han de ser socis i no rivals. Xi Jinping adverteix, però, a Trump que la qüestió de Taiwan pot complicar les relacions. Almenys 8 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia per segon dia consecutiu, uns 1.500 drons i desenes de míssils en 48 hores i que avui han afectat especialment la capital, Kiev. El Kremlin diu que ha tocat objectius energètics i militars, mentre Zelensky promet respondre. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan aparatint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment genera de preus ha estat d'un 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. Aina Clotet ha explicat a 3Cat Info que se sent molt afortunada per debutar al Festival de Cinema de Cannes amb la seva primera pel·lícula com a directora. El film, Viva, parla de la por a la soledat i a la mort a patir d'una dona de 40 anys que, després de superar un càncer de pit, vol demostrar que és capaç de desitjar i ser desitjada.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltim amb 39 punts i amb un triomf se situaria 3 punts per sobre del descens. També avui, València-Rayo Vallecano a les 7 i Reial Madrid-Oviedo a 2:15. I dos apunts més en l'agenda esportiva del dia. Un és en bàsquet a la Lliga CB, el Joventut rep l'Andorra a les 8 del vespre, i l'altre és en hoquei patins. Avui comença a Gijón la Copa Femenina, el Cerdanyola debuta a 6:15 contra el Fraga en el primer partit de quarts de final. També avui, a les 8, Vilassana-Manlleu.
0: I ens falta el temps, tarda de contrastos amb sol i ruixats intensos. La tarda serà assolellada a la meitat sud del país i, en canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Els ruixats seran molt intensos a l'Empordà i a les comarques veïnes, amb tempesta i possible calamar-se. L'ambient serà una mica menys càlid.
2: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent.
5: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
6: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I, que, clar, pensa que hi ha, hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat.
5: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
6: Els clubs es van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessiten una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic doncs també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, doncs el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat.
5: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
6: Anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
5: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!

0: parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

estoy ahogando cerca de la orilla. Es el Jo Man's Porta, Viva Suecia. Comença una estona més aquí en la teva sintonia en aquesta tarda musical. En aquest cas amb la orilla, aquesta història que pots trobar en aquest treball discogràfic. Un dels grans èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida trobaràs aquí en la teva sintonia fins al punt de les 7 de la tarda. De Viva Suècia! Ens quedem amb Shakira, que ens porta punteria. Bona tarda i bona hora. Quedes una estona més?

que tu tienes muy buena punteria. És la cançó història que ens porta aquesta gran, anomenada Shakira, des del seu treball discogràfic Les Mujeres Ya No Lloran, que ho sàpigues. Aquí ens quedem en la tarda musical escoltant a 21, que ens porta Armadura, aquesta nova cançó.

roto tanto el corazón que vamos, que ya tengo más dudas que todas las cosas, ¿no? És la tema, la història que ens porta 21. L'armadura des d'aquest treball discogràfic on podeu trobar cançons com aquesta. La música les diu... Escoltes cada dia, dilluns a divendres fins al punt de les 7 de la tarda. Tot seguit ens quedem amb Vico, que ens portava fa un temps allò de Noche Ochentera. Doncs ara tornen i ho fan amb aquest Volver a Nacer.

0: Nacho Bola, que se coge igual en invierno que en verano, que sàpigues. La cançó de Super Submarina. Ens quedem amb la cançó de Rosalén, aquesta gran artista que ens encanta escoltar en aquest Todo lo que amaste.
1: Este hilo genético, el negro.

cuánto se te echa. Es todo lo que amaste. Des a Màlaga ens arriba aquesta gran artista anomenada Rosalén. I ara sí que abans del punt de la publicitat ens quedem amb Paula Mateus, que ens porta aquest El Río.

0: tendrían de vibrar. Cançó que ens porta Pola Mateus amb el Río. Nosaltres escoltem publicitat, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè tornem. Teva tarda musical.
1: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit equip viari endavant.
2: Destaquem les cues a l'AP7 entre Salt i Vilablareix, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril a l'autovia de Castelldefels a C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, perquè hi ha dos carrils tallats a causa d'aquesta col·lisió. I destaquem també l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció sud, i la Ronda de Dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron, direcció Besòs.
1: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment de salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. 4.500 persones es manifesten a Girona en el marc d'una nova jornada de vaga d'educació en aquest territori i també a les comarques centrals de Catalunya. El seguiment de l'aturada, segons el departament, no arriba al 10%, però els sindicats convocants eleven la xifra al 55%. Vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. El passatger espanyol del creuer Ondius amb símptomes d'antivirus evoluciona favorablement i es manté estable ingressat a Madrid. Mentrestant, 5 catalans continuen en quarantena preventiva i la passatgera francesa infectada segueix greu a París, mentre el vaixell navega cap a Rotterdam, als Països Baixos, amb part de la tripulació confinada. La dimissió del ministre de Sanitat britànic Wes Streeting estreny el cercle al voltant del primer ministre després de la desfeta laborista en les últimes eleccions. Streeting, del sector conservador, és un dels noms que es postulen per succeir Keir Starmer al capdavant del partit. Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc amb 9 cançons inèdites de sonoritat mediterrània, on barreja poesia i compromís. L'estrena del disc serà al Palau de la Música de Barcelona el 23 de maig, dins del festival Guitar Barcelona 2026.
0: Esports.
3: El Girona rep la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit transcendental per a les aspiracions del conjunt gironí de seguir a primera. Ara mateix és penúltim amb 39 punts i amb un triomf se situaria 3 punts per sobre del descens. També avui a les 7, València-Rayo Vallecano i a 2:15, Real Madrid-Oviedo. En hoquei patins tenim en joc el partit de quarts de final de la Copa Femenina entre el Cerdanyola i el Fraga. A 4 minuts 16 segons per arribar al descans, perd l'equip català per 1-0. També avui a les 8, Vilassana-Manlleu. I a la Lliga CB, també a les 8, Joventut-Andorra.
1: Vespre, nit i matinada amb pluges a l'Empordà i a les comarques veïnes. Divendres al dia es llevaran més núvols i amb ruixats al nord-est del país. A la tarda hi haurà ruixats intensos a les comarques de Girona i de Barcelona. I l'entrada d'aire fred farà caure les màximes, sobretot al Pirineu.
0: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent.
5: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
6: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I, clar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt obert, molt ben planificat.
5: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
6: Els clubs es van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el podríem fer 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic pues també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, pues el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat.
5: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
6: Anem per començar el pavelló, anem per començar les estructures, i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
5: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
0: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 10 del matí, al Museu del Suro, la joia del museu. Suro i futur dissenyant possibilitats. Enguany s'exposaran noves aplicacions del Suro. Podeu trobar més informació al web museudelsuro.cat. És organitzat conjuntament amb l'Institut Català del Suro. I d'altra banda, aquest dissabte, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, taller de pilates i relaxació en paraules, a càrrec d'Anna Mias, organitza la Fundació Josep Pla. Per més informació, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.

bueno que he cerrado los ojos para verte. És el tema que nosaltres escoltem per començar una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM. Us trobaràs grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. En aquest cas, protagonista per començar aquesta estoneta en aquesta tarda musical, aquesta tarda, és Sergio Dalma. Saps, has quedat aquí en la teva sintonia escoltant bones cançons de Sergio Dalma. Ens quedem amb Marc Anthony i Pep Aguilar de col·laboració en aquest Ojalá te duela. Bona tarda i bona hora. Ojalá et quedis una bona estona aquí, en la teva ràdio, en la teva tarda musical.

mejor quédate con él, ya que conmigo ya lo perdiste absolutamente todos. El tema ens porta a Marc Anthony, tot un clàssic de la música, en aquest cas amb la col·laboració de Pepe Aguilar, en aquest Ojalá te duela. Marc Anthony, ens quedem escoltant la música d'Albert, que ens porta aquest embolic.

0: bé, bé que tu saps que no puc quedar-me ni 5 minuts aquí al teu costat. Doncs sí, nosaltres en el 107.8 de la FM podem quedar-nos tota l'estona que vulguis aquí en la teva sintonia. És el tema ens porta Albert amb aquest embolic.
1: Que no puc quedar-me 5 minuts més amb tu.
0: Bueno, després d'aquest embolic ens quedem amb Nil Moliner. Des de Barcelona ens porta aquesta cançó anomenada Tu.

0: Mariano, prepárate por el impacto, eh? La cançó que ens porta Nil Moliner sempre, amb el seu estil, amb la seva força i la seva alegria en les seves cançons, en aquest cas, amb aquesta que porta per títol Tu.
1: La llave de esto.
0: Bueno, ¿qué tienes la llave de esto? Del 100.8 de la FM, aquestes claus. Daniel Moliner, ens quedem amb Vico. I todo me da igual.

la sensación que esta noche me siento inmortal. Portavico, aquest artista. Aquesta noia que està tan de moda, en aquest cas, amb aquest Todo me da igual. Cançó que escoltes aquí en la teva tarda musical. La música aquí no s'atura i ho farem escoltant a Cactus, amb aquest Falla. Sí.

Bueno, després del cactus que ens porta aquest fall, ens quedem abans d'arribar al punt de la publicitat escoltant la cançó que ens porta Morat, aquest feo.

0: tan guapo, yo tan feo, dime cómo hacer para que te fijes en mí. Ens porta Morat amb aquest feo. Nosaltres arribem al punt de la publicitat aquí en la teva sintonia, en la teva musical, al 107.8 de la FM, però tu encara no desconnectis aquí, la teva ràdio.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Nous espais. Gran oferta. Liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais. Carretera de Palafrugell a Regingós. Davant del radar. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

0: Escoltar els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Retrato, amb Francesc Niell. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Hola de nou, benvinguts i benvingudes al Retrato. Encarem ja la recta final d'aquesta temporada. Avui tenim una convidada que, bueno, aprofitem que fa pocs dies que és a Palafrugell, de tornada. Després ja ens explicarà si torna a marxar o no. Bona tarda, Marta Alemany, què tal?
6: Bona tarda, bé, i tu com estàs?
5: Bé, jo bé, però qui importa com estàs tu?
6: Jo bé, però també importa com estàs tu.
5: Fa pocs dies, no?, que has tornat.
6: Sí, una setmana i mitja o així.
5: Des de Mèxic?
6: Des de Mèxic.
5: I tornaràs o no?
6: En principi no se sap encara.
5: Bé, ens ho expliques després.
6: Després.
5: Seguirem, com sempre, una mica la línia del programa, que és que per poder arribar a entendre el que fan les persones que venen, doncs ens expliquin una mica, bueno, qui eren, en el teu cas, qui eres de petita, la teva relació amb Palafrugell, com vas començar amb el món del futbol, vull dir, pots explicar-ho detalladament, eh?
6: Vaig començar amb el futbol, doncs, al pati del col·le. Jo estudiava al Sant Jordi i sempre m'agradava estar amb els nens a l'hora del pati, doncs, jugar a la pilota i així. I vaig acabar anant al Montràs, una escoleta, amb nens.
5: Amb quants anys, això?
6: 4.
5: Amb 4 anys ja vas començar?
6: Sí, amb 4 anys, super aviat. També feia patinatge, però patinatge artístic, aquí al pavelló. Però clar, anava a fer les dues coses i al final, entre una cosa i l'altra, doncs no. I la meva mare també me portava amunt i avall i també era complicat, no? Llavors vaig decantar-me pel futbol i vaig estar al Montràs amb els nens, després vaig marxar a l'Estartit.
5: Amb quants anys?
6: Uf, si no recordo malament, 9. Crec que alguna cosa així, 8-9 anys. Jordi Carreras va venir a casa amb en Colomí. No recordo com si fos ahir. I, bueno, dient-me que estaria bé que provés per anar a l'Estartit i així amb un equip de noies. I, bueno, va acabar passant allò.
5: Però de jugadora?
6: De portera, portera.
5: Ah, ja feies de portera?
6: Sí, penso que ja feia de portera. Sí, perquè amb els nens, com que no corria gaire...
5: Ja feies de portera?
6: Sí.
5: Hòstia, no, perquè a vegades... Passa que hi ha gent que s'hi posa més tard, saps?
6: Sí, sí. Sempre m'ha agradat més jugadora, eh? I fins a dia d'avui m'agrada més jugadora, però bueno, se'm va donar la portera.
5: Qualsevol ho diria.
6: Ja, però bueno, són coses de l'esport, no? No em donava com a jugadora i res, al final la porteria.
5: No, però de petita jo crec que és per algun motiu, sempre algun motiu hi havia.
6: Jo no corria tant com els nens, jo em cansava molt ràpid, també. Ja. I físicament tampoc estava tan ràpida com els nens. Llavors, Marta la porteria.
5: Hòstia.
6: Sí, i amb els nens ja havia començat. Me'n recordo que estava, com es diu, el germà d'en Jordi Bofill, en Martí Bofill, m'havia entrenat de portera també, allà a Montràs, de petita. Recordo algunes coses, no gaire, però bé, tot bé. I bueno, després amb les nenes, després...
5: Partit, ja aquella edat ja era és dir, l'equip ja era tot femení.
6: Sí, era tot femení ja.
5: No, perquè amb 9-10 anys a vegades... Vale.
6: Sí, ja era tot femení i després vaig estar amb la selecció catalana sub-12 també, vaig anar a algun campionat, fins que als 14, crec, vaig marxar amb el Barça un any i mig.
5: I vas estar a Estartit i després vas anar un any al Barça.
6: Sí, i clar, com que estava amb el batxillerat... Va ser molt complicat, molt. O sigui, fer primer i segon de batxillerat aquí al Frede. Al Sant Jordi vaig saltar al Frede. I bueno, podíem tot.
5: És que però llavors on jugaves?
6: Bueno, vaig estar al Certit sempre.
5: Vale.
6: I després al Barça vaig anar, quan estava primer de batxillerat. I era molt complicat. O sigui, jo començava el batxillerat, no sé si era a les 8 del matí, acabava a les 2. Uh-huh. Alguns dies anava a repàs d'anglès amb la Maria Gràcia, alguns dies no tots. I després havia d'agafar el bus a les 5 de la tarda per anar a caçar de la selva amb la Laia Codina. Alguns dies, algunes setmanes, perquè ens anàvem tornant amb diferents companyes.
5: Barcelona?
6: Sí, anar cap a Barna.
5: I per tornar?
6: Pues igual, amb cotxe. o sigui, un cotxe, o sigui, fèiem cotxe amb, vale, algunes, però la Laia és de Cassà de la Selva, doncs jo anava fins a Cassà i allà doncs, anàvem amb cotxe.
5: La Laia està a Anglaterra ara, no?
6: Sí, la Laia, sí, l'Arsenal, no?
5: Pots ser,
6: l'Arsenal. No ho sé. Sí, bueno, i això, i va ser molt complicat, no aprovava ni una, no portava la meva vida en ordre, no? Llavors, tot i que els professors, tant del Sant Jordi com del batxillerat del Frede, sempre m'han ajudat i sempre han estat disposats a que jo aprovés, sempre. Això sí que estic superagraïda i molt d'esforç de la meva part també, però era molt complicat per mi portar-ho tot, no? Les classes, estava molt cansada, no podia, doncs, estar molt atenta a les coses perquè estava rebentada, la veritat. I entre això anava a selecció també, entre cosa i l'altra, o sigui que, bueno...
5: Però i la part... És a dir, la part futbolística, què recordes d'aquest any que vas estar al Barça? Dies?
6: Bueno, molt bé, la veritat. Pues molt contenta d'estar doncs, amb companyes com la Ona, l'Aitana, la Laia Alexandri, selecció catalana també estava, amb la Patrick Guijarro, amb bueno, diferents companyes, no?, que te trobes entre seleccions, no?, també. Bueno, la Patrick estava a les Baleares, perquè és d'allà, però molt bons records, la veritat. Però els estudis no anaven bé, llavors jo mateixa vaig decidir, no, és que no puc. I els meus pares sempre apujant-me, m'aportaven a Barcelona, tot superbé, però no. I, bueno...
5: No,
6: i és que jo no era feliç, perquè és que no podia fer cap cosa bé.
5: No.
6: Ni els estudis m'anaven bé i el futbol, bueno, doncs mitjanament bé, però no estava al 100, saps? I, bueno, després, segon de batxillerat, vaig anar un any al Monells. Ja estava farta del futbol, Vaig acabar farta, sí, de veritat, perquè és que no podia compaginar res i, bueno, vaig dir, bueno, doncs estic al segon de batxillerat, m'ho trec, perquè al cap i a la fi, doncs els estudis sempre van primer. Perquè el futbol algun dia se m'acaba, Això jo ho tinc claríssim des que soc petita. I a casa sempre m'han inculcat que haig de tenir alguna carrera i alguna cosa, no? Llavors vaig fer segon de batxillerat i vaig anar a jugar al Monells, que estava en una categoria molt més baixa, no estava ni competint. Vaig jugar de jugadora, inclús, per desconnectar i així, i fora, i m'haig treure el segon de batxillerat. I després, clar, venia allò de que què estudiaràs, què faràs. Clar, sempre de la mà amb el futbol, doncs la veritat no t'imagines què vols fer, no? Jo alguna volia fer, però no sabia el què. I m'ha trucat una companya del Barça que jugava al Barça, la Marta Turmo, que estava als Estats Units. M'ha dit, Marta, mira, hi ha una oportunitat aquí als Estats Units, que si vens al meu equip, doncs, bueno, com que ets bona portera i ho fas mitjanament bé, doncs et paguen els estudis tot, la beca, tota una beca completa. I...
5: Però era carrera universitària?
6: Sí. College. Sí.
5: College.
6: Carrera universitària i jugant a futbol. I allà passes a ser student athlete. O sigui que superbé.
5: A veure, explica això, com va anar
6: això. I això era el març. I era d'anar cap allà, doncs, bueno, havia de fer la cele i tot el rotllo, per si de cas no anava als Estats Units, doncs tenia alguna cosa aquí i decidir què feia. I marxar. I res, això és bàsicament, vas allà i estudies la carrera.
5: Però tu podies triar?
6: Sí, en aquella universitat hi havia, no sé, business, hi havia, jo què sé, història de l'art, coses així, no? Òbviament no hi ha tot el que pugui haver, no? Hi ha algunes coses que no pots fer. I bueno, vaig dir, doncs no sabia què fer en aquell moment, la veritat, sóc sincera. I dic, bueno, doncs me'n vaig a Nova York, però no, jo només sé que jugaré a futbol. I jo els hi vaig preguntar, no?, què és el que es fa usualment, què és el que té més sortides en general. I me van dir business, negocis. I jo, vale, doncs posa'm a business. Business administration vaig fer, no? Bueno, vaig estar allà 3 anys i mig.
5: Això on era?
6: A New Rochelle. Està a 30 minuts de Nova York.
5: Explica una mica, explica l'experiència.
6: Bueno, impressionant. O sigui, si tu me dius si ho tornaria a fer, ho faria amb els ulls tancats, Crec que ha sigut una de les millors... com es diu, eleccions, no?, de la meva vida.
5: Decisions,
6: això, eleccions. Sí, decisions. T'ho juro, M'ho vaig passar... Bueno, és agafar la motxilla a les maletes i amb 18 anys marxes sola i espavila't. I...
5: Bueno, però allà ja t'estaven esperant, no?, per dir-ho.
6: Sí, clar, però jo no conec a la gent. Jo sóc de Palafrugell, Jo sóc una noia que aquí on te me veus la més senzilla, la que li encanta estar a casa, la que li encanta anar a la platja, estar tranquil·la i no sortir, O sigui, a mi no m'agrada allò de vinga, viva la Pepa, no. O sigui, jo això ho vaig fer per un futur millor i perquè se fessin les coses que s'havien de fer, no?, per un futur. I bueno, allà vaig conèixer molta gent, vaig desconnectar molt de la vida d'aquí. Pues quan ets més petita és... que guai, no? Pues tot nou. ara potser ho comparo i dic, hòstia, ara potser ja tinc més ganes de quedar-me a casa que marxar. Ara em costa molt marxar, cada dia més. Doncs per la família, perquè ja he viscut bastant, òbviament no és mai suficient, però ja són 10 anys fora de casa i et pesen, perquè hi ha moltes coses que no vius, amb la família, amb la gent, i passes molt de temps sola també. Clar, abans estava sola i dius, bueno, pues, a conèixer el món i espavilar-se, no? Ara, bueno, pues ja sé com moure'm i ja sé què fer de la meva vida, no? I bueno, doncs aquells 3 anys i mig, amb el futbol bé, molt bé, vam guanyar un campionat allà a Alabama, ens ho vam passar molt bé.
5: Com era el sistema, per exemple, de competició?
6: Mira, de dilluns a dijous vaig estar durant 2 anys seguits tenint classes només de dilluns a dijous. Bueno. Vale? I els matins tu entrenes, tens gimnàs i futbol, i després te dutxes, te canvies, vas al fisio, fas el que hagis de fer, perquè és tot destinat a lo professional, no? Yeah. Normalment els atletes van al professional. I després tenia classes, potser dilluns en tenia 2, dimecres 3, dijous 4, por ahí, no? Algo així. I els caps de setmana a vegades, partit o no, és que allà podia tenir partit dimarts o dissabte.
5: Com aquí de 30
6: sí,
5: partits.
6: Sí, no, vale. És entre altres col·legis i ja està.
5: Vale.
6: Allà també vaig trencar el creuat i el menisc, i van operar allà també.
5: Uf.
6: Sí. Vaig fer bastanta rehabilitació aquí amb en... Com es diu? M'ho va fer genial, eh? Molt i molt bé. En, com es diu? El d'Ossis. Com es diu?
5: En Mia.
6: Sí, vale. En Mia. Genial. La veritat, superbé, molt contenta. Sí, era molt petita i sí, me va recuperar pues, del principi, me'n recordo, superbé. I ja després d'aquests 3 anys i mig em vaig graduar.
5: En business.
6: En business, no? Administration, sí. Que, bueno, els exàmens i tot, però, bueno... Pues...
5: I el nivell, quin era el nivell allà, és a dir, per posar en comparació?
6: Mira, jo veig els meus amics que encara estan amb el màster d'arquitectura i aquestes coses i no és res comparat.
5: No, però volia dir futbolístic.
6: Ah, futbolístic. Ah, bé, molt bé. Sí, sí, no, i a més et preparen moltíssim en el gimnàs i mentalment, sobretot. O sigui, la gent americana, a mi m'encanta la mentalitat, eh? De com són de treballadors, de no conformistes, de sempre volen més, sempre troben una manera de fer calés, sempre, sempre, sempre. O sigui, mai s'estanquen, saps? I m'agrada perquè és un... no sé, tenen molt de caràcter, la veritat m'agrada molt. I després d'això, 3 anys i mig, tenia l'elecció a fer màster, perquè quan vaig lesionar vaig guanyar un any i mig de, es diu redshirt, que futbolísticament no vaig jugar, llavors vaig guanyar-lo, perquè en realitat tu només pots fer 4 anys allà.
5: Podies jugar un any més, diguéssim.
6: Correcte. Llavors tenia ofertes de diferents llocs i vaig anar a jugar a Califòrnia, a Long Beach State, Divisió 1.
5: Long Beach State. Com te va arribar això?
6: Ofertes. Clar, tu quan acabes són ofertes. Tens oferta d'aquí, d'allà.
5: Està tot com molt pensat,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí, sí, no, clar. I busquen perfils i tot. És molt, és com les pel·lis, és brutal. Sí, sí, molt guai.
5: No, estic ficant una cara com carai, tu.
6: En sèrio.
5: I tenies diverses ofertes? O...
6: Sí, tenia diverses ofertes. Sí, tenia una a Florida State i també a Long Beach State. I Florida era molt bona, o sigui, és superbona. Però, bueno, vaig decidir anar a Califòrnia. Però dic, vale, estava a Nova York, doncs ara vaig a l'altra punta, a Cali. I, impressionant.
5: Una altra vida, no?
6: Sí, allà vaig estar molt bé. És el lloc que més m'ha agradat, que he viscut, la veritat.
5: On està exactament?
6: On ha estat?
5: No, on està?
6: West Coast.
5: No, ja, però, està a prop d'alguna gran ciutat? O...
6: Los Angeles.
5: Ah, està a Los Angeles.
6: Sí,
5: vale,
6: 30 minuts de Los Angeles.
5: Vale, això ho vull dir.
6: Perquè vaig estar a Long Beach. Long Beach està a prop de Huntington Beach, Seal Beach.
5: Vale.
6: Bueno, molt maco, la veritat. Tornaria a marxar allà. La gent molt bé, la cultura impressionant, vivia al costat de la platja 5 minuts.
5: Platges amb palmeres.
6: Sí, sí, amb cocos, no sé, sempre anava amb xancles i amb biquini, ja. Amb roba tirada, saps? Ja. Ningú te... Si saps aquí que la gent te mira així per com vas vestida així, allà ningú fa cas a ningú, saps? O sigui, és un altre rotllo, jo per això també tinc la mentalitat molt així, perquè cadascú va com va, fa el que vol, de la manera que vol, sense faltar respecte a ningú, saps? I a mi això m'ha agradat moltíssim. Llavors vaig fer el màster allà, clar, va enganxar que va venir el Covid. I després era l'opció de que podia fer-lo online i marxar cap a casa, però aquí estava tot fatal, o quedar-me allà, buscar-me la vida i seguir fer-lo online. I clar, vaig estar un any sense jugar a futbol.
5: Ah, perquè es va parar tot.
6: Es va parar tot, tot parat. Igual que aquí, no?
5: I en allà, ja, és dir, el, en, allà, en aquest equip, sí, ja havia un sistema més de lliga, diguéssim.
6: Sí, sí.
5: Ah, era, una lliga, era un campionat,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí, tot seguia igual. I vale, molt més alt, molt elevat. Bueno, jo vaig dir, no, jo em quedo aquí a Califòrnia. Busco la vida. Bueno, allà, doncs, vaig conèixer un noi, vaig tenir nòvio durant 2 anys i mig, aquells que em vaig quedar allà. Vaig començar a treballar. Era soccer coach, entrenava nens. Bueno, tenia una vida allà, jo m'anava a quedar allà, la veritat. I, bueno, a través d'un amic seu vaig conèixer un amic d'ell que era entrenador de futbol platja i vaig començar a jugar a futbol platja durant un any i mig.
5: En paral·lel o no? O només a futbol platja? Digues.
6: Futbol platja només, perquè tot estava tancat, però la platja no.
5: Clar, clar,
6: i clar,
5: clar,
6: allà les platges són enormes, no són com Calella, potser o el Canadell, que no hi cap ningú, saps? Allà són enormes. Llavors entrenàvem allà els matins, jo entrenava també la gent, com si jo el Covid el vaig viure impressionant. Sortíem a córrer, fèiem rutes de córrer, clar, no, no teníem contacte amb ningú, només els amics o així sortíem, no? I clar, t'ajuntes amb penya i tal, i fas grup. I per a mi m'ha encantat. Jo, total, estava allà entrenant i fent calés, però estava bé, la veritat.
5: Ara, bastantes de les persones que han vingut,
6: sí,
5: sempre hi ha, és a dir, surt el tema de durant el Covid, sí, hi ha gent ben perquè va canviar algunes coses.
6: Sí,
5: vull dir que,
6: sí, a mi el
5: ara,
6: Covid...
5: Ara m'has fet pensar en això.
6: Sí, sí, sí, a mi el Covid me va... O sigui, en el meu cas, personalment, va ser la bomba. Vaig començar a anar a córrer, vaig començar a conèixer gent. Impressionant, m'ha encantat. Viatjava a Fort Lauderdale, a Florida, a diferents llocs d'allà als Estats Units, no? Sento que sempre has de treure el positiu de tot el que passa a la vida. Aquest és el meu d'allò, que vale, està passant això, bueno, com ho enfoques tu, no? En lo personal, perquè si no t'enfonses, no hi ha temps per això, jo penso. I bueno, m'ho vaig treure el màster tot i dic, bueno, jo aquí estic molt bé, però jo vaig a pel meu somni, que és jugar professional, i moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: Perquè aquest equip, aquí, clar, hi ha estats... És a dir, però a quina categoria està?
6: No, allò era recreatiu, com s'ha
5: de posar. No, futbol platja, no?
6: Sí, sí, sí.
5: I l'altre equip ja havíeu deixat de jugar, dius.
6: Sí, clar, estava tot tancat, la universitat i tot tancat. Yeah. Tot el presencial, res. Llavors, bueno, el meu entrenador de futbol platja, mm-hmm, vam fer molt bones amistats i, bueno, coneixia un representant de Mèxic i el va contactar i bueno, Querétaro em va dir que sí, Carla Rossi, l'entrenadora, va dir que sí que em volia, que... Bueno, vam fer videollamada, perquè clar, no es podia fer res de presencial, i m'ha dit sí, sí, contracte, tal, no sé què, i cap allà. Sí, sí, sí, així, tal qual.
5: Però tu que, sí, vi, que estaves tan bé...
6: Sí, no? Sí, ja, estava molt bé, però,
5: alguna,
6: però clar, jo haig de seguir la meva vida, no?
5: Ja,
6: al cap
5: ja,
6: i a la fi, amb 20... Què tenia? 23 anys en aquell moment, ara en tinc 28.
5: Però sí que sí.
6: Jo no em quedava allà, saps? Uf, ho sento molt, però jo haig de continuar amb la meva vida. I res, i vaig marxar a Querétaro... Impressionant l'experiència, bueno, al principi, clar, és un altre país, un altre cop, no? Dic, el cap també comença a dir, bueno, vinga, un altre cop fora.
5: És un lloc molt molt diferent d'allà, no? On te venies, no?
6: Sí, clar, als Estats Units, que és tot primer món, és tot ben fet, ben posat, tu arribes a Mèxic i les carreteres trencades, les rajoles pels terres, gent allà... No sé, de tot, no? O sigui, que ara a dia d'avui res em sorprèn, eh? O sigui, la veritat, no me sorprèn res. I res, vaig començar a Querétaro del 2022 fins al 2024. I...
5: Com és? Ja, clar, això ja era primer, és ja el més alt.
6: Sí, primera divisió. La gent em va rebre molt i molt bé, les meves companyes superbé. El que més m'ha agradat i m'agrada de Mèxic és que la gent et fa sentir com a casa, de veritat. O sigui, hi ha una frase que sempre diuen de que, per exemple... Ja llegué a mi casa, tu casa. No? I clar, em fa gràcia com diuen mi casa, tu casa, perquè penso que és l'ET, saps? L'ET, el robot aquell, saps?
5: L'extraterrestre.
6: Sí, l'extraterrestre. Perquè te fan... No volen que te sentis sola, no... T'admiren pel simple fet de que ets de fora, d'aquí, i estàs lluitant pels teus somnis,
5: saps? Clar, el fet de venir,
6: saps?
5: Entre cometes, ja, de prop de Barcelona, era com... Ja te miraven diferent.
6: Sí. Un respecte i una... Uau, aquesta noia, no? Ha vingut aquí. Déu-n'hi-do. Que bé. Però sí, et miren diferent perquè saben que aquí també és diferent, no? Sense faltar respecte i...
5: Pues és l'única europea o...
6: Sí, el meu equip en aquest moment, sí.
5: Vale, vale.
6: En aquell moment a la Lliga només s'acceptaven, si no m'equivoco, 4 estrangeres. I ara ja són 7 les que poden. O sigui que sí, molt diferent. Molt maco. O sigui, la veritat és que em va encantar. I
5: a nivell de... Com era? A nivell d'entrenaments?
6: Mira, pretemporada, doncs entrenes matí i tarda, molts de dies. És dur, és molt cansat. Literalment, entrenes, dorms, entrenes, dorms, descanses, dorms, entrenes, perquè el teu cos ho necessita. Això és lo primordial. I després ja quan és temporada, doncs entrenaments tots els, com una feina, entrenaments tots els dies, gimnàs i futbol, i després, clar, tens fisio, tens psicòleg, tens això, tens l'altre.
5: Ciutat esportiva, està
6: sí,
5: bé?
6: Sí, molt bé, la veritat sí. El nostre espai...
5: A veure, per el que hem pogut anar veient coses que has penjat tu durant aquests anys, però sí. Vull dir, ja sembla que és un club ben professionalitzat.
6: Sí, i tant, i sempre es pot millorar, però bé, tot molt bé, el tracte molt bé, també la gent superbé. És que no tinc cap queixa, la veritat. No sé. T'ho dic que el més complicat és que és lluny, saps? I sí, pesa aquesta part. També moltes companyes meves sempre, després dels entrenaments i així, sempre anem a esmorzar o a fer el cafè, no? Perquè al cap i a la fi són persones. I sempre totes el que parlem és això, no? Que la majoria són mexicanes, però sí parlem el fet de que moltes vegades tu repenses, saps, si continuar o no, perquè doncs, hi ha coses que no vius. No sé, la família... el dia a dia, saps? És molt mental, també. Arriba un moment que tot pesa molt, perquè és molt de sacrifici. Jo me'n recordo des de petita que i els meus companys i professors t'ho poden dir, del Sant Jordi, sempre agobiada pel futbol, no he fet això no me surt, l'examen, bloquejadíssima l'examen, perquè no m'entrava de res, o sigui... No és d'ara aquest sacrifici i tot això, és de petita, saps? Llavors, si arriba el moment que dius jo vull tenir una vida normal, també, del fet de no anar tan estressada per un esport, que és la meva feina, no? Ara sí, és la meva feina, però és molt, molt al cap, la veritat.
5: No, sí.
6: Sí.
5: És a dir, es pot intentar imaginar que a darrere de tot això també hi ha l'altra part.
6: I tant.
5: I més si estàs... si estàs tan lluny.
6: Sí.
5: Al final m'imagino que si jo què sé, posem algú d'aquí té la sort de jugar al Barça o un equip encara que sigui a Espanya, la sensació segurament sigui una altra.
6: Sí.
5: Però el fet d'estar a Mèxic tants d'anys, doncs bueno d'això ja depèn molt també de la personalitat de cadascú.
6: Sí. Sí,
5: bueno, hi ha moments de tot, suposo.
6: Sí.
5: No, a mi em costaria.
6: Sí. No, ja, tot, sembla que m'estigui queixant, però no.
5: No, ja,
6: és molt maco.
5: Se t'entén perfectament.
6: És molt maco, Estic molt bé allà i tot, però si sí, arriba un moment de la teva vida doncs que també ja comences a veure més les coses.
5: Pot ser, per exemple, com deies, diferent. I ara parlo molt, que, per exemple, estan a Califòrnia, tu tens temps lliure, però es diu, és un lloc molt preparat per com ocupar-lo i poder a Mèxic no tant. Podria ser això, no?
6: Sí, algo així.
5: No.
6: Tot i que amb les companyes sempre ens reunim i fem coses, sobretot amb les estrangeres, no? Amb les de fora, perquè sabem el que és estar soles. Perquè estar sola,
5: A més, ciutat és interior, no?
6: Sí, i és molt maco allà on estava ara, sí. És molt i molt maco. Però, bueno, ho he de dir, tot pesa, no? Al final, com totes les feines, també. Però, bueno, sé que, per exemple, aquí, no sé, seria diferent si tingués la meva família, el meu germà, no? Els meus pares, amics, és diferent. Però bueno.
5: I aquesta primera etapa, és dir, vas estar 2 anys i després vas marxar. Però vas marxar perquè ja en tenies prou.
6: Sí, perquè vaig dir, vull estar més a prop de casa. Ja m'estava pesant. Sí, ja m'estava pesant, és que és això. I vaig dir, no, vaig més a casa, a veure què tal. No? I vaig estar a Xipre i a Suïssa. I bueno, l'experiència personal, molt i molt bé. O sigui, aquest any que vaig estar fora... me va fer créixer més personalment que futbolísticament.
5: Però amb l'equip era el de Xipre. Vas arribar a jugar a la Champions, no?
6: Sí, dos partits d'eliminatòria o alguna cosa així. Amb el de Xipre.
5: Era com el playoff per entrar a la Champions.
6: Sí,
5: alguna cosa així.
6: I res, no vam entrar, però bueno, es va jugar això.
5: Però segurament pel club ja era molt.
6: Sí, però una experiència brutal, Sí, vam guanyar la Lliga o no sé què vam guanyar. Igual que Suïssa també vam guanyar la Copa o no sé què. Bueno, experiències molt i molt maques, però ja t'ho dic, aquest any allà, en els dos llocs...
5: El fet de... Això, per exemple, ara torno, vas estar uns mesos a Xipre, uns mesos a Suïssa... Això és un tema de representants? De un
6: no.
5: O te vas buscar la vida,
6: sí,
5: tu?
6: Sí, m'haig buscat la vida jo, la veritat.
5: Contactes que tenies?
6: Sí, vale. Correcte. Sí, el meu representant m'ho va dir, m'ha recomanat. Sí, aquest lloc està bé, aquest no tant, però bueno, fes tu el que vulguis i jo vaig anar pel meu instint, no? Per les jugadores que hi havia i així, perquè tu mateixa fas la teva recerca, també.
5: Jo conec casos de... Conec el cas d'algun noi que... És dir, no ha arribat mai, per dir-ho així, a jugar a la Lliga Espanyola o d'allò, però sempre s'ha mogut en països d'aquests i ha pogut allargar 10-12 anys la carrera cobrant... És dir, cobrant molt més bé a Xipre que si estigués a Espanya jugant a primera ref, per dir-ho així.
6: Sí, sí.
5: Hi ha diversos casos de gent així que, hòstia, fins als 30 i pico d'anys ha pogut anar d'allò i s'ha guanyat sí. bastant bé la vida.
6: Sí, és que ja... no sé, jo sóc molt també creient de que és també qui coneixes, no? Llavors això ajuda molt a qualsevol lloc, el que facis o deixis de fer. També intenta no tenir cap mal rotllo amb ningú, perquè mai saps on te pot anar per aquesta persona i et poden fotre un cop de mà, no? Però bueno, sí, vaig estar molt i molt bé, vaig conèixer molt bona gent, la gent de Grècia molt, molt bé també, i res, vaig viatjar també per allà, m'agrada molt, eh? Xipre és molt maco, vaig anar a Grècia també. Suïssa després no m'agrada tant perquè fa fred.
5: Jo t'anava a dir, clar, com és el tarannà d'un equip mexicà comparat amb un equip de Suïssa?
6: Res a veure, res a veure. No, no res a veure, res.
5: No, no hi ha el mateix simpatia?
6: No. Jo arribo a Mèxic i ja diuen, què onda Alemany? Ja m'abracen, ja me fan petons i Alemany de tot, no? Què onda, vamos a tomar un café después del entreno, no sé què, i arribes a Suïssa i...
5: Hey.
6: Hello, ja està, no t'he preguntat ni com estàs.
5: Vas estar...
6: 3-4 mesos vaig estar, sí, però la gent molt bé, també, vaig fer amigues i així, però no era un lloc per mi. A més, feia fred, no, hòstia, a Zúric, sí, molt maco, eh?
5: Ah, no, sí, maco és.
6: Sí, guai, però les persones és que fa molt, i ja estic acostumada a estar amb latinos. És veritat. O sigui, jo abans no era, per exemple, tan carinyosa, no? El fet de saludar, d'abraçar i així, ara amb les companyes i tot, joder, sí, de les que més. I és maco, això, perquè te fan, no sé, veure altres coses que potser tu sí tenies dins, però bueno, no les treies perquè, pues, no sé, sóc catalana, sóc d'aquí, no, saps?
5: No, no, no
6: sé.
5: Si jo sóc molt esquerp.
6: Sí.
5: suposo que al final de tant de temps de viure amb aquesta gent...
6: Sí, pues clar, una mica algú se t'enganxa, no? Però... No sé, molt, molt diferent, moltíssim. I ara vaig tornar.
5: I després de Suïssa, què va...
6: Vaig marxar un altre cop al mateix club on estava, setembre.
5: L'any passat.
6: Sí.
5: Però tenies pensat tornar-hi? O...
6: Sí.
5: Ah,
6: sí.
5: Va.

0: m'equivoco al masculí, perquè hi hagi masculí i hi ha d'haver femení a primera. Vale. Llavors va de la mà.
1: Vale, és com a Itàlia, que l'equip de primavera en diuen que són els sub-23. Que...
0: No, no sabia.
1: Sí, són lligues tancades. Ah. Que ara, sortint del tema, sí. Itàlia es queixava, alguna gent deia que els equips italians de màxim nivell s'estan quedant una mica endarrerits amb el tema que els, és a dir, els Bs, per exemple, aquí a Espanya els Bs competeixen, si tu puges a segona divisió, doncs competeixes amb, sí, amb el Depor, amb el Màlaga, i això et fa d'allò. En canvi, a Itàlia, els Bs només competeixen amb els Bs del Calcio. Llavors, això fa que, bueno, així és com el Barça, ara mateix hi ha nois de 18-19 anys que estan ja competint a la Champions, a Itàlia els està costant molt en els joves a assolir el nivell,
0: sí,
1: perquè només juguen joves contra joves. Clar. Bueno,
0: sí,
1: però entenc que no és ben bé el cas, vull dir, entenc en aquest cas que a Mèxic els equips de la Lliga masculina han de tenir un equip femení.
0: Vale. Si no m'equivoco, és així.
1: I en el cas, per exemple, si l'equip masculí baixés de categoria, el femení no té res a veure.
0: No, paguen una multa i ja està.
1: Vale.
0: I et mantens
1: en la categoria. Tancada, no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I aquest any no ha anat bé del tot.
0: No, però bueno, però s'ha après molt, que això és lo important, i s'ha sortit endavant.
1: Però, i l'equip, la plantilla, des de que vas arribar a primera vegada, ha canviat o sou més o menys les mateixes?
0: Doncs n'hem marxat ara 12 jugadores. Érem les mateixes, de setembre ara les mateixes.
1: No, però vull dir, des que vas arribar fa 3 anys...
0: Ah, no. Hi havia com 7 jugadores, 8, que ja havien estat amb mi, i molt bé. Però hi havia gent nova, sí. Sí, perquè en un any, inclús 6 mesos, poden canviar molt les coses.
1: Clar, i tu ara acaba la temporada, i sí, què vol dir? És a dir, segueixes, no ho saps.
0: No sé, ara no ho sé.
1: Però és any a any.
0: Sí, clar, perquè el contracte és d'un any, llavors...
1: El contracte és d'un any.
0: Ara, de moment, estic lliure i...
1: Però allà què t'han dit?
0: No, allà no segueixo.
1: Ah, no torno...
0: Al mateix equip no torno.
1: Ah, segur que no.
0: No.
1: Vale.
0: Allà ja no.
1: És el que no havia entès.
0: No, per això estic lliure ara.
1: Tu deies que podries tornar a Mèxic, però no allà.
0: Però no allà. Sí, no ho sé ara què faré, no sé. No sé què.
1: Però suposo... Algo deu saber, no?
0: Aviam,
1: no, no sé. Ja m'imagino que no pots dir res, però...
0: No ho sé ben bé encara. Hi ha opcions, però bueno, s'ha d'analitzar tot bé.
1: Però a diversos llocs?
0: Sí, amb el Repre s'ha de veure, aviam.
1: I tens, és a dir, tens clar que vols tornar a marxar lluny o depèn?
0: Tot depèn també de les condicions, com posin i tot. Sí, ara sí que m'ho repenso molt més que abans.
1: Bueno,
0: la veritat.
1: També t'has fet més gran, no?
0: Sí, sí, i tant. Sí.
1: Bueno, pensa-t'ho.
0: Sí, m'ho penso.
1: Perquè ara, que és dir, què és el que és prioritari per tu? És dir, si tinguessis, jo què sé, 3-4 ofertes, què és el prioritari?
0: Doncs primer de tot que estigui bé econòmicament, òbviament, perquè ja amb aquesta edat doncs has de mirar que...
1: Es pot saber, és dir, per exemple, no te demanaré tu, però a la Lliga Mexicana, on t'has estat jugant tots aquests anys...
0: Sí.
1: Amb quin, és dir, on es mouen, per exemple, els sous, per dir-ho així?
0: Tot depèn de la jugadora.
1: Ah, ja m'ho imagino.
0: Com a per tot, però...
1: Home, segurament, com es deia la Jennifer Hermoso, que va anar a jugar a Mèxic,
0: no
1: hi va anar per 4-2.
0: No, òbviament, clar. Clar, tot depèn, no? Però, no sé, potser entre els 5.000, 9.000 euros.
1: Bueno.
0: Por ahí.
1: Bueno.
0: Depèn, la jugadora. No. Hi ha altres equips també que entre 3.000, 4.000, 3.000, depèn.
1: I a Espanya, és a dir, deixant...
0: No tinc ni idea.
1: No, anava a dir, deixant el Barça i el Madrid,
0: sí,
1: a part...
0: Sí, no en tinc ni idea, la veritat. No ho sé.
1: Bueno, i deu bé que més i deu bé que menys, poder.
0: Sí.
1: No t'has plantejat jugar aquí?
0: No.
1: No?
0: No. És que com que he estat fora ara, doncs no...
1: Ja, no, jo, mira, a vegades jo, mira, pensant que avui, no?, havíem de fer l'entrevista, pensava... Sí. No sé, no se planteja jugar per aquí? No, mira, sé, eh?
0: No tenco portes, eh?
1: No, per aquí no vull dir, jo què sé, a l'entorn de Barcelona, a Espanya, sí, en general, sí, jo què sé. Tio.
0: No tenco portes, però... Per el moment...
1: Vale.
0: Sí.
1: Vale, no tornaràs a marxar.
0: No ho sé, la veritat.
1: Tornaràs a marxar, a marxar lluny.
0: No, t'ho puc canviar, la veritat.
1: A veure, ara te faré una sèrie així com de preguntes ràpides.
0: Sí, vinga, va.
1: Després, al final, ja allargues tu el que vulguis. Ho has anat dient una mica, però digue'm, per exemple, les coses... És a dir,

0: de tots aquests anys, bé, sempre hi ha molts de tòpics, vale? I al final els futbolistes sempre deixen anar els mateixos tòpics, però... I més tu, que has estat molt d'anys fora, anant i tornant, què és, jo què sé, digue'm dos coses molt bones i dos coses que... Ja sé que m'ho has anat dient, però sigues més concreta.
1: Molt bones?
0: És dir, en el sentit, en l'àmbit de ser futbolista professional, jo què sé, un parell o tres de coses que dius, hòstia, he arribat fins aquí i estic orgullosa i pot ser el mateix futbol, no sé com dir-ho, i dues coses que diguis, bueno, poder hauria fet diferent o això és una merda. Ja sé que ho has anat deixant anar, però coses bueno. Més concretes, per dir-ho així.
1: Molt bones, doncs, el millor de tot és la gent que conec el camí, o sigui, les amistats. Segon, doncs, també aconseguir els meus somnis, no?, de tot el que he sigut capaç i tots els reptes que m'he proposat, doncs, els he aconseguit. Això estic molt orgullosa. I després, per l'altra banda, doncs, coses que, bueno, ja ho he comentat, però la família, els moments i les vivències que m'aperdo aquí, no? I també, sincerament, l'estabilitat. És una cosa que sí sento que ja m'apesa, saps? El simple fet de que no estic sempre al mateix lloc, que no puc crear alguna cosa, no sé, tenir xicot, saps? Parella. Ja centrar-me més en la part personal. No sé.
0: Perquè tu, per exemple, ser conscient, ara jo crec que ja l'edat que tens, sí, però amb 20 anys, per exemple, ser conscient que la gent que era del teu entorn, amigues teves, tenen un tipus de vida... No, ja, però a vegades jo crec... Tu poder sí, perquè al final vas tenir una infància normal, per dir-ho així. Però jo veig a vegades ja certs futbolistes que penso... Aquest, fan les seves coses i jo crec que no pensen si els de la seva edat tenen una vida com més normal i ja han crescut així i sempre seran així, no sé.
1: Sí.
0: Jo tinc la sensació que tu sí que això... N'eres més conscient d'això.
1: Sí, i en sóc conscient. Mm-hmm. Tots els meus amics tenen... Pues, nòvio o nòvia.
0: Bueno, però això...
1: I també es casaran, i pues jo no tinc res, saps?
0: No, però parlo inclús més de més jove de com passava el temps.
1: Ah, sempre jugant a futbol, jugant al parc, al Camp d'en Prats, amb els nens, me tocaven el timbre i ho baixava.
0: Jo vull dir, a veure si m'explico. Yeah. Per exemple, quan vas als Estats Units,
1: sí,
0: de pensar, hòstia, això que estic visquent és impressionant, però... però en allà la gent segueix la seva vida o m'és absolutament igual perquè jo estic aquí, que és on vull estar. Saps?
1: Clar, sí, jo pensava així. Jo, cadascú ha d'aconseguir el que es proposa i el que vol, saps? Jo anava a estudiar també, però diferent, tot en anglès, i ells doncs anaven a fer la carrera aquí a Girona o a Barcelona.
0: Perquè ara dóna la sensació que ara, arribats en aquest punt, ets, bueno, és un, per el que has anat dient, doncs n'eres més conscient d'això.
1: Sí. Sí,
0: bé, a tu el futbol, a tu t'agrada molt el futbol?
1: Jugar-lo sí, veure-lo no.
0: Vale, és que
1: m'avorreixo
0: la portera del Barça fa poc, sí, amb unes declaracions va dir el mateix.
1: Sí, és que
0: ella mirava molt pocs partits de futbol.
1: Sí, jo el Barça al Madrid no vaig veure. El clàssic ni res.
0: Hòstia, és curiós, eh? A mi em passa al revés. Jo miro molt de futbol i vaig deixar de jugar molt joves.
1: Sí?
0: Sí.
1: A mi m'agrada més anar a l'estadi perquè puc veure el porter, perquè el porter a la tele mai, quasi mai l'enfoquen, no sé, és veritat.
0: Bueno, doncs, sisplau, realitzadors de tele.
1: Sí, exacte, hem de canviar això i així ja veuré més futbol.
0: Vale, és dir, jugues molt però en veus molt poc.
1: Sí. N'hauria de veure molt més.
0: No, però ja li passa a molta gent professional, això. És curiós.
1: I també, doncs, sempre estàs entrenant i veient futbol i tot. Veure més futbol.
0: És curiós, això. Em va sorprendre, i ara, mira, aprofitant el tema de la tele, que, bueno, seguint-te per xarxes, que a Mèxic la repercussió, el que era de televisiva de la Lliga, era bastant potent, no? O m'adonava aquesta sensació.
1: Sí. Sí, la veritat és que està molt bé allà.
0: No, perquè se li donava bastanta... Bueno, i aquí ara també, de fet.
1: Sí.
0: Que, bueno, ha costat...
1: Sí.
0: Ha costat temps, però bueno.
1: Bueno, ja s'ha fet.
0: Abans de fer les preguntes finals, hi ha algun, no sé, alguna cosa que t'hagis deixat de dir a nivell, això, futbolístic, no sé. Jo crec que hem fet un bon repàs.
1: Sí,
0: a la teva trajectòria. No sé si hi ha alguna cosa que t'agradaria afegir.
1: Crec que ja estava tot.
0: Vale.
1: Sí, gràcies.
0: Vale, i ara sempre acabem... com que ets de Palafrugell, i això per molt que marxi, sempre serà així.
1: I tant.
0: I sé que al final, també, al llarg de l'any, a veure, dies a Palafrugell en passes.
1: Sí.
0: No? Fas aquestes... fas com estajos.
1: Sí, sí.
0: se te veu entrenar a vegades.
1: Sí, a vegades.
0: A l'estadi, o inclús amb el primer equip de Palafrugell l'any passat, fa dos anys.
1: Sí.
0: Vas fer alguns entrenos.
1: Sí, algú.
0: Bueno, estaves allà, estaves al nivell.
1: No, anar fent, s'intenta, bueno, s'intenta.
0: Sí, bueno, tampoc aquest any no... Tampoc ha anat gaire bé, la veritat. Diem que ha estat un any així una mica difícil per tothom. Sempre acabem amb... Digue'm una cosa que t'agradi i que la puguis explicar. Que t'agradi molt de Palafrugell i una altra que creus que es podria millorar.
1: De Palafrugell, o...?
0: De Palafrugell.
1: Que m'agradi molt. No sé. Plaça. És molt maco, l'altre hi vaig estar, però en un cafè així. I em dedicava a mirar la gent. No sé.
0: Me fa riure, dius, l'altre dia vaig estar com aquell... Clar, jo com que visc aquí, passo quasi cada dia.
1: Sí, és que no sempre... Clar, no.
0: Ni m'hi fixo. No, però que sí, que
1: sí. I estava en una terrassa prenent un cafè i m'anava fixant amb la gent com un amb l'altre parla i això és maco perquè, com que estic fora, ho trobo a faltar, el fet de connectar amb gent i de xerrar. No m'agrada molt explicar molt la meva vida, però sí, de... Ei, què tal?
0: Gràcies.
1: Un plaer, molt de gust.
0: No, a mi també m'agrada plaça i l'entorn de plaça és xulo.
1: És maco. I...
0: És molt de, encara és molt de poble, saps?
1: És molt maco, això.
0: Sí.
1: I que... no sé.
0: Que creguis que, bueno, que no funciona bé o que es pugui millorar.
1: Pues pel poc... És que estic molt poc, però... Crec que mitjanament tot funciona bé, no sé. No,
0: bueno,
1: sé, no hi he pensat en això.
0: Jo també crec que hi ha més coses que van bé que malament.
1: Sí.
0: Que sempre hi ha gent
1: sento que també ha millorat molt la, com es diu, la seguretat, no? Que, bueno, hi ha bastanta gent controlant, policia i així, està molt bé, la veritat, però no tinc
0: res. També els últims anys hi va haver una sèrie de... Bueno, van passar coses i ara és veritat que sí que es veu... Aquest últim any s'ha vist molta més...
1: Vigilància i s'ha potenciat i això s'ha de reconèixer també, o sigui que estan fent una bona feina.
0: Bueno, molt bé, no? Han fet un bon repàs.
1: Sí.
0: Fins quan estàs aquí?
1: No, clar,
0: no ho saps.
1: No ho sé.
0: Però, bueno, menys aquest mes, el mes que ve...
1: Jo crec,
0: no?
1: Que sí, fins aquest mes, jo crec. Crec que sí, uns quants dies
0: i
1: més.
0: I si marxes ja serà per preparar la propera temporada.
1: Sí.
0: Bueno, estarem pendents i pendentes a veure on te vas.
1: Aviam on te vaig.
0: Com que no vols o no pots o no saps...
1: Veurem.
0: Haurem d'esperar.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies.
0: Molta sort. Quants anys més penses continuar?
1: No ho sé, la veritat.
0: Però si depengués de tu?
1: Potser màxim 3-4, algú així, por ahí.
0: Bueno.
1: Ja veurem, perquè tot canvia. O sigui que...
0: I després
1: sé.
0: Continuar en el món del futbol...
1: No ho sé. Veurem. Opcions hi ha, o sigui, això és bo. Però sí, en l'àmbit de l'esport segur que fer coses bones.
0: Això potser ho podries fer des d'aquí més a prop.
1: Sí, tant de bo que sí. Sí, tant.
0: Molta sort, que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Ens escoltem en el pròxim retrato. Que vagi bé.
2: Retrato, amb Francesc Niell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
4: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
5: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
6: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Al reydelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest divendres, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. El 1983, el nou govern francès convoca el concurs més important d'arquitectura. Cobejat pels grans estudis, el guanyador és, sorprenentment, un autèntic desconegut. Se li encarregarà construir l'Arc de Defensa de París. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a les 7 de la tarda. O bé també Incontrolable. Basada en una història real, la pel·lícula narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a 9:45 de la nit.
5: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Després de la sortida del seu darrer disc amb material sensible, la cantant barcelonina Su ens ha portat aquesta excel·lent cançó que es diu Tan clar. Aquí escoltem la música de l'aclamat cantant i compositor japonès en Fuji Case, que ha compartit un nou senzill anomenat Hakiko i que ja està disponible. És un avançament del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Prema, un disc que ha sorgit el mes de setembre de 2020.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Una preciositat de cançó de la Miley Cyrus ens acompanya a continuació, Secrets, una cançó realitzada a principis de setembre i que compta amb la col·laboració dels membres de Fleetwood Mac, Mike Fleetwood i Lindsey Buckingham. Això, família, és un dels seus èxits, Miley Cyrus amb Secrets.

0: Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.

Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50 Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

Així hem escoltat el Top 50 d'aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó de la seva llarga durada, Estimar-te a

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en De Pol, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala.

La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina a la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folder, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. Són les 9.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
5: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
4: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
4: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones.
6: És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
7: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
6: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin amb Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

et je viens.

segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric Gentleman on Plea, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment heroic. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el devia posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Dark Garfunkel en va fer algunes de notables.

i en aquesta el seu company de tota la vida l'ajudava a cantar. Li feia els cors. Little Town.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altra és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Breakaway. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel. I potser sense avisar i passar de tot. Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho.

late in the evening. Que desitjo que també t'agradi molt a tu. Que també energia de la positiva. Bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai del

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: t'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Ματία το Forever. Desde la perspectiva de Niepski. Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen.
0: Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada

0: En directe, Mark Knopfler i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que m'encau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone en els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. Són les 10. Ràdio
1: Palafrugell. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
5: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
7: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

eren Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Geòrgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-nos no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, «Nena, estic boig per tu». Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu: «Vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna». No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: «Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui». Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: Sí, aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu Dipinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Elreidelarajola.com.
1: A on?
0: Elreidelarajola.com.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre informatiu migdia. Avui som dijous, en dia 14 de maig, i aquí estem per portar-vos les notícies al punt de la una. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, us parla Rafael Corbí. A partir d'aquests moments, com sempre, la presentació i direcció d'aquest espai amb la producció i edició d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà. Avui parlarem de diversos temes amb el nostre informatiu. Començarem destacant que Palafrugell ha presentat als clubs el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort amb pavelló i nous camps de futbol. També parlarem del Museu del Suro de Palafrugell, que celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats gratuïtes. També la inauguració d'una exposició dissabte al Mercantil sobre l'auge de la ultradreta amb l'Enric Iglesias. La Fundació Josep Pla programa activitats culturals i literàries durant aquest cap de setmana. Parlarem també de l'Institut Català del Suro, perquè la seva directora participa en els grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. I també parlarem, com no, destacarem al principi del nostre informatiu, com us hem comentat, aquesta zona esportiva de Palafrugell. La zona esportiva de Palafrugell, d'això, és un dels temes a tractar al nostre informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell.
2: Palafrugell avança en el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort, que inclou un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ha presentat la proposta als clubs esportius, que han exposat el seu punt de vista i necessitats.
1: Gràcies, Maria. En parlem d'aquí uns moments.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: La Maria Vilà ens ho explicava. Aquesta és la informació sobre aquest projecte que Palafrugell ha presentat amb els equips. Inclou, sembla, un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ho ha presentat amb aquesta proposta als diferents clubs esportius que també han exposat els seus punts de vista i necessitats. Ha preparat aquesta informació la Maria Vilà.
1: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
2: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, i que, esclar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat.
1: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
2: Els clubs es van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho, i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic pues també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, pues el pressupost se'ns dispara, i el tenim un pressupost molt limitat.
1: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
2: Anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures, i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
1: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
0: Veurem com s'acaba desenvolupant aquesta zona esportiva al Mas Mascort. De moment presentat, i després veurem els tempos, òbviament, com diu la Maria, en la qual es desenvoluparà la construcció dels diferents espais i si seran bons per tots els clubs que vulguin doncs fer-hi les seves activitats esportives. Tots els clubs són diferents uns als altres i les seves necessitats també són molt diferents, tant d'alçada com de terres, etc. Veurem com va, i nosaltres, des dels informatius de Ràdio Palafrugell, òbviament, ho anirem seguint. Gràcies, Maria. Ara parlem del Museu del Suro, que se suma al Dia Internacional dels Museus, que tindrà lloc des de demà, dia 15, fins al diumenge 18 de maig. Una iniciativa que s'emmarca en la commemoració impulsada pel Consell Internacional de Museus. L'edició d'aquest any reivindica els espais culturals com a llocs de diàleg, inclusió i cohesió social, coincidint amb el 80è aniversari del Consell Internacional dels Museus. La programació començarà demà divendres amb la projecció de 4 peces de museu. La sessió inclourà 4 audiovisuals dedicats al patrimoni històric, industrial i cultural del territori. Entre les peces programades hi ha treballs vinculats al món del suro, l'art i la memòria audiovisual. Per dissabte es concentraran les activitats principals. A les 10 del matí s'inaugurarà la mostra La joia del museu, suro i futur dissenyant possibilitats, organitzada conjuntament amb l'Institut Català del Suro. L'exposició donarà a conèixer noves aplicacions d'aquest material i reivindicarà el seu valor patrimonial i innovador. A 6:15 de la tarda es farà el taller Descobreix Cuixart, taller familiar de pintura sensorial, inspirat en l'exposició temporal dedicada a Modest Cuixart. Una activitat que combinarà una visita guiada amb una experiència creativa vinculada a la natura i a l'univers artístic del pintor. El mateix dissabte, el museu celebrarà una jornada de portes obertes entre les 5 de la tarda i la mitjanit. Els visitants podran recórrer gratuïtament els espais immersius i interactius dedicats a la història, la indústria i la cultura del suro. Una jornada que culminarà amb la nit dels museus i el concert audiovisual de Last Waltz, 50 anys, homenatge a The Band, a càrrec d'en Lluís Figueres and the Demons. L'espectacle serà a les 10 de la nit i combinarà música en directe, projeccions audiovisuals i fotografia. L'aforament és limitat. Per a més informació es pot enviar un correu a info@museudelcat.cat .cat, perdó, museudelsuro.cat, trucar al 972 30 78 25 o enviar un WhatsApp al 618 49 56 40. Molta informació, veritat, doncs repetim, info@museudelsuro.cat, telèfon 972 30 78 25 o WhatsApp al 618 49 56 40. Totes les activitats són gratuïtes. Les propostes amb reserva prèvia es poden gestionar directament amb el Museu del Suro de Catalunya. L'artista Enric Iglesias inaugurarà al Centre Mercantil de Palafrugell l'exposició Obre els Ulls, una proposta artística que vol ser un toc d'atenció davant l'auge de la ultradreta. La mostra es podrà visitar des del dia 16 de maig i fins al 19 de juliol a l'horari d'obertura del teatre i està formada per una vintena d'obres entre el Mercantil i el Teatre Municipal. L'acte d'inauguració serà demà passat dissabte a les 12 del migdia i tindrà la sessió musical de Johnny Bisbe i un vermut sense alcohol als assistents. Iglesias explica que l'objectiu principal de l'exposició és fer reflexionar, especialment el jovent, sobre les conseqüències socials i polítiques que podria comportar el suport a aquestes opcions ideològiques.
3: És un toc d'atenció a tot el jovent i, sobretot, als que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls. Que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis i els nostres pares.
0: L'autor defensa que les generacions anteriors van haver de lluitar i superar guerres i conflictes per aconseguir els drets i els benestars actuals. Segons l'artista, moltes persones no són conscients dels efectes que podria tenir un govern d'aquestes característiques.
3: De les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares, els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que no ha valgut per res, saps què vull dir?
0: Amb el títol Obre els ulls, Iglesias vol retransmetre la necessitat de despertar consciències i posar en alerta la societat endavant el que considera un perill per la convivència i el benestar col·lectiu. Al Centre Mercantil, la proposta presenta una instal·lació amb lones de més de 5 metres d'alçada i diversos llenços treballats en elements en relleu que sobresurten de la superfície. Al vestíbul i al primer pis del Teatre Municipal, les obres de tècnica mixta combinen collage i materials diversos per generar textures, volums i diferents capes visuals. La programació també inclourà dues visites guiades el dia 9 de juny i el 7 de juliol, amb dues a les 6 de la tarda. L'Enric Iglesias, nascut a Olot el 1965, es va formar de manera autodidàctica i va començar la seva trajectòria artística a principis dels anys 90. Al llarg dels anys ha consolidat un llenguatge propi basat en la tècnica mixta amb la incorporació de materials com argila, ceres, fustes, pastes i objectes reutilitzats. La seva obra està fortament marcada pels paisatges i l'univers marítim de l'Empordà. L'artista utilitza sovint materials quotidians i senzills per reivindicar una visió de l'art propera i accessible. Actualment reparteix la seva residència entre Palafrugell, Sant Feliu de Boada i la localitat britànica d'Ashford. La Fundació Josep Pla ha programat diverses activitats culturals i literàries per aquest cap de setmana a Palafrugell, Calella i Cadaqués. Les propostes combinen patrimoni, literatura i experiències de benestar vinculades a l'univers de l'escriptor empordanès i algunes per a celebrar la nit dels museus. La primera activitat serà el taller per adults, pilates i relaxació en paraules a càrrec de l'Anna Mias. La sessió es farà dissabte a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig dins del programa Jardí de l'Ordorci. L'activitat proposa una experiència de relaxació arran de mar, envoltada de les aromes del jardí i acompanyada de lectures literàries. Els participants hauran de portar roba còmoda i una manta o màrfega. Les entrades ja es poden comprar i valen 4 euros. La programació continua dissabte a 7:45 del vespre amb una visita guiada a l'exposició permanent La passió per escriure, Josep Pla 1897-1981, coincidint amb la celebració de la nit als museus. L'exposició recorre la vida i obra de Josep Pla a través de 7 àmbits dedicats a la seva trajectòria literària, les relacions personals i el seu procés d'escriptura. Cal la inscripció prèvia. I finalment, diumenge, a les 11 del matí, s'ha programat la ruta Josep Pla a Cadaqués. El recorregut començarà al mirador de Sant Pianqui i passarà per diferents punts de l'abadia fins a Es Baluard. L'itinerari recorrerà espais vinculats a la vida de l'escriptor i permetrà recordar la seva figura a través dels seus textos. Les entrades també ja es poden comprar i valen entre 6 i 9 euros. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, progressem ara cap a un quart de dues ja. Parlem de la directora de la Fundació Institut Català del Suro, l'Alba Vancells, que ha participat a Dijon, a França, en les reunions dels grups d'experts de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Vancells ha pres part en els treballs de la Comissió d'Economia i Dret vinculat a l'anàlisi normativa i la informació al consumidor en el sector vitivinícola. També ha participat en els grups Ecomar i Stacto, centrats en l'estudi econòmic, els mercats, el consum i les dades estadístiques globals del sector del vi. Les sessions han reunit representants de més de 50 països que han compartit diagnòstics i estratègies sobre els principals reptes del sector vitivinícola internacional. Entre els temes tractats s'han destacat la definició i harmonització dels vins desalcoholitzats i de baixa graduació alcohòlica, així com els canvis en els hàbits de consum d'arreu del món. Segons la Fundació Institut Català del Suro, la participació permet reforçar la presència del sector català en espais internacionals de debat i avançar en àmbits com la innovació, la sostenibilitat i l'adaptació als nous escenaris de mercat. Informatiu migdia, i ara anem a parlar de la protesta d'educació. Dos dies després de la manifestació unitària a Barcelona, els docents de les comarques gironines han estat cridats avui a una nova jornada de vaga, la primera de les dues que està previst que es facin a nivell territorial en aquesta nova onada de mobilitzacions. La segona aturada està prevista per l'1 de juny. A Girona, la protesta ha arribat en ple temps de flors i porta per lema "Per temps de flors ens plantem", amb una manifestació que ha sortit a les 12 del migdia de Correu i que després es dirigeix fins als serveis territorials d'educació de la Generalitat de Catalunya. La jornada ha començat a escalfar motors a les 8 del matí amb marxes lentes que han tingut lloc en diversos punts del territori, com per exemple a Girona mateix, a Osona també, a l'Alt Empordà i també al Baix Empordà. Una convocatòria que forma part d'un mes d'aturades i mobilitzacions que els sindicats han plantejat entre els mesos de maig i el juny sota el lema "Sense condicions dignes, no acabem el curs". Aquest matí, fa poca estona, fa menys d'una hora, n'hem pogut parlar quan començava la manifestació a Girona davant de la plaça de Correus amb la Glòria Polls del sindicat USTEC.
4: Molt bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar amb nosaltres, Glòria. Anem a parlar una mica de com s'està desenvolupant aquesta manifestació. Comencem per el més evident, com està ara Correus a Girona?
4: Mira, doncs la plaça de Correus està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera, que avui, precisament, els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou, i hem aprofitat, doncs, que Girona està tan florida per dir que nosaltres, doncs, també ens plantem, com aquestes flors tan boniques que tenim aquí, per dir a la consellera, sisplau, que ja en tenim prou, que volem treballar bé i que volem, doncs, que posi punt i final aquestes demandes.
0: Glòria, com és que costa tant arribar amb un acord que sigui bo pel govern, per la Generalitat, per l'educació i sobretot per vosaltres?
4: Bé, doncs no ho entenem, perquè portem un any i mig amb aquestes demandes, portàvem 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt, doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb dos sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar, doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge, doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya. Entenem que avui podem fer un pas endavant si hi ha voluntat des de la conselleria per fer aquest pas endavant. Nosaltres tenim molt clares quines són les nostres demandes i em sembla que el col·lectiu, durant aquests 3 dies de vaga, que el primer dia doncs, es va fer a nivell de tot Catalunya i a partir del segon dia doncs, s'ha fet a diferents territoris, es veu clarament, no?, que el col·lectiu doncs, volem sortir al carrer i volem reclamar el que realment necessitem per treballar bé.
0: Avui hi ha reunió, no?, de la mesa sectorial. És avui?
4: Sí, avui a 9:45 els diferents sindicats convocats a la mesa doncs, estem reunits amb la consellera per arribar doncs, a un pacte, diguéssim, un acord doncs, que bé, mirarem a veure com acaba. Ara mateix, en aquests moments, hi ha un recés de la mesa perquè bé, hi ha propostes doncs, que s'han d'anar parlant, s'han d'anar consensuant i mirarem doncs, si al llarg del matí tenim alguna proposta clara, que en qualsevol cas tot allò que surti d'oferiment del departament serà posat a consulta amb el col·lectiu perquè és la majoria que hem de decidir què volem, no?, per l'educació del nostre país.
0: Efectivament, la Glòria Polls és de vostè, que el sindicat majoritari en el món d'educació. Parlàvem amb tu precisament de que hi ha ara mateix aquesta concentració davant de Correus a Girona per temps de flors, però la jornada ha començat ben aviat al matí, si no recordo malament, a les 8 del matí, des de diferents llocs, també des de la nostra comarca del Baix Empordà. Heu fet un esmorzar a Plaça Catalunya. Què heu fet exactament i com s'ha desenvolupat?
4: Sí, les marxes lentes proposades a diferents llocs del territori ha estat una proposta de les assemblees de docents, unes assemblees que han funcionat molt bé, que complementen, que això demostra que cada centre de cada ciutat doncs, s'autoorganitza i ens sembla que aquesta autoorganització paral·lela amb l'organització dels sindicats és la que necessitem i això suma. De bon dematí, tant de cotxes com caminades a peu per confluir a Plaça Catalunya, on allà s'ha fet un esmorzar multitudinari, la plaça era groga, dic groga perquè portem les samarretes grogues i en qualsevol cas doncs, ha funcionat molt bé, amb molta calma. Som docents, vull dir que tot el que proposem i el que fem d'accions doncs, són en pau i tranquil·litat i també doncs, aquestes propostes són molt benvingudes.
0: Us atendem perfectament nosaltres, que som professionals de la comunicació, vosaltres de l'educació, però deixa'm que, per acabar, et faci fer o donar un missatge amb els que aquests dies també ho passen més malament perquè són els que han de col·locar les criatures, quan hi ha vagues, que són els pares i les mares. Què els hi dius amb ells respecte a aquestes mobilitzacions que esteu fent?
4: Bé, doncs, bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó que va de qualitat. I si avui sortim al carrer, és pels seus fills, pels nostres fills. Bàsicament això.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Glòria, que ens vulguis comentar?
4: Bé, doncs em sembla que està tot dit. També dir-vos que el departament, que això sí que potser és una cosa important, no?, que m'he deixat de dir, en lloc de vetllar per posar recursos, vetlla per posar Mossos a les aules i llavors aquí sí que tenim un problema que no s'acaba d'entendre com ha de ser l'educació d'aquest país. Aleshores, demanem, sisplau, a la conselleria que escolti la veu del col·lectiu, que escolti realment les demandes que tenim i que posi fil a l'agulla per desencallar aquest conflicte que portem arrossegant de fa temps.
0: Molt bé. Fins quan hi estareu aquí, Plaça Catalunya? Ai, a la plaça de Correus. Cap on anireu després?
4: Doncs, mira, hi ha una manifestació que ara sortirà d'aquí una estona. De fet, havia de sortir a les 12, però hem esperat que arribés tothom. Anirà caminant fins a Jaume I. Hi haurà una primera plantada a la plaça 1 d'octubre. Una plantada, vull dir que ens asseurem allà, ens plantarem i continuarem caminant fins a la plaça del Lleó. A la plaça del Lleó hi haurà una altra plantada i en allà ja caminarem fins a davant de serveis territorials que es llegirà el manifest unitari doncs, dels diferents sindicats.
0: Molt bé, doncs, Glòria Polls, moltíssimes gràcies, molt bon dia i anirem informant de tots els actes que aneu fent perquè teniu més raó que un sant. Gràcies.
4: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
5: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Així hem parlat de la vaga d'educació, fèiem a un quart de 12 en directe, a un quart d'una en directe aquest matinal a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Ara és el moment d'en Guillem Terribas, que ens portarà la seva col·laboració habitual de cada dijous també amb aquest informatiu i que ens parla de la seva recomanació literària. Endavant, en Guillem.
6: La llengua dels amics és un llibre que avui comentarem i és un llibre escrit per Joan Daniel Besonoff. La llengua dels amics, a més, porta un subtítol que és autobiografia lingüística. Joan Daniel Besonoff va néixer a Perpinyà l'any 1963, és un escriptor, ha publicat un bon nombre de novel·les i llibres de memoriables, dels quals destaquem, per exemple, La guerra dels cronos, el 2004, que va quedar finalista del Premi Just Manuel Casero, i a partir d'aquí va començar a editar amb editorials catalanes, com per exemple Empúries, que és la que ha editat més llibres. Més tard va guanyar el Premi Just Casero amb les Amnèsies de Déu l'any 2006. Llavors ha anat fent llibres, com El taxista del l'atzar, el 2007. Aquest llibre, Les llengües dels amics, aquest escriptor nord-català, que repetim el seu nom, que és Joan Daniel Besonoff, d'avantpassats russos i catalans i de formació francesa, ha fet de la seva llengua, dels avis materns i de tants amics d'una banda i de l'altra, de les fronteres, el seu, la seva manera d'expressar-se, la seva manera de escriure, la seva manera de fer-se conegut. Aquest llibre, la llengua dels amics, ve a ser una mena de biografia, reivindicació de la llengua, de tota una sèrie d'històries que li han passat, i està molt ben explicat perquè va repassant totes les seves dèries, tant cinematogràfiques, musicals, literàries, i també els amics, i els amics que encara té i els amics que han desaparegut. Però ho fa d'una manera molt lleugera, molt suau, com si fes una mena de volada que passés per sobre de la seva, podríem dir, biografia, però sense entrar en molts detalls. I això la fa amena i, a més, curiosa de la seva vida i els llocs que ha estat i els llocs que ha viscut i tot aquest món que va entre la Catalunya del nord i la Catalunya del sud. I tot això ho sap explicar-ho molt bé Joan Daniel Besonoff en aquest llibre editat per l'editorial Empúries i que repeteixo el títol, que és La llengua dels amics, autobiografia lingüística. És el llibre que aquesta setmana recomanem. Que vagi bé, adéu-siau.
0: Som-hi, doncs, una vegada més per als Dies Mundials Internacionals amb la data d'avui, el 14 de maig. De fet, no hi ha cap dia, ni mundial, ni internacional, ni europeu, ni dia estrany, res de res. Tenim setmanes mundials aquests dies. Per exemple, la Setmana Mundial de la Sensibilització de la Sal és una data que coincideix en la tercera setmana del mes de maig. El seu objectiu principal és sensibilitzar i conscienciar la població de la disminució del consum de sal i d'aquesta manera prevenir malalties, sobretot d'origen cardiovascular, perquè hi ha molta sal que no es veu. En l'actualitat és força comú que la població mundial faci ús de la sal de forma quotidiana, ja que és present en un alt percentatge de tots els aliments que s'ingereixen, però que en general no es veu. No només parlem de la sal que posem al menjar que es prepara a casa, sinó molts aliments que ja estan fabricats i emmagatzemats per ser venuts a les botigues. Són els anomenats aliments processats. També cada tercera setmana de maig se celebra a tot el món la Setmana Mundial del Part Respectat, amb la finalitat de vetllar pels drets de les dones gestants des de l'embaràs, el part i el postpart, respectant les necessitats i els temps de les mares parteres. A la celebració d'aquesta Setmana Mundial se selecciona anualment un lema central. La iniciativa de creació d'aquesta efemèride va sorgir l'any 2004 per part de l'Associació Francesa pel Part Respectat, impulsada per la UNICEF. Anteriorment, a partir també de l'any 2011, aquesta Setmana Mundial és coordinada per la European Near World of Childbirth Associations, anomenada ENCA, una xarxa que agrupa les principals associacions europees pro part respectat. La principal finalitat d'aquesta Setmana Mundial és visibilitzar la manera que com s'atenen els parts, així com exigir el compliment dels drets de les dones gestants i els seus fills a tenir una atenció digna i respectuosa en institucions de salut públiques i privades durant l'embaràs, el part i el postpart, sense discriminació ni violència. El part respectat és considerat un dret que tenen les dones gestants a rebre l'atenció mèdica adequada, respectant els seus desitjos i necessitats durant l'embaràs, treball de part, part i també el postpart. Dues setmanes mundials, doncs, en el dia d'avui, amb aquest 14 de maig.
5: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Arriba el moment del final d'aquest informatiu que avui acaba, doncs, parlant de les activitats que tenim previstes per al dia d'avui. El grup de costura, com sempre, a 3:45 de la tarda al local social de la Punxa, 3:45 i fins a 5 de la tarda, organitzat per les veïnes del barri. Després de 4 de la tarda ens trobem per fer el cafè. També una trobada per gaudir d'un ambient acollidor als locals socials de Palafrugell, el cafè veïnal, als locals socials de Mas Mascot, la Punxa, Carrer Ample i la Sauleda. També parlem dels jocs de taula en família, en viure al teu barri, el local social del Carrer Ample, avui de 4:45 i fins a 7 de la tarda. L'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, recordem que la podeu visitar també aquesta tarda al Museu del Suro de Catalunya, i la segona jornada de diversitat familiar i educació amb el Memorial Glòria Canyeta, que ens porten al Museu del Suro avui dijous a partir de 7 de la tarda, organitzada per la Fundació Pallac. Per demà us en recomanem el grup de costura també a 3:45 de la tarda i les pel·lícules El Arquitecto a 7 de la tarda i El Incontrolable a partir de 9:45 al Cineclub Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell. I quatre peces de museu és la projecció audiovisual que tindrem al Museu del Suro a partir de 7 de la tarda. Recordem, doncs, que tenim aquest informatiu aquí a casa nostra cada dia de dilluns a divendres al punt de 1:00, però que a partir d'ara podeu escoltar, seguir més informacions a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Salutacions de Rafael Corbí. Demà ens en retrobem amb els informatius de Ràdio Palafrugell. Adéu-siau.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
5: A totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Tal com vàrem quedar la setmana passada a Ràdio Habanera de Luxe, segona part del concert homenatge dels Estavets al Teatre Municipal de Palafrugell, al grup El Taper, amb en Toni Martín al capdavant. Va ser el 12 d'abril de 2026 i nosaltres avui us oferim la segona part a Ràdio Habanera de Luxe amb un servidor, Rafael Corbí.
2: Passen uns anys i per coses de l'atzar o de la màgia, la Paqui torna una altra vegada al grup. I la gent, el públic, va tornar a sentir la seva veu i la màgia. Fins que el 2011 me vaig jubilar de les arts gràfiques. I el Taper també es va jubilar. Bueno, el Taper, avui estic molt i molt content d'haver recordat a totes aquestes coses gràcies als Estavets, gràcies a l'Esteve Ferrer, que sense ell no hi hagués el Taper i no s'haguessin recordat ningú. Però gràcies a tots ells. I avui estic molt i molt content per recordar tantes cantades, tant de llocs. Hem fet amics a per tot. I hem portat el nom de Palafrugell molt en l'aire, amb molt d'orgull. Em tocaven a mi sempre presentar el grup El Taper i sempre em dirigia a l'últim que hi havia a la sala o allà on sigui, a l'últim de la fila, i els hi deia: senyores i senyors, som del poble de Palafrugell. Un poble, una vila plena de tapers, plena de pescadors i plena de cantaires. Teníem 8 grups d'havaneres i 3 corals. Apa! Arreglo! Bé, el nostre referent, quan varen començar a crear-nos el grup El Taper, no ens varen posar El Taper, sinó que anàvem a cantar al bar de Josep de l'Ofeu, en Pep de l'Ast. I allà varen dir: qui són aquests que canten? Qui són aquests que ensenyen? Oh, és aquell que va fer El Taper. I d'aquí ve el nom del Taper. Bé, el nostre referent al crear-nos eren els grups locals, però també, recordem, ens sentíem en Llucià Carbó, en Simeó Català del Pescadors de l'Escala, la colla Jacomet de Sant Feliu, que cantaven dues noies, i, sobretot, la referència era el grup Peix Fregit, el primer que hi havia a Palafrugell. El nostre estimat mestre Josep Bastons, en Pere Savalls, que no ha pogut venir, però des d'aquí que li envio una forta abraçada en Josep, en Pere Savalls, i en Manel Iglesias, en Bepes, Betes. I llavors teníem el referència també al Porvó, que eren una delícia, com cantaven: a la bona, me voy niño, Jesús, que lejos te vas. Era una delícia. Era el Porvó, Carles Mir, l'Ernest Morató, en Josep Xicoira i en Frederic Cirés al piano. I en el bar d'en Josep de l'Ofeu anàvem cada diumenge a cantar, i en allà, a la barra del bar, hi havia un noi que s'acosta i diu: jo tinc un bar a Calella. Soc en Francisco Palet. Diu: escolta, demà no podríeu venir a cantar al meu bar? Perquè tinc uns amics belgues que no han sentit mai les havaneres i m'agradeu. Escolta, de fet, allà vàrem anar. Vàrem anar a cantar, va ser un èxit. I en el bar aquest de Can Francisco Palet, el bar Palet, hi havia un personatge a la barra prenent un gin tònic que al finalitzar se va acostar i diu m'heu agradat molt. Escolteu, jo sóc en Paco Josa, visc a Pals, tinc un mas que se'n diu Mas Salvi, diu, i demà passat faig un sopar informal, un sopar d'aquests, res, no podríeu venir vosaltres? Ja vindrem. Res, és un sopar que anava de venir d'etiqueta. Hi ha el cònsol d'Alemanya, hi ha el governador de Girona, hi ha el marquès de Grignon, tranquils, no res, informal. Vàrem anar i vàrem estar diversos anys anant-hi cada setmana o cada mes a Can Paco Josa. Sí, senyor. Bueno, ara també hi ha un reconeixement també a la gent vinculada en el taper. A més d'aquests, hi ha una persona, moltes, però me'n recordo de la Mary Vicenç, l'avi Meliu, que era una bellíssima persona, un gran amic meu, que em va ajudar a estimar les havaneres. En Ramon Carreras i Peric, aquest és un fabricant d'havaneres que deia he fet una havanera, aquí teniu. Es la donava. L'Alejandro Unger, de Calella, el fuster, que tocava l'acordeón diatònic, una delícia. Playas de Calella, ¿dónde la encontré? La Raquel Gifré. En Ricardo Balil, gran personatge. Francisco Rovira, amb una veu peculiar que cantava les havaneres a l'estil antic de Calella. I un parell, una parella que ha fet molt per l'havanera a Calella i per tot un tantanat, que és el Paco i la Pepi de la vella Lola. Aquests han fet molt per l'havanera, molt. El grup, el taper, tenia el nostre fan número 1, que era en Josep Maria Ros, el de Souvenirs Calella. Aquest era un personatge. Ole! El fan número 1 del taper. En Lluís Maria Noviola, també, del grup Gavina, molt amic meu. El senyor Antonio Rovira, que va ser el primer president de la BAC. També estava molt, molt relacionat. Els germans Jiménez, uns enamorats de l'havanera. En Jordi Pena, senyor Jordi Pena, que també amb el grup Calella va ser el primer que va cantar a la cantada grossa de Calella. En fi, Eduard Joanola, la Narcís Oliver, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, i així és molta, molta, molta gent. Estic fent pesat una mica, no? Sí, bueno. Doncs, abans d'entregar els trofeus, farem una cançó. Faré una cançó juntament amb la guitarra, acompanyat a la guitarra de Toni Albors, que porta per nom Soc Xarnego. Ja us he dit abans que sóc xarnegues com el vent. La lletra és d'en Paco Josa. Me la va escriure, perquè era poeta i també era un artista, me la va escriure amb un tovalló d'un bar. El ser xarnegues com el vent. Doncs, què et sembla, Toni, si la cantem? Vols que vinguin aquí o la canto des d'aquí mateix? No, millor aquí. Després ja baixaré al lliurament de trofeus. Gràcies.

Quatre camins de sang, plens de glòria, els porto jo ben gravats dintre del pit, amb quatre senyals

més, pugeu sobre ma tomba. Era un bon català, dels de fora d'aquí, que va lluitar per aquesta terra amb tot el seu cor des de petit.

0: ¡Gracias, Antonio!
1: Hostia. ¿Os ha agradat?
2: Así es.
1: Oh, bueno. Pensava que no l'acabaria. Bueno, ja, ja ara sí.
0: Sí, senyor.
1: Ja ara sí. Ara, ara el lliurament d'un petit record que els escabets... un petit record, un peu a qui s'ho mereixi. I per l'entrega em vull cridar des d'aquí el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, senyor Isidre Atenes. Si és tan amable...
3: Bé, en aquesta tarda, bona nit a tothom, gràcies per ser aquí. En aquesta tarda, nit d'emocions, estic realment emocionat. Penseu que els estrabets estan relacionats amb mi des de fa molts i molts anys. Als anys 70, quan vaig acabar... El cou, el meu pare, diu, aquest tarambana no fotrem res. Diu que Miquel Simón li faci classes de química. I, bueno, doncs l'any 70, Miquel Simón em va fer classes de química i vaig aprovar la química gràcies a Miquel Simón, perquè jo era justet, justet. Al seu costat hi ha un Collazos, que també fa molts i molts anys va venir a la farmàcia, diu, tu, jo vull jugar a tenis. Bueno, però mira, encara juguem amb un Collazos de tenis. Cada cop pitjor, cada cop menys condicions, on anem jugant a tenis. Després tenim el Bors, que el conec de fa poc, però nois, ha fet dues avaneres fantàstiques que ens recorden per la fugeixen a la nostra infantesa. Toni, gràcies també per el poc que ens coneixem, però molt bona feina. En Jordi Tormo no cal presentació. L'únic record que tinc així és una miqueta complicat era que el seu fill era el professor de literatura dels meus fills i apretava. En Jordi Tormo fill, però era un gran mestre i els meus fills, gràcies a Déu, han sigut molt trempats també, en part, a l'essència d'en Tormo, un gran cantant, veí d'Esclanyà i també casat amb el Nuri, una gran persona, Nuri Capdevila. L'altre, el de Montràs, un fenomen, ja el veieu. El de Montràs, un fenomen, sense paraules. I en Granyer, ja el veus, està fotut, però no, i li va fotent canya. El trobem de tant en tant al tenis menjant i és un bon element. I per últim, l'Uli. L'Uli, que és alemany, els coneixem. ¿Cuánto tiempo hace Uli? Y nos conocemos. 40 anys, imagina't. El país és jove. Amb l'Uli hem jugat molt a tenis i hem viscut també moments molt, molt, molt gloriosos. I després, clar, amb en Toni i la Paqui, clients de tota la vida, la Paqui, ulleres fosques a vegades, eh? Ulleres fosques a vegades, amb alguna actuació. I després, clar, jo, eren clients meus, els vostres pares, els vostres filles, ara com que he jugat els nens no ho sé, però bueno, en fi, no tenen la sort de que li faci ulleres. En fi, això és això. Però vull dir, molt bona gent, i m'ha agradat molt tot això que heu cantat. Jo sabeu que sóc fan vostre, vam anar a Mirapuà, 40 anys anar a Mirapuà, i la manera que vam triomfar l'any que vam anar a Mirapuà, hòstia, allò va ser l'hòstia. La passa de Mirapuà de francesos, que em penso que se n'enteràvem de tot, i mira que són grans i tota la història, pensava que aquests aquí faran el ridícul. No, ha compassat i van fer-ho de collons. La millor actuació que hem fet els estrets a Mirapuà, a França, i... aquest any tornem, eh? Aguanteu. A més, jo que sóc un enamorat de l'havanera i que defenso l'havanera sempre, i sobretot l'havanera, i per això m'ha agradat aquestes noves havaneres d'en Toni, i crec que és un patrimoni de Palafrugell que entre tots hem de mantenir. I si gent com en Toni, a través de Palafrugell, ens canten cançons com aquestes, doncs pues feliç. I aquesta última teva de Xarnego, doncs pues, escolta, fantàstica.
1: Fantàstica. Això és fer poble.
3: Nosaltres que som gent del poble, doncs pues, clar, tot això del poble ens agrada molt i realment m'esperava una tarda emocionant, però realment estic molt emocionat i molt content. I sap greu la meva dona, que no puc venir, que també fa un vostre, però... Té la grip. Quan era farmacèutic no tenia mai la grip, però ara que estic jubilat, ara agafa la grip, la meva dona, també. Vull dir que aquestes coses solen passar a la vida, però molt contents amb els estabets, felicitats a tots, llarga vida als estabets i llarga vida al taper, encara que no hi sigueu, hi sou.
1: Ara m'ajudes...
3: Sí, i tant, home, i tant. Amunt.
1: Mira que maco que ha quedat.
3: Molt maco. Sí, un moment. I també felicitem l'amic Lluís Delpí, que és el que ha fet el dibuix d'aquest petit homenatge. Ha fet un dibuix també molt maco, Lluís. Gràcies i felicitats.
1: Un moment. Aguanta això que vaig a parlar. No te'n vagis, Lluís.
3: Que no se'm va mai.
1: La primera entrega li donarem a una persona molt sensible. Músic acordeonista. artista del disseny i del dibuix, autor del cartell i dels trofeus. I sobretot, com jo, un gran lluitador, una gran persona, Lluís Gelpí. Heu fet la foto? Sí, vale.
0: Ara després fem una foto junts.
1: Sí, fem
0: una foto,
1: sí, fem una foto junts. Ara, reconeixement als cantaires del grup Altapé. Demano't als familiars de Biel Castelló, sisplau.
3: Sí, en Biel Castelló era el meu barber, el seu fill va ser el meu barber, el net està a la ràdio, però també estem en contacte, eh? Una gran família de Palafrugell i molt bona gent. Moltes felicitats.
1: Gràcies. Enhorabona. Aquí tens. Aquí tens.
2: Gràcies. Volia dir només unes paraules en nom del meu germà, que no ha pogut ser aquí perquè també tenia actuació. Estaria molt content, el meu pare, la meva mare, de veure aquest homenatge. Felicitats als Estavets, que ho heu fet fantàsticament bé. I en Toni, com sempre, col·laborant per Palafrugell, Toni Lapaqui, i a continuar, i endavant. I moltes gràcies.
3: Una gran família, la família Castelló, des de la barberia, des de la música, i ara amb el net d'en Biel, a Ràdio Palafrugell, fer una feina fantàstica.
1: Els familiars, en Rafael Callol. Representants de família d'en Carles Pastor. Aquí sí.
0: D'on té aquest noi?
1: Aquí la seva filla. Ara demano la presència d'en Joan Cortés, un taper que també va estar-hi. En Joan Cortés, tocant la guitarra i amb la veu, jo li deia que tenia la veu de terciopelo.
3: Terciopelo?
1: Sí, de vellut.
3: A vellut, ara.
1: I encara la tens, no?
4: No, ara tinc rugall.
1: Moltes gràcies, Joan. Un petit record del taper del teu pas i de les habaneres.
3: De Víctor
1: Hernández. Gràcies per haver vingut. Molt bé. Vale, Víctor Hernández, adeu-me. I tu fill, i tu fill. Saps, però...
3: Hombre,
1: representant, molt bé. En Paco Tejada.
3: Bueno, amb en Paco fugint de l'atletisme.
1: Ei! No sé, gràcies. Ara demano la presència de la musa del taper, la Paqui Serna.
3: La Paqui... Tenim anèdotes per una amiga poaca, sí, molt curiosa.
5: No ho diguis, eh?
3: Sí, tant, sí, ho diré. Home... Les tres fan una actuació sensacional, la gent, les palmes deixaven humo, que diuen els castellans, els xarnegos, les palmes deixaven humo, i després surt, puja la Paqui, amb ulleres fumades, ben negra nit.
5: Feia sol.
3: No, que feia sol. Això tu pensaves tu que eren les ulleres fumades. Bueno, una actuació memorable de la Paqui, amb ulleres fumades, a Mirapuà, a la nit.
5: I amb en Xiqui.
3: I en Xiqui Ramon acompanyant-te. Però Xiqui Ramon no portava ulleres fumades.
5: No. Però els aporto blanques.
3: No, home, no hi faltaria. Va, foto.
5: Merci a tots.
3: La foto.
6: Molt bé, Paqui.
1: Aquest és per mi.
3: Ah, per tu, bueno, digue-ho.
1: No.
3: Bueno, i com no podia ser quieto... Home, porto tot el rato vell aquí d'això. I com no podia ser de ninguna altra manera, un petit, un xequi, Toni Martín, que crec que només... amb la cançó aquesta de la Paloma en japonès, noi. Jo, per mi, hit mundial. La veritat que, escolta, quan més la sento, més m'agrada. O sigui que, bueno, jo quasi pregaria que com a tancament final cantis el tros aquest en japonès en honor a la meva dona, que no hi és, em fotrà bronca. T'ho demano, sisplau. Em penso que esteu tots d'acord que és... Un tros fantàstic.
1: Avui mano jo.
3: No, tu penses. Mana la Paqui.
1: Cuidado, que aquest és el meu teatre.
3: Mana la Paqui.
1: Ara, un reconeixement als Estevets, a Mont-ras. Un recordatori a gent dels Estevets que ja són difunts, que han mort i que han fet molt pel grup també. Per exemple, en Joan Paler, el que portava el contrabaix, la berra. No era músic, però ho feia com jo, l'ànima. Després en Joan Torrent, de Palamós. En Joan Torrent, que tocava juntament amb en Simón, amb en Miquel, tocava el llaüt. I l'altre, en Frederic Cirés, el júnior, el que tocava la guitarra al baix. Doncs aquests, recordar-los, i ara sí, l'home que es pot dir que és l'humanot, ha sigut l'humanot de Mont-ras, l'Esteve Ferrer. Jo demano a la família de l'Esteve Ferrer que vingui a recollir el premi. Un d'aquests.
6: M'encanta sentir-vos. Vaig a ser molt millor ara. Així que només puc dir gràcies. Gràcies i molt feliç de que el llegat del pare, el llegat musical, segueixi amb tots vosaltres i que per molts anys, de veritat, vull dir, perquè la música és vida, us fa viure a tots. I si teniu els anys que teniu, i cada any en feu més, és gràcies a la música, penso, perquè això us dona, no sé, molta vida, no? Així que...
7: La foto.
6: Així que, bueno, moltes gràcies en majúscula.
1: Gràcies a vosaltres.
7: Veuran la foto.
1: Ara jo demanaria el regidor de Palafrugell, el senyor Isidre Atenes, que pugi a dalt de l'escenari i des d'allà, des de dalt de l'escenari, jo iré nomenant i entrega el trofeu als integrants del Estevets.
3: Perquè tu ja el tens.
1: Sí. Bueno, jo en tinc, però l'altre vull parlar després. Tu me'l dones després.
3: Bueno, jo ara pujo.
1: Sí, tu puges i jo iré parlant.
3: Vale.
1: Jo no sóc... No sóc acaparador ni... Ja en tinc un del taper. Aquest, si me permeteu, el vull cedir amb una persona... Bueno, ja va morir l'any passat, però la seva família i aquesta persona s'ho mereix. Jo el cedeixo d'aquest trofeig en Ricardo Balil. És una persona, un personatge d'Aigua Blava, de Begur, que va fer molt i molt per l'Havanera. L'Havanera clàssica, aquella de sempre. Des de ben petit, de que tenia 10 anys, ell i el seu germà anaven pel camí de cabres d'allà, des de Sarriera, o Aigua Blava, des d'Aigua Blava, fins a Tamariu, només per sentir com cantaven l'Abelardo Niño Hermoso. L'Hermós, a Tamariu, a Calpatxell. I anaven així assiduament i ha agafat aquesta manera de cantar des de Begur i de Tamariu i de la gent, de la Balarda Niño Hermoso i de l'Hermós. Doncs per ell aquest trofeig va dedicat, que jo no han pogut venir la família perquè tenien compromisos. Personalment jo li portaré la viuda, a la Isabel. Moltes gràcies a ell. Bueno... Molt bé, i ara un altre que vull donar és amb una entitat que la porten noies i que en el taper l'han ajudat molt des de fa molts anys, tant en fer cançoners com propaganda, com cartells. Aquesta és la impremta Palafrugell. Sisplau, que vingui una representant.
8: Moltíssimes gràcies. Hem passat una tarda, jo personalment... super emocionada i ara mateix no ens esperàvem aquest petit homenatge que ens heu fet. Aquí les meves companyes, famílies, germanes, estem juntes des de petites. Els nostres pares han treballat durant 50 anys junts, el meu pare i la meva mare es coneixen gràcies a Antoni Lapaqui, i la Cristina, la Sònia, la Maria i jo som com germanes, treballem estem pràcticament tot el dia juntes i som més que família. Moltíssimes gràcies, Toni, de veritat, per aquest homenatge i sobretot als Estevets, que, bueno, per haver nosaltres pogut aportar aquest granet de sorra doncs, en aquest gran grup que fa tants anys que té aquesta trajectòria i que per molts anys pugui continuar i nosaltres col·laborant en tot el que puguem.
1: T'has fet un
8: moltíssimes gràcies.
1: De donar petons.
3: Això sí, això està bé, està bé. Agraït.
1: Moltes gràcies per haver vingut a fer el lliurament.
3: Ja sabeu que sóc el fan número 1 dels Estevets, eh? Des de sempre, des dels inicis, de com va venir el tennis, que fallava una miqueta, i ara ho foteu impecable. Bueno, heu millorat molt.
1: Aquell de dalt de tot és teu.
3: No, aquell dalt de tot va a l'Ajuntament. Va a l'Ajuntament. Jo estic aquí a un Ajuntament i això va a la vitrina de l'Ajuntament perquè hi hagi un record dels Estevets. No, va per l'Ajuntament.
1: A la foto per l'Ajuntament.
3: Ja està. Bueno, només torno a repetir, agrair als Estevets aquesta feina que estan fent, lo bé que ho fan, i és que a més són molt bona gent tots. És que conec a tots i són molt bona gent, i a veure, fan poble i fan Palafrugell, i això sol defensen l'havanera, el cant català, la cançó que ha expressat els sentiments d'en Toni. M'ha arribat al cor de parlar de la senyera de les quatre barres, i defensem Catalunya que la tenim fotuda. I
1: ho va escriure.
3: Necessitem...
1: Jo vaig posar la musiqueta i el sentiment.
3: Això és l'important, el sentiment.
1: El feeling.
3: Però és un feeling molt bo, t'ho agraeixo molt, i m'ha arribat al cor, com suposo que ha arribat al cor, a tota la gent de Palafrugell, que defensis la teva terra d'adopció, que ja és la teva terra, sí. I però, sobretot això, defensem entre tots Palafrugell, defensem el país, defensem Catalunya, que necessitem, i gent com els Estevets ens ajuden a defensar el nostre país i la nostra cançó, les nostres tradicions. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: M'emporto pel Juntament, eh?
1: Sí, ja agafaré jo l'altre. I ara, la traca final. Ara els Estevets cantarem unes tres o quatre cançons. Ui, sí. La paloma en japonès del tai. També mirarem de fer-les, clar que sí. I mentre jo pujo de l'escenari...
9: Parla una mica.
1: Sí. Tenim aquí la Judit, que ha sigut durant molts anys veïna d'en Rafael Callol i la Maria Rosa, allà on vivien. Doncs ella els hi portarà, bueno, a qui vulguis. Deixa, parla.
10: Si puc. Bueno, jo em pensava que hi hauria algú de la família d'en Rafael, però com que veig que no...
1: No.
10: Pues
1: no.
10: Jo estic aquí en representació seva. Rafael va ser veí nostre. Disculpa.
1: No, tranquil·la, respira.
10: Bueno, va ser veí nostre a casa, porta per porta, i tu, Toni, venies a ensejar amb ell molts anys, que ens trobàvem al replà de l'escala.
1: No, tranquil·la, respira.
10: Bueno, va ser veí nostre a casa, porta per porta, i tu, Toni...

0: On és el fotògrafo? Ah, aquí. Aquí, agafa-te. Per en Rafael i la Maria Ràpia. Penso que m'ha de fer un Rafael. Gràcies. Gràcies, maca. I ara jo demanaria als estabets, en Pep, sisplau, que comenci a presentar tot el show, la traca final que tenim preparada. Ara ja acabem. No volem ser més pesats. Me penso que ha anat bé, eh, que sí? Ah.
1: Bueno, doncs ara us cantarem una sardana. Aquesta sardana es diu La Sardana de la Mar. És del mestre Ricard Viladesau, la música i la lletra del Josep Martí i Clarà, més conegut com en Bepes.

0: Molt bé, Antoni.
1: Gràcies. Un altre de l'Ortega Monasterio. No parem.
2: I ara el canó.
1: El canó de Palamós. La toquem amb l'Uli, que toca el banjo. Que abans ja ho he dit, que és un instrument molt típic d'aquí de l'Empordà.
3: Molt típic.
1: Uli.
2: Sí.

0: Vinga, i una...
1: Molt bé.
0: La vella bola.
1: Bueno, anem-li a fer a l'Isidre la que ens ha demanat abans. Mm? Ara no quedarem malament per una cançó.
2: Moltes gràcies per haver vingut a tothom, la veritat. Portem aquí ja molta estona. I abans de marxar, els estavets som generosos. Us volem que us porteu un regal. Un regal després de fer la vella Lola i de fer el tall de japonès, que l'Isidre molt amablement m'ha demanat. Us regalarem això que tenim penjat a darrere, que és el cartell. El cartell, el que l'ha fet en Lluís Gelpí, i està, hem fet 200 cartells numerats de l'1 al 200 i signats per l'autor, en Lluís Gelpí. Després, abans d'anar-se, que cada un agafi els que necessitin, però demanem que hi hagi per tots, que hi hagi un per parella. Vale? Doncs vinga. A continuació, Pep, quina toca?
1: La paloma.
2: La paloma? Sí. Però només el tall... El tall de japonès.
1: Molt bé, el que tu diguis.
2: Perquè el tall de japonès el tinc de llegir perquè és molt complicat, eh? La paloma. A veure. Endavant. Bo, hem de tenir...

0: Molt bé, doncs acabem amb la vella Lola. Si teniu Kleenex...
1: Si teniu un mocador, un suet, una gorra...
0: El que sigui.
1: Un mitjó.
0: Un tros de faldilla.
2: Tom a punt?
3: Sí. Jaume, posa'ns la llum.
1: Exacte.
3: Volem veure els amics, el públic de Palafrugell.
0: Ara, ara. I se hizo la luz.
3: Ara, ara. Això.
1: Voldríem també felicitar els tècnics de llum i de so que han ajudat a que se senti tant i tan
0: bé. El Jaume i el Jesús. Doncs,
1: un aplaudiment molt fort per en Jordi. En Jesús.
0: El Jaume i el Jesús.
1: En Jesús i en Jaume. Per ells dos, per aquest aplaudiment.

0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Ah, ja. Vinga, exactament.
2: Ara tots endavant a saludar.
3: A saludar, no?
1: Ara,
3: a
1: saludar. Els rotllos des d'aquí baix, no?
4: I com si fos una gran cantada, després d'aquesta acompanyada que ens ha fet Antoni Martín, xerrant al costat del regidor Isidre Atenes de l'Ajuntament de Palafrugell, doncs posem punt i final amb el programa especial d'avui de Ràdio Manera de Luxe, que ens ha postat aquest espectacle en directe dels Estavets amb el concert homenatge del 12 d'abril de 2026 al Teatre Municipal de Palafrugell amb aquell legendari grup que fou el Taper de Palafrugell. I com si fos una cantada, ens acomiadem a la interpretació que el Taper, en la primera època, va fer del meu avi. Soc Rafael Corbí i això ha estat Ràdio Manera de Luxe.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, abraçades amigues i abraçats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més us afegiu al nostre viatge setmanal de 2 hores per contemplar i gaudir amb els paisatges sonors més al·lucinants i autèntics. Salutacions i abraçades refrescants de Blair Lozada, sempre a punt per ajudar, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical, que avui us convidem a un recorregut acotat als Països Catalans. Començarem amb la nova obra d'un alacantí genial entre els músics més prolífics del món. A continuació posarem un peu a les Terres de l'Ebre i l'altre a Sèrbia amb un duet que explora nous horitzons. Després navegarem fins a l'illa d'Eivissa per xerrar amb el nou disc d'un jove agosarat i talentós vibrafonista. Farem via cap a Barcelona per conèixer la música d'un duet de soprano i guitarra clàssica. Continuarem en terres tarragonines amb l'obra en duet d'un guitarrista aclamat arreu del món en l'espai dels sons jazzístics. Després, cap a contrades gironines amb el debut